0: partit de l'eliminatòria al millor de 3. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 les activitats que s'han dut a terme entre l'11 i el 24 de maig. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fer créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutat.
1: Crec que hi ha continuïtat, hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que en tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
0: I aquest cap de setmana també s'ha celebrat el festival Ludivers a Girona. Aquest esdeveniment es defineix com el festival de les cultures de la imaginació dedicat a tot allò que forma part del món lúdic, la joguina i el joc. Tot un univers de propostes que giren entorn la imaginació, la creativitat, la diversió, l'aprenentatge i el coneixement.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Tots els marroquins roben.
4: Ens treuen treball.
5: Com a trans et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest amb un trastorn mental
8: és violent.
9: Una soledat, la gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Paràssim. Marimatge.
12: Existir sol.
13: Terroristes.
14: Menjar plata.
15: Això és odi.
16: Aturem-lo.
17: Taula d'entitats de tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
18: 40 anys, 40 paraules.
19: 1987. Espadat.
20: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
2: Jordi Bové, director del Termcat.
21: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per l'esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
18: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: La xarxa de comunicació local.
22: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 25 de maig. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport.

0: El PP, justament, apunta cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
1: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
0: La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental, davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Vivoa tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers.

0: sud, amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès a causa d'un altre accident que talla també un carril, també en sentit sud. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el servei de trens de Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara sí, temps pel temps, comencem una setmana que s'espera que sigui de ple estiu amb possibles temperatures rècord. A aquesta hora, de fet, ja hi ha termòmetres per sobre dels 20 graus. De cara a la tarda, hi haurà 4 núvols que poden enterbolir el cel al Pirineu Lleidatà i a tocar d'Andorra. Però, en general, destacarà una calor més pròpia de l'estiu que no pas del temps que estem ara. A Ponent es poden fregar, fixeu-vos, els 35 graus.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Hem tancat portada amb el temps i ara sí entrem ja de ple en matèria explicant-vos que el govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles, una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà, diu, més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que han de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
2: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
2: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més prou a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la festa de la Rosa a Granollers.
4: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
0: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero, per aquest cas que us expliquem, van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat, en canvi, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
5: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión,

0: con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
1: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Preocupació, mentrestant, al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO s'ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
3: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Globo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Eche Pascual a la seva seu de GURB. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
2: Doncs en declaracions fa només uns instants, aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, diu que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuïn generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
4: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
2: I quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per just d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
5: Tots els marroquins globen.
6: Ens treuen treballs.
7: Com a trans et veuen com un monstre.
8: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
9: Aquest amb un trastorn mental és violent.
10: Una soledat de gent gran.
11: Són gent que roben.
12: Sí, marimatge.
13: Estic solo.
14: Terroristes.
15: Tot això és odi. Aturem-lo.
16: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
17: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
16: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
2: Cap de setmana especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba. Una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un vehicle que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. Unió de Pagesos demana més coordinació dels cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents i també insisteixen a la pagesia afectada de la importància de denunciar aquests robatoris. Ens ho explica en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
11: El passat 20 de maig, un pagès de Serós s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
12: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre, que amb aquests recursos, pels recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, doncs que aquest entrar i sortir no trigui això, perquè a nosaltres no s'hi va el pa.
11: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
2: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat fins i tot a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb tota seguretat. En parlem amb Jordi González, ell és director de Tecnologia i Innovació del Cat 112. Senyor González, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Partint d'aquesta xifra que dèiem, del 15% del territori català sense cobertura, amb aquest mapa deia fins a quin punt podem dir que ningú queda desconnectat en una emergència?
13: Bueno, dir que ningú es queda desconnectat seria una mica agosarat. Ja voldríem, ja. El que passa que, bueno, la realitat és que les operadores de telefonia són les que fan el desplegament de la seva xarxa. I tot i que cada vegada el territori cobert és més extens, no s'arriba, i dubto que s'arribi mai al 100%. Això va millorant perquè amb el desplegament de les noves xarxes, són 4G i 5G, la cobertura és millor. I sí que és cert que estem a un 85% de cobertura de territori, però també és cert, i això també diuen les operadores, que pel que fa a la població estem a un 99%. Llavors nosaltres com a 112 no podem millorar la cobertura, això és competència de les operadores, i el que sí que podem fer són mesures com les que estem dient, no? No podem millorar la cobertura, com he dit, però sí que podem informar la població d'allà on hi ha cobertura, i és el que fem amb aquest mapa.
2: Per tant, entenc que el que és interessant d'aquest mapa i de la consolidació d'aquest mapa és que les persones, quan hagin d'anar a la muntanya o quan vulguin fer una excursió, el que se'ls aconsellaria, en tot cas, és que planifiquin abans de sortir. Aquesta seria la principal recomanació que feu, perquè, és clar, si no podeu garantir el 100%, podria ser que algú marxés en un punt on no hi hagi cobertura, que li passi alguna cosa i que, evidentment, no pugui fer res per això, per reclamar ajut. Per tant, entenc que aquesta seria la principal recomanació que feu.
13: Sí, sí, ajudes aquestes. De la mateixa manera que quan surts a la muntanya has de planificar la ruta, has de portar calçat adequat, has de portar la roba adequada, has de mirar si fas nit a quin refugi on et quedaràs, doncs també el que diem és que mires aquest mapa, que mires les zones que hi ha cobertura i els pals on hi ha cobertura, perquè si mai passa alguna cosa, doncs que tingués la capacitat de contactar amb el 112.
2: Una última pregunta. En una situació doncs, d'angoixa o de desorientació, allò que vostè ens explicava, els pals i els refugis tenen matrícula i localitzen automàticament la trucada. Com funciona exactament i què resol? Explica'ns una mica, encara que sigui a grans trets.
13: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, doncs caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres. I la segona va lligat amb la localització, és a dir, quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat, perquè no tens referències. Val? No hi ha, en el sistema d'una població tens l'adreça i tens el número. Això és molt senzill de localitzar per un operador. Però estàs a la muntanya és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula i nosaltres tenim geolocalitzades tots els pals amb totes les matrícules. Llavors, quan una persona ens diu la matrícula on es troba, la M3426, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta on està la persona.
2: Doncs moltes gràcies, Jordi González. Entenem que venen caps de setmana de bonança. Aquest és un cap de setmana llarg, és una informació útil per a les persones, això, que vulguin sortir a la muntanya. Gràcies, doncs, per la informació i bon dia.
13: Gràcies a vosaltres, bon dia.
14: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Nou minuts per arribar a les 8 en punt del matí. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord, amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les 3 jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Ens n'apropa tots els detalls en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
11: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als Camps Elisis.
18: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte, perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
11: És destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent en temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elisis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
2: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu, ho dèiem, per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que a Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus, amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquest bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, al Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana.

0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de Figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana, Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: I Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
0: A la Lliga ACB, nova victòria del Joventut. La quarta consecutiva va superar el Burgos per 86-79 en un duel que es va trencar en el tercer quart quan els verd i negres van obrir un forat de 15 punts al marcador. Cameron Hunt, amb 13 punts, va ser el màxim anotador. L'equip badaloní, que demà completarà el partit ajornat amb l'Unicaja per problemes amb l'electrònic, arriba en un gran moment de forma al play-off. Per contra, el Girona va encaixar la quarta derrota seguida, la setena, en els darrers 8 partits. Va caure a la pista del Bilbao per 86-80 en un duel igualat que va acabar decidint-se en l'últim quart. Martínez Gueven, amb 24 punts i 13 rebots, va ser el més destacat del conjunt gironí que acomiadarà el curs divendres contra el Joventut a Fontejau. I el Hajo Post-Lleida, amb la permanència ja assegurada, no va poder oferir un triomf a l'afició en l'últim partit de la temporada al Barris Nord. Va perdre davant el Morabanc Andorra per un contundent 88-116. Els de Gerard Encuentra van començar dominant el marcador, però Kyle Couric, amb un gran percentatge d'encert, va capgirar el resultat per als andorrans, que van ampliar l'avantatge fins als 28 punts de marge finals. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 activitats. El director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver fet créixer la curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
4: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que en tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
5: La xarxa de comunicació local. Propostes en xarxa.
6: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. I hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que també s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cap de setmana ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta cap a justament aquests socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, els de Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, el que ha de fer és formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlarem en uns minuts amb Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un espot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. Dels esports destaquem que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers. 8 i 4, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Segons el RAC, precisament un accident ara mateix en aquesta mateixa via, a l'AP7, obliga a tallar la calçada a l'altura de Roda de Barà en sentit sud, amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès en aquesta mateixa AP7 a causa d'una incidència, també en sentit sud, i que deixa 5 quilòmetres de retenció. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara repassem el temps, ho fem com sempre, com cada dia, amb en Lluís Miquel Pérez. Ens explica un temps d'estiu quan encara falta un mes per al solstici. Lluís Miquel, molt bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, queden ben bé 25 dies perquè arribi el solstici d'estiu, perquè arribi oficialment l'estiu astronòmic, però les temperatures són de rigorós estiu ja, i des de fa 4 o 5 dies. I atenció, perquè avui no afluixa ni gota aquesta calor. De fet, ja a aquesta hora la temperatura s'està espavilant de seguida, ni tan sols fa fred a les valls del Pirineu, on també a hores d'ara va pujant de seguida aquesta temperatura, i el sol és ben present en aquests moments a tot el país, ni tan sols amb boires o núvols que puguin fer ombra. Aquesta tarda algun nuvolet creixerà cap al Pirineu, sobretot al Lleidatà, no gaire importants, no tindran esma com per deixar xàfecs, i per tant moltes hores de sol, moltes hores de sol picunador i moltes hores de calor. I és que aquesta tarda estarem, si fa no fa, com els últims dies, de 30 a 35 graus a més de la meitat del territori català. També aquesta tarda una mica més de vent, sobretot tossut, a les comarques de Lleida. I Helena, atenció, perquè aquesta setmana parlarem d'una calor històrica. Segons les previsions, a partir del dimecres farà una calor de rigorós, molt rigorós estiu. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. El govern aprovarà demà, en Consell Executiu, l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ull als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
4: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
4: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
1: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
6: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
1: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
7: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
8: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: I quan són les 8 i 10, també us expliquem avui que hi ha preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients de extinció, o sigui, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
4: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Globo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de GURB. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: Doncs en declaracions aquí al Notícies en Xarxa fa uns instants de l'economista i consultor en estratègia empresarial Rashid Karum apunta que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i per contra es continuï generant ocupació de qualitat ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
9: Tots els marroquins globen.
10: Ens treuen treballs.
11: Com a trans, et veuen com un monstre.
12: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
13: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
14: Una soledat, aquí en gran.
15: Són gent que arruba.
16: Paràssim, no. Marimats.
17: Jo estic solo.
18: Terroristes.
19: Vé a menjar, matant.
20: Tot això és odi. Aturem-lo.
1: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
21: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions
15: hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
16: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: Aquest cap de setmana han tornat a Barcelona una vintena d'activistes de la flotilla Global Sumut després de ser interceptats per Israel en aigües internacionals. Han denunciat violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlem tot seguit amb Pau Pérez, ell és portaveu i voluntari de la Global Sumut Flotilla i és també un dels activistes interceptats per l'exèrcit Israel, com us dèiem, en aquestes aigües internacionals. Pau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
17: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
1: Les denúncies que heu fet públiques són molt greus. Parleu de violència física, d'agressions sexuals, detencions en contenidors. De fet, en una nota de premsa que heu fet pública fa poca estona, que vam de fet d'arribar, parleu d'una campanya coordinada de tortura sistemàtica, de greus això, traumes físics i psicològics, en fi, el que apuntàvem. I, a més, desglosseu tot un seguit de persones, de nous testimonis que han estat víctimes de totes aquestes, no sé com qualificar-les, Pau. No sé com ho has viscut tu a nivell personal. Em sembla que no cal afegir gran cosa més, eh? Pau, sembla que no tenim aquesta trucada a punt. Intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Anem a explicar-vos més coses interessants d'avui, que som dilluns i que passen ara mateix 16 minuts de les 8 en punt del matí. Cap de setmana, deia, especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme, que a més ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobús. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona ha resultat ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una bralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb els fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20, a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i van demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar el vehicle embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. I Unió de Pagesos demana més coordinació de cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents, però també insisteixen a la pagesia afectada per aquests robatoris de la importància de denunciar-los. Ens ho explica Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
18: el passat 20 de maig, un pagès de Seròs s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
19: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre, que amb aquests recursos, pels recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no sigui això, perquè a nosaltres no s'hi val pa.
18: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
1: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet orientat a l'ús pràctic que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb seguretat. N'hem parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa amb Jordi González, que és director de Tecnologia i Innovació del Cat 112.
21: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
1: Ara sí, reprenem. Hem pogut recuperar l'entrevista amb Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la flotilla i un dels activistes, dèiem, interceptats per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Pau, molt bon dia i gràcies per atendre'ns, deia.
22: Hola, merci, gràcies i perdoneu.
1: Cap problema. Les denúncies que heu fet públiques explicava que són molt greus. Parleu de violència física, agressions sexuals, detencions en contenidors. Fèieu públic fa pocs instants una nota de premsa que hem rebut que parleu d'una campanya coordinada de tortura sistemàtica. Greus traumes físics, psicològics, en fi, una sèrie d'aberracions que no tenen nom. No sé com ho has viscut tu personalment, Pau. Què diries? Com estàs? Quins són els ànims?
22: Bueno, estic bé, jo per sort estic bé, estic recuperant-me encara. Han sigut uns dies molt durs i jo diria que tothom que ha passat per la flotilla i per aquest segrest ha patit tortures de diferent intensitat. Jo, per sort, tortures físiques en vaig rebre poques. Vaig rebre cops a les costelles que les tinc molt adolorides, però no tinc cap traumatisme, però tinc companys que amb el nas trencat, amb pneumotòrax, amb canells trencats, que han patit agressions sexuals. Llavors, jo crec que la paraula adequada és tortura, o sigui, jo crec que hem patit tortures sistemàtiques i hem tingut, diguem-ne, l'experiència de viure com a palestins i ser torturats com a palestins durant 3 dies. Nosaltres hem pogut viure l'experiència i sortir-ne vius, però ser molt conscients de que el que nosaltres hem viscut durant 3 dies, els palestins porten 8 dècades vivint aquestes tortures i aquests segrestos en el seu propi territori.
1: Pau, la ONU s'ha mostrat consternada també pels fets i ha reclamat rendició de comptes a Israel després d'aquestes denúncies, però, en canvi, acuseu la Unió Europea de no haver mogut un dit per la flotilla. Què li demaneu que faci ara de manera immediata i concreta o què denuncieu, en tot cas, per part de la Unió?
22: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Veient com una potència no europea segrestava a 500 quilòmetres o a 1.000 quilòmetres de les seves costes ciutadans dels seus països, no ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel, perquè creiem que és evident que amb aquest tipus d'estats no pots tenir ninguna relació perquè no respecten cap dret internacional, ni respecten la vida humana ni dels palestins, ni de cap ciutadà del món, com s'ha pogut demostrar ara.
1: I acabo, Pau, tampoc esteu massa contents amb el paper que en tot això ha jugat el govern espanyol i per acabar-ho d'adobar, veiem també aquest cap de setmana la imatge de l'Ersainz a Bilbao carregant contra alguns dels membres de la flotilla i familiars. Tampoc s'acaba d'entendre massa. Què li demaneu explícitament al govern Sánchez que faci ara?
22: Bueno, el govern Sánchez, diguem-ne que té dos cares, no? Té la cara de mediàtica, que sí que fa moltes declaracions a favor de Palestina, no? I en contra d'Israel. Però els hi demanem accions, accions de trencament, d'aïllament, de no tenir cap tipus de relació amb nosaltres. De fet, jo, per exemple, soc bomber, sí que vaig veure que la meva superior, diguem-ne, la Núria Parlon, la consellera d'Interior, va fer un tuit demanant el meu alliberament, però jo no he rebut cap missatge personal d'aviam com està, com estic, si necessito alguna cosa. Llavors, crec que és el manual clàssic del PSC de cara a la galeria del PSC i del PSOE, de cara a la galeria fer moltes declaracions, però després, a l'hora de la veritat, no fer absolutament res. No? Llavors, els hi demanem això, que trenquin totes les relacions amb aquest estat que no respecta la vida de la resta de ciutadans del món.
1: Pau Pérez, benvingut a casa. Ens n'alegrem d'haver-vos com a mínim bé íntegrament. Gràcies, que vagi molt bé. Molta sort.
22: Moltes gràcies.
1: Cinc minuts per arribar a 9:15. Abordem ara la crònica esportiva explicant-vos que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i també Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser, però, sens dubte, la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
0: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
1: Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
3: Why you love me so much? Why you do that to me?
5: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes. And incredible emotions.
1: Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total han estat més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Tots els marroquins roben.
25: Ens treuen treball.
26: Com a trans et veuen com un monstre.
27: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
28: Aquest amb un trastorn mental
29: és violent.
30: Una soledat, la gent gran.
31: Són gent que roben.
32: Paràsit. Marimatge.
33: Existir sol.
34: Com un
35: terrorista.
36: Menjar plata.
20: Això és odi.
21: Aturem-lo.
37: Taula d'entitats de tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
38: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
39: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
40: Què pot fer trontollar una democràcia?
41: I si demà deixés d'existir?
42: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
43: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
44: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
45: Quan
2: quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de set autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
4: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació, en el cas Plus Ultra, el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, el que ha de fer és formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
8: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un espot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i el govern espanyol. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel.
22: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
1: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques i tallers.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700

0: personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
1: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
0: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
2: També us ho destacàvem en el sumari. El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
3: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
2: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge, l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
4: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
5: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
6: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra,

0: com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'Ero encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: En declaracions aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial Rashid Karum apunta que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuï generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: Avui també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui mateix també una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de Maite Polo.
3: Tots els marroquins roben.
4: Ens treuen treballs.
5: Com a trans, et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat, gent gran.
9: Són gent que roben.
10: Ara sí, marimatge.
11: Estic solo.
12: Terroristes.
13: Tot això és odi. Aturem-lo.
14: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
15: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
14: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. De fet, asseguren haver patit tortures. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i el govern espanyol. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel.
16: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla, entre dos grups de persones al metro de Barcelona a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. La matinada de diumenge va passar això. A conseqüència de l'incident, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons han detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la batussa que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels fets, els efectius policials, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions. No és l'únic succés, deia, destacat d'aquest cap de setmana. La policia també investiga una possible agressió sexual la nit de dissabte, però en aquest cas a Lleida, en el marc dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol, i una agressió amb arma de foc a Calafell en una zona d'oci nocturn. Al seu torn, a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís a les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. I el Servei Català de Trànsit demana prudència avui en plena operació tornada a l'àrea metropolitana pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua, en què s'espera el desplaçament de prop de 600.000 vehicles. Tot plegat després d'uns dies especialment tràgics a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. Un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir, recordem-ho, la Quim, una dona trans, assassinada presumptament per la seva exparella dimarts passat. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
9: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de Feminicis de Catalunya, que per fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un femicidi, sinó que és un dels tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem més millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
1: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això, fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb seguretat. N'hem parlat fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, amb Jordi González, director de Tecnologia i d'Innovació del Cat 112.
10: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
1: Polèmica a Sant Cugat del Vallès pel rodatge d'una pel·lícula en un entorn afectat per les restriccions a causa de la pesta porcina. Es tracta d'un film protagonitzat per Russell Crowe que ha aixecat queixes dels veïns i representants de l'Ajuntament que lamenten l'obertura de la natura per activitats econòmiques mentre que les de l'oci continuen restringides. Ens aporta més detalls Sergio Morales, de Cugat Mèdia.
11: El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
12: Notícies en Xarxa. Actualitat local.
1: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que a Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquest bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, el Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana. Doncs on han patit també calor i de valent, tot i que se l'han fet passar, és a l'Aplec del Cargol. I ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta també per als visitants que mai. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000, ara ho dic bé, 200.000 assistents. Ens n'apropa els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
17: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps silicis.
18: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
17: És destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent en temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels camps silicis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa, en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
1: Anem encarant la recta final del Notícies en Xarxa i ara toca els esports, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
19: Bon dia.
1: El Barça, que ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida davant el Lió.
19: Sí, tot just 24 hores després d'aixecar el títol a Oslo, les jugadores blaugranes van continuar la festa amb una gran celebració a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona davant milers d'aficionats. Les jugadores van exhibir els 4 títols aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i també la màxima corona continental en una festa amb cants i balls de la plantilla al ritme de Figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i també Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
20: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals. És algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era. Us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
19: Qui sí que s'ha acomiadat és Pep Guardiola de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club. Primer pas de l'Atlètic Barceloneta cap al títol de Lliga a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Va superar el Sabadell per 17-13 en el primer duel de la final. Burian, amb 5 dianes, va ser el màxim golejador. Els mariners tindran dissabte l'oportunitat de segellar el títol si guanyen a Can Llong. En cas de victòria vallesana, el campió es decidirà el tercer partit de nou a la piscina barcelonina. Els dos entrenadors, Quim Colet del Sabadell i Fran Fernández dels mariners, valoraven l'actuació dels seus equips.
21: Hem competit, crec que hem estat molt bé, però els detalls amb un equip que és pràcticament la selecció espanyola, més els estrangers que són també de màxim nivell, etc. I un equip que aspira a guanyar la Champions, doncs no puc sentir-me més orgullós i content, diguéssim, de com ha estat el partit.
22: Lógicamente, ganar un partido, meter 17 goles nunca es fácil. Sí que, bueno, tenemos que mirar a ver qué hemos hecho mal en defensa, porque hemos recibido muchas expulsiones, muchas sin balón, muchos penaltis, y hemos encajado demasiados goles.
19: I el Vila-sana s'ha avançat a les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Femenina davant el General i Palau amb un còmode triomf per 5-1 en el primer partit. Les del Pla d'Urgell van deixar clares les seves intencions des de l'inici i als 7 minuts el gol d'Elsa Salvanyà ja donava avantatge a l'equip. Gaete i Aina Florença van situar el 3-0, però abans del descans Puigdueta va reduir diferències. A la represa, Lucia Agudo i Aina Florença van sentenciar amb dues dianes més. Dissabte vinent al pavelló Maria Víctor, segon partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Doncs veurem si encara hi ha un tercer partit o no. A l'altra eliminatòria, el Telecable domina per 1-0 davant el Fraga.
1: Doncs n'estarem pendents com sempre i ens ho explicaràs.
19: I tant.
1: Va, Cristina, gràcies.
19: Que vagi
1: fins
19: bé.
1: Demà. Més de 80.000 persones han assistit en aquesta edició, l'edició d'aquest any del Tàrraco Vivo, que justament aquest cap de setmana posava el punt i final al Camp Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma Antiga. En total, han estat més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
0: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que el tenim per molts anys i només animo al Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
1: Doncs amb la història antiga del Tàrraco Viva posem el punt final al Notícies en Xarxa d'avui dilluns, un dilluns festiu, per a moltes persones. Tornem demà a les 7. Que vagi bé.
2: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyant en Sergio Guardeño i qui us parla Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Convidarem, com és habitual, la nostra companya Carla Ramos perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat que s'ha produït o es produirà en les properes hores aquí a casa nostra. Després, avui us parlarem d'alimentació, dels canvis alimentaris que es produeixen a la població, i qui millor que ens parli d'aquest fet, doncs una persona que està al capdavant d'un negoci que es dedica precisament a l'alimentació, la cuina de Mollet, una de les parades del mercat municipal. La Susana Lara doncs porta 15 anys al capdavant d'aquest negoci i s'ha donat aquests canvis i ens vol comentar, no?, i que tots plegats parem atenció de que és molt fàcil deixar-nos endur per les modes, però això no vol dir que ens alimentem correctament. Així que farem aquesta reflexió compartida amb tots vosaltres. Després tindrem a l'espai de la petita i la gran pantalla. Tindrem també l'actualitat esportiva, és a dir, que novament li direm a la Carla allò que ens facin 5 cèntims. Ja sabeu que ara aquesta actualitat és molt més reduïda perquè hi ha pocs partits, ja pràcticament totes les competicions han finalitzat, només queden aquelles que doncs s'ha de veure si poden pujar o no de categoria. I després sí que tindrem l'Enfoca't, a l'espai que compartim amb l'empresa municipal Enfo i que avui ens venen a parlar del programa Integral Plus. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Quins són els temes que... Un parell de temes dels que abordarem. Ja sabem que sempre a l'informatiu hi ha molta més informació, però, si més no, un parell que volem de compartir i destacar amb tots els oients.
1: Doncs sí, fem aquest tastet informatiu i posem la mirada a demà dimarts, i és que demà Mollet acull una nova edició de la Fira de Cooperatives Escolars. 261 alumnes de cinquè de primària de diferents escoles de Mollet de Vallès participen en la 14a edició de la Fira, en la qual exposaran i vendran els productes elaborats dins dels seus projectes cooperatius. En aquesta ocasió participen 7 centres de la ciutat, com són el Col·legi L'Estonac, l'Escola Nou Claver Cooperativa, el Centre d'Estudis Mollet, l'Escola Sant Gervasi, l'Escola Montseny, l'Escola El Bosc i també l'Escola Federico García Lorca. Entre tots han impulsat 9 cooperatives escolars que posaran demà a la venda els seus productes, coincidint amb el mercat setmanal de la Rambla Balmes davant de l'IES Aigua Viva. El projecte permet que l'alumnat visqui tot el procés de creació i funcionament d'una cooperativa, des de l'organització i la gestió fins a la fabricació dels productes i també doncs la seva venda, com dèiem, que culminarà demà en aquesta fira. Tot plegat es fa amb el suport dels centres educatius, l'Ajuntament i diverses empreses i entitats de la ciutat. Els docents participants també reben formació específica per poder treballar a l'aula valors relacionats amb l'emprenedoria, com ara l'autonomia, la responsabilitat i la cultura de l'esforç. Un cop finalitzada la fira, cada cooperativa decidirà quina ONG o entitat social destinarà els beneficis obtinguts amb la venda dels productes. Com cada any, recorda que aquesta és una iniciativa que forma part del programa Cultura Emprenedora a l'Escola, el QME, promogut per la Diputació de Barcelona i desenvolupat per Mollet a través de l'Ajuntament, a través de l'empresa Denfo i també de l'Institut Municipal d'Educació. De fet, a nosaltres doncs, ja ens hem anat fent ressò, no?, doncs, de quan aconseguien aquest número de les cooperatives. També doncs, hem anat parlant d'alguns dels projectes que s'acabaven de dibuixar, però si més no, demà doncs, és el dia estrella, perquè és el dia que es mostren tots aquests productes.
0: I d'aquestes 9 cooperatives estem fent difusió perquè han gravat allò falques publicitàries. No sé si el Sergio ens pot posar alguna d'aquestes falques, així perquè doncs, veieu l'entusiasme que tenen aquests nens i nenes. Demà volen vendre molt, així que qualsevol d'aquestes falques aleatòriament, Sergio, a veure si la podem punxar. Ai.
2: Són les 9, el carrer està ple. No hi ha res nou en aquest indret.
3: El 26 de maig serà brutal. A l'Escola Oficial d'Idiomes hi trobareu una parada especial.
4: Això és Coopera Kids, no és cap acudit. Fins 2:15 estarem aquí.
5: Només som nens, dirà tota la gent, però nosaltres som del Centre d'Estudis Mollet.
0: Rapejant, fins i tot.
1: S'han atrevit.
0: Ja sabeu, demà a les 9, diu, no hi ha gent, doncs sí, tothom allò ja pot apropar-se demà al final de la Rambla, perquè estarà la Fira de les Cooperatives.
1: Exactament.
0: Molt bé. Quin més coses comentem, Carla?
1: Sí, doncs comentem també altres temes, i és que continua el cicle Parlem de Salut, impulsat per l'Ajuntament de Mollet, i en la darrera sessió el protagonista ha estat el càncer. Sota el títol Reconnectar amb la vida després del càncer, la ponent Sandra Marín ha posat el focus en el seu projecte Xarxa en Rosa, una iniciativa que acompanya dones suport i empodera dones que han superat un càncer de mama, tot promovent el benestar integral, la seva autonomia i la reincorporació activa a la vida social i també laboral. En referència als inicis de Xarxa en Rosa, la Sandra Marín ha explicat que el projecte va néixer per experiència pròpia.
6: Doncs la idea va néixer des de la pròpia experiència. Després d'allò haver passat un càncer de mama, el tema de la reincorporació i de tot l'acompanyament en aquell moment, vaig veure que no era del tot senzill. També vaig parlar amb moltes altres dones que estaven en una situació semblant. A més, va coincidir una mica també cap al final amb el tema del Covid. Llavors el tema online era, comunicar-nos a través de l'online era molt, molt més factible. I arrel d'allà vaig començar a donar-li la volta una mica a Xarxa en Rosa.
1: Actualment, segons l'Organització Mundial de la Salut, es diagnostiquen més casos de càncer que fa dècades, principalment perquè la població viu més anys i perquè les tècniques de detecció han millorat. Tot i això, factors com el tabaquisme, l'obesitat, el sedentarisme, la contaminació o una mala alimentació també contribueixen a augmentar el risc d'alguns tumors. En paral·lel, la mortalitat per càncer ha disminuït gràcies als avenços en prevenció, diagnòstic precoç i també pels tractaments, tot i que els experts alerten d'un increment preocupant d'alguns càncers en persones joves. Aquest augment de casos ha vingut acompanyat també d'una millor comunicació i, de fet, el càncer ja no és un tema tabú. Sandra Marín ha explicat que després d'un procés oncològic els pacients ja no es tanquen a casa i volen reinventar-se també una mica aquí a l'esperit de Xarxa en Rosa. Com dèiem, a una xerrada que s'enmarca dins del cicle Parlem de Salut, que de fet continuaran els pròxims mesos, com sempre, amb noves xerrades obertes a la ciutadania per abordar diferents aspectes relacionats amb el benestar i la salut.
0: Molt bé, sabeu que aquesta és una iniciativa del Departament de Promoció de la Salut Pública de l'Ajuntament de Mollet i que intenten això abordar, també tenint en compte les entitats que tenim en el territori per donar-hi veu en aquestes entitats. Molt bé, Carla, ens retrobem d'aquí no res per parlar d'esports.
1: Fins ara mateix.
0: Que vagi bé. Ara anem a saber de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Sembla ser que la setmana ha de ser molt calorosa. A veure com ho tenim pel dia d'avui. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
7: Bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i ben pocs núvols arreu del país. Durant tota la jornada el cel estarà més aviat pentinat, estarà ben blau i només amb alguns núvols prims, poc importants, i d'altres que aquesta tarda apareixeran cap al Pirineu Lleidatà, si de cas amb alguna gotellada, a la banda més alta del Pallars Sobirà cap a la Vall de Boí o a la Vall d'Aran. A la resta del país, força sol, com dèiem, i una temperatura com els últims dies, desbocada per les dates. Al matí ja comença molt suau a tot arreu i la tarda tindrà moltes viles entre els 30 i els 35 graus. Per tant, un ambient d'estiu. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui us hem dit que volem reflexionar en veu alta, perquè això és el que ens proposa la nostra convidada. Ella és una d'aquestes professionals que tenim a la ciutat, que està al capdavant d'un negoci, com és una de les parades del mercat municipal. Això ja és garantia. És la Susana Lara, que està fa 15 anys, oi, Susana?
1: Sí. Hola, bon dia.
0: Molt bon dia. A la cuina de Mollet. Mm. I, clar, aquests anys de bagatge t'han fet adonar de com hem anat canviant, no?, la població al que és a nivell alimentari.
1: Sí, totalment. Bueno, primer de tot, bon dia a tothom. Gràcies per convidar-me al teu espai.
0: No, gràcies a tu per voler compartir aquesta reflexió que farem
1: sí,
0: ara.
1: Sí, la veritat és que hem de reflexionar. Jo convido a que passeu per la meva parada, sobretot, importantíssim, perquè menjareu molt bé, però sobretot a que reflexionem. Perquè està canviant tot tan ràpid, i tot és ja per ara, i si pot ser per antes d'ahir, mejor. Vivim en un moment on les tecnologies ens estan menjant. Uh-huh. I nosaltres ens hem de menjar la vida i no les tecnologies a nosaltres. Aleshores, aquesta és una mica la reflexió que jo porto sempre. I clar, jo vaig començar la cuina fa 15 anys. De 15 anys ara, mare meva. O sigui, a més, jo vaig començar en un moment molt power, perquè jo venia... O sigui, vaig muntar la botiga just en la crisi del 2008. O sigui, el peor moment de mi vida, que la gent... O sigui, la meva família em va dir, però a més venia d'un lloc de treballar on portava 20 anys a l'empresa, era comercial, m'he dedicat a les ventes tota la vida, i tenia un sou fantàstic, tot estupendo, maravilloso. Però saps allò que dius? Hòstia, va passar una mica com ara. M'enrotllo molt, però és que va passar com ara. Era un moment on semblava que l'economia anava tot molt bé i tot estable, ens havien educat com per tenir una feina molt tal, molt qual, molt sostenible, tot perfecte, el control, i se'n va anar tota la merda. Uh-huh. Perdó, eh? En un moment. I ara considero que estem en un moment molt semblant, però a nivell tecnologia. Tot ens envolta i ens estem anant a la merda en el sentit de consciència.
0: Uh-huh. Llavors, Susana, tu on has notat bàsicament aquests canvis? Comentaves bé, la tecnologia, tot va molt de pressa, sovint sense la gent que diu, bé, és que jo ficar-me a la cuina, no?, massa temps, i la tendència de producte preparat, que ja estigui, no?
1: Sí.
0: No sé si va per aquí, allò, la reflexió que...
1: Sí, la reflexió respecte a la nostra botiga és que al principi la nostra botiga la gent s'ho va prendre una mica com, bueno, cosetes de cap de setmana, que si uns caracolitos, que si uns callitos, no sé què, perquè em fa mandra fer-ho, o ja no ho cuino, i era més com cosa puntual. I la cosa ha anat canviant tant, les dones, i parlo de les dones, sempre parlaré de les dones, no tenen la vida que tenien abans, llavors no hi ha temps realment, és que no et dona temps. Llavors s'ha anat convertint en que la nostra botiga, a més de ser coses puntuals, acaba sent diari. Llavors compren coses quotidianes, el més normal del món. Moltes vegades em pregunten, però uns macarrons, en sèrio, t'ho compren? Bueno, nosaltres et puc dir que és el plat estrella, que al final els macarrons te la deixo en tu casa amb un poco de tomate i xip-xop. Pues ens ho compren moltíssim, perquè no hi ha temps. Però clar, això que ha passat, que al final ens ha portat a que anem al supermercat, perquè, clar, per tema horari és la millor opció, i ens la sua el que comprem, perquè al final ni mirem. No? Uh-huh. És, inclús anem a comprar, perquè jo faig molts estudis de mercat per la meva compte i prenc notes de tot, i llavors estic escrivint diversos llibres sobre això, i aleshores el que passa és que anem a comprar amb el mòbil a la mà, els cascos posats, escutxando el podcast de mi amiga o de no sé qui, aprofitant així el temps, sí, i compro lo que sea. Llavors, clar, és com molt contradictori, perquè les modes ara, que està molt de moda, tot ecològic i tot no sé què, i vegui, sí, sotia, el que ens venen, hòstia, però estàs comprant uns tomàquets amb una bandeja, amb una safata, perdó, de por expand. O sea, però, a ver, incoherència a la vista. O sigui, és que això ja... Jo em refereixo a aquestes coses, no? Llavors, el que ha canviat és que nosaltres, gràcies a Déu, tenim una cartera de clients molt gran, molt fidel.
0: Això és... Però, Susana, és curiós, perquè tu mateixa has dit, és veritat que ara és moda i és tendència, no? El tema de l'alimentació més de proximitat, més vegui, no?, que dius, no?, més vegana, sí, més natural, però per contra, no?, hi ha aquesta compra més impulsiva, sí, de producte processat que, a nivell d'imatge, dona la sensació que és molt natural, no?
1: Sí. perquè, clar, bueno, aquí potser m'estic fotent amb un fregat, però jo com dic el que penso sempre, el que interessa és vendre a qualsevol preu. No he descobert res de l'altre món, Això ja se sap des de fa mil anys.
0: I és normal que una persona que tingui un negoci, tu també el que vols
1: és
0: vendre,
1: no? Volem
0: vendre.
1: Exacte. Sí, llavors, aquí ve una mica doncs, les ètiques, no? Hi ha empreses que fan menjar per emportar, que estan basat i tot, i són bones empreses, on el producte realment és de molta qualitat, i després hi ha molta basura...
0: De fet, nosaltres tenim allò, nutricionistes, que sempre ens diuen hem d'aprendre a llegir les etiquetes, no? Perquè de vegades allò, una cosa que sembla així molt friendly, no? Molt, sí. Que és això doncs, que t'anirà molt bé, doncs si et mires després l'etiqueta, doncs veus que no? Que té molts sucres, molts saturats...
1: També és veritat que ja ara mateix jo diria que estem en un moment una mica xungo perquè hi ha molta desinformació. Perquè, clar,
0: potser massa.
1: Sí, és desinformació al final, perquè, clar, et poses a mirar professionals, nutricionistes, per exemple, no? És un bon exemple. Ostres, i és que entre ells mateixos hi ha discrepància total. Llavors, no, els ous no els pots menjar més de 2 dies a la setmana perquè llavors el fetge no sé quantos, després hi ha un altre. No, no, cada dia 2 ous perquè això és, hòstia, no sabes a quin creer, no? Llavors, jo considero que ens hem de guiar una mica, jo crec que hem perdut realment la intuïció del nostre propi cos. Després hi ha coses, evidentment, que les has de consultar amb un especialista, no? Però hem perdut la nostra pròpia intuïció. Tu realment, si et poses sèria, tu saps el que et senta bé i el que no. Llavors, clar, la filosofia aquesta que estem parlant, que dius, bueno, i què té a veure amb la teva botiga? És que la nostra botiga, tothom està veient allà. Nosaltres ens encarreguem pollastre, anem a la botiga del Marc i ho veu tothom. És que ho veu tothom. Ens ho tallen allà mateix, ho agafo amb una safata, m'ho emporto i ho foto a la cassola en el mismo momento. Llavors, clar, és que tothom ho veu, perquè a més la nostra botiga, el que vaig voler crear des del principi, és que la cuina, la part de la cuina, és una peixera. És com ara aquí a l'estudi.
0: Sí, exacte, que la gent veiés.
1: I la gent passa i és com si està cuinant amb nosaltres, perquè ho veu exactament tot el que fem, tot el que fem, tot. Llavors allà és molt transparent. Les persones venen i ens diuen això és d'avui, això és d'ahir, i com a molt és d'ahir, perquè és que realment s'acaba. Ja cuinem expressament unes quantitats idònies perquè s'acabi el mateix dia.
0: En aquests 15 anys, suposo, no? Que heu anat acumulant experiències, sabeu doncs, d'aquest producte hem de fer més, d'aquest altre menys. Sí. Una recomanació també, el tema de, no és només allò el producte, sinó també com el cuines, no? Com el tractes.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Que això també és molt important.
1: És molt important perquè, mira, jo el titular que t'he donat és la cuina és on es cuina la vida. I això, que sembla una frase molt poètica, que no tingui res que veure amb la indústria ni amb res, té tot a veure, tot a veure. I si et fixes, en realitat, la tendència ara, des de fa ja uns anys, és que els espais, els dissenyadors d'espais i dissenyadores i els arquitectes, o sigui, s'està creant ara una cuina funcional, que és una cuina oberta, on realment a l'espai del menjador, els sofàs i el saló i no sé quantos, i la cuina està tot integrat. Perquè realment s'estan adonant que la cuina és el lloc on cuines la vida. Allà es parla de tots els fregats. O sigui, tu estàs parlant el tomàquet amb la teva parella o amb els teus fills que està allà, que ja ha tingut una crisi adolescent i està allà amb un atac de caspa perquè li ha sortit un gra, i estàs tallant el tomàquet i estàs... Tota aquesta energia va al menjar. Sempre, sempre, encara que ens creiem que no. I quan tu menges, si has estat parlant d'un drama monumental, és això el que estàs ingerint, encara que no ens ho creiem.
0: Això és la pel·lícula Com agua para chocolate, eh?
1: És que és tal qual. Llavors, nosaltres, per exemple, quan cuinem a la cuina, tenim un protocol, que això és sagrat. O sigui, entri qui entri a la cuina, estic amb el meu company Pol, que és un amor, i fa 10 anys que està en el món de l'hostaleria, i sap que la norma és aquesta, i abans que ha negut una altra persona també. Es posa una certa música per fer cert menjar, certs dinars. I després, per fer certs altres, posem una altra, perquè ens envolti tot.
0: Sí. I escolta'm una cosa, Susana, un tema també a tenir en compte és el tema de la higiene dels aliments, no?
1: Sí. Sí.
0: Que abans que parlaves allò, clar, és que sentim a parlar, s'ha de rentar bé, no?
1: Sí, i a més és un tema que nosaltres estem... Mira, el tema de l'aigua ens ha passat el mateix que amb els tàpers. Nosaltres, quan va començar fa 15 anys, hi havia uns tàpers a la indústria, bueno, esto es lo que hay, tal. Però quan vaig començar a veure que la gent ho reciclava, que això també és molt important, els nostres clients són un amor, perquè els hi mengem molt, molt el tarro, perquè ens portin, sisplau, els tàpers, recicleu...
0: I de vidre? Sí.
1: Ells ho porten els nostres, normalment, que són els de plàstic, que és un plàstic especial que em va costar anys trobar-los, perquè han de reunir unes condicions i llavors sí, molt monos ho renten, ells mateixos ho porten, els hi surt més barat, però ja no és per això, sinó és pel tema del plàstic en general, que també col·laborem amb això, no?, i ens posem molt pesats. Llavors aquest tema, hi ha molta gent que es porta de vidre, moltíssima.
0: Nosaltres, i llavors clar, estàvem amb el tema de l'aigua, Susana.
1: Llavors això dels plàstics ha passat el mateix que amb l'aigua. Ha hagut un moment que és molt important el tema de l'aigua i està sortint a la llum de dades escandaloses sobre aquest tema. Llavors, clar, si el menjar està molt bo, però l'aigua no acaba de ser...
0: massa neta, massa pura, no?
1: Ostres, no? Quina pena, no? Llavors, fa anys que estic ja mirant quin tipus de filtradora, bueno, no té aquest nom exactament, posarem a la cuina. Llavors, hi ha dos o tres empreses que estic així com valorant i són aparells que es posen...
0: I llavors, Susana, per a una persona a casa, tu els recomanaries
1: total,
0: també?
1: Total.
0: Allò, posar filtres, no sé si també allò de que et diuen doncs, posar els aliments potser en remull amb una miqueta de vinagre o de bicarbonat, no sé si és el més adient.
1: Bueno, aquests sistemes funcionen, funcionen quan no tens res, no? Són sistemes caseros, que jo dic. Però crec que hem d'apostar per un altre tipus de tecnologia, perquè estem ja en un altre segle i llavors s'han inventat coses molt potents. I, bueno, estic acabant de determinar una cosa i quan em decideixi ja per quina, vindré aquí i us ho comunicaré, perquè és tant a nivell casa, a nivell rentar-te i sobretot a nivell producte. És com quan, per exemple, te'n vas a demanar un aigua mineral o et prens un cafè, val? Un cafè a la millor cafeteria del món, i te'l prens a cafè amb gel. Clar, els cubitos que posen, a saber.
0: Yeah.
1: Sí, però és veritat, això no ho pensem.
0: No fas aquesta reflexió.
1: I estàs allà superbé amb una terrasseta per aquí per Mollet tranquil·lament i te tomes el cafè de puta mare, aquest cafè, però clar, l'aigua, o sigui, està barrejada. Bueno, són petites cosetes que sense arribar a l'obsessió hem de mirar nosaltres mateixos per nosaltres mateixos i per al planeta.
0: Com esteu sentint, la Susana ens està fent allò, aquesta crida, aquesta reflexió, aquesta conscienciació, no? Allò, no només allò que alimentem, sinó com ho cuinem, com ho preparem i com fem aquest embolcall, no? De fet, allò que ens deies tan important, el tema dels tàpers, no? Per no anar malmetent. Ens has anotat allò, projecte Aliment.
1: Sí.
0: Què és això del projecte Aliment?
1: Doncs mira, això és un projecte que va sorgir ja fa bastants anys, molts anys, a nivell d'una experiència meva personal, com tot en la vida. I és un projecte que el que fem és obrir un espai perquè tu puguis veure i entendre que l'alimentació no és només nutricional. O sigui, no és només una taula que te dan i a veure, esto cuántos tiene, cuántos no sé qué.
0: Sí, la piràmide aquesta dels aliments, no?
1: Que és necessària i que és molt important que ens informem. Però és entendre que tot el tema emocional... O sigui, per mi, t'ho resumeixo dient que l'alimentació comença en la ment, no en el plat. Perquè està comprovadíssim que el cos humà funciona amb tres coses. Amb la ment, amb el cos i amb l'alimentació. Bueno, després amb moltes més, eh? No. D'aquestes tres, l'ideal de los ideales és que les tres funcionin. Si funciona el cos, que significa fas esport, moviment, no sé què, l'alimentació, xipi-xipi, i la ment, l'alimentes amb merda...
0: Anem malament.
1: Bueno, potser bueno, tens molts músculs i tens un cuerpazo increïble, però realment arribarà un punt que no estaràs bé. Si t'ocupes de l'alimentació però no et mous res, tots sabem el que passa, no fa falta que jo ho digui. Entonces, què passa amb la ment? Què passem d'ella? No li fem cas, perquè tot és cap a fora. Entonces, comença aquí realment. Llavors, aliments són formacions que durant 6 setmanes on es fa un estudi específic i obrim a l'espai, perquè són 6 punts que per mi són essencials, i és obrir molt, molt la consciència i veure una mica, com a mínim és una invitació a veure les coses des d'un altre, amb els altres ulleres.
0: I llavors, Susana, per a aquelles persones que ens estiguin escoltant, quines serien aquestes ulleres que proposaries que ens poséssim allò per fer aquest, per fer aquesta conscienciació?
1: Doncs mira, és saber, principalment, és saber de què s'alimenta la teva ment. I això, a priori, dius, bueno, però això què té a veure amb l'alimentació? Té tot a veure. Perquè el primer que dic a tothom és, el primer que anem a revisar, el primer tomo que dic jo és, què penses quan penses? Aquesta és la primera alimentació que entra, però només despertar-te. O sigui, realment aquest és el missatge. Quan tu et lleves al matí, que estàs mig, així que, saps allò quan apagues el despertador, el mòbil que sona i sona una altra vegada? En aquells moments, que és el primer despertar, què estàs pensant en aquell moment? Allò és el primer que es alimenta el teu cos, el primer. I això, que sona així com una mica estrambòtic, realment és, és una cosa científica que s'ha demostrat fa molts anys. I jo estic molt passada amb aquest...
0: Amb aquesta qüestió.
1: Amb aquest procés, sí. Comença aquí, per mi.
0: Llavors, després, evidentment, la cuina de Mollet porta 15 anys, però portarà molts més, amb la Susana Lara al capdavant. Crec que cuineu a l'entorn de 30 plats diferents, però jo com a persona que vetlla, no, per l'alimentació de la població, quina crida jo faries allò de dir, escolta'm, en aquests 15 anys m'he adonat, no? Abans ho comentaves, no? Per exemple, el tema dels macarrons, és curiós que sigui un dels plats estrella quan és una cosa que a priori, un diria, això ho fas a casa en un pim-pam, no? No sé quina seria allò, doncs, on posaries el dit a l'anafra, allò de dir, escolteu, ja està bé, no? Pareu atenció a allò que és el que compreu, com ho cuineu.
1: Mira, jo posaria... Jo, la frase, o la cosa que trauria així fil, és que jo estic en un mercat municipal on tots els meus companys fan la mateixa feina que jo, cada un es dedica a una cosa diferent, i sempre el que escolto, acabo escoltant sempre la mateixa frase, que és, ostres, és que és molt car. Jo, sincerament, convido a tothom a que quan vagi a comprar es miri el carro, però de veritat. De veritat, perquè si treus totes les merdes que no necessites, o sigui, realment comprar al mercat és superbarat. És molt més barat. Llavors, és, la reflexió que jo faig és compreu realment productes de qualitat. I al mercat sempre moltes vegades ens diuen, ai, és que a les dues tanqueu. És que nosaltres, per exemple, com a cuina, som els únics que per la tarda no obre, per un tema obvi, que nosaltres és fresc i quan s'acaba la matèria, què faig? Cuino per la tarda? Que no, és que nosaltres som els únics que tanquem a les dues. Però tot el mercat disposa d'uns lookers, que són unes neveres que estan a baix, i això està disponible tot el dia. I els nostres clients ho saben, que estan a baix, entren, ho agafen... Vull dir, avui dia no hi ha cap excusa per no menjar realment bé.
0: Bueno, de fet, allò és una qüestió, allò de comprar això, el producte de proximitat, el producte fresc, i sobretot allò abans que comentàvem el tema d'aquesta reflexió de que ens falta temps, allò de dedicar-te potser un dia a cuinar diferents plats per tenir-ho allò durant tota la setmana, no? Allò, tenir-ho allò, doncs, en aquests tàpers, i, no?
1: I a més a nosaltres, que moltes vegades ens venen els clients...
0: No sé si això us ho fan, no? Allò de dir, escolta'm, et compro, però no només pel dia, sinó per diferents dies.
1: Sí, això fa anys, que molts anys ens compren per tota la setmana, ens diuen, inclús ens passen les llistes de persones que estan fent una dieta específica per el tema del gym, que volen uns objectius i tal, i és el típic d'arròs bullit, després dos ous durs, no sé què, nosaltres això ho fem. I cada vegada més. I després una cosa que ens encanta, que ens superencanta, que és les persones, que a més ara parlàveu del càncer de dones, les persones que lamentablement, que són moltes, tenen un càncer, i moltes d'elles és un càncer terminal, i coneixem aquests clients, perquè aquí ens coneixem tots, i venen i ens diuen que, sisplau, els hi fem 150 grams, o sigui, 150 grams, és així, és molt poquet. De faves a la catalana, perquè just aquesta persona li encanta, no sé què, nosaltres les coneixem, això no té preu. De veritat t'ho dic, ja sé que sona com molt així, però t'ho dic completament de veritat. O sigui, ens emociona brutalment, I és una feina meravellosa, perquè ajudem a molta gent i, bueno, això en un súper és difícil, mentre la màquina t'està dient has passat la targeta de client habitual i no sé què, i és com, calla-te, hòstia, saps? Vull dir, hem de valorar també coses que s'estan desvalorant.
0: En tot cas, li agraïm allò a la Susana de Lara que avui ens hagi vingut a parlar, a fer aquesta reflexió en veu alta. Ella, com a professional del mercat municipal, de fet és una defensa de tots els paradistes, sí, del de mercat tots municipal, que estan doncs commemorant aquests 30 anys, sí, al servei de la ciutadania. I, si més no, la conclusió que podem treure és que l'alimentació és també allò, un acte de consciència que hem de pensar abans de fer la compra, no? I abans de preparar un plat, doncs saber què és alimentació bona i natural. Exacte. I que ens alimentarà no només el cos, sinó també la ment i l'ànima.
1: I l'ànima.
0: Susana, fins una altra. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Emma.
0: Fins una altra. Adéu.
1: Fins una altra.

0: Donem pas a la secció de la petita i la gran pantalla, una secció que compartim amb els nostres companys en Sergio Guardeño i en Josep Casasnovas. Un ens conviden al teatre i l'altre... Ai, al teatre, perdó. Un ens conviden al cinema, la gran pantalla, i l'altre a quedar-nos al sofà de casa, tranquil·lets, veient una sèrie de televisiva. Aquest és el cas d'en Josep Casasnovas, que avui ens presenta Rehén. Endavant, bon dia.
1: Molt bon dia. Com cada 15 dies arriba el moment de fer la proposta d'una sèrie. Avui, en concret, us portem la minissèrie Rehén, produïda per Netflix. Rehén és un thriller polític i psicològic que explora el poder, la por i els límits morals quan una vida humana es converteix en una eina de xantatge. Amb una tensió constant i un ritme contingut, però intens, la sèrie planteja una pregunta central. Què estaries disposat a sacrificar per salvar algú que estimes quan el preu és el bé comú? La història gira al voltant de Nian Wals, una primera ministra britànica recentment escollida, que intenta consolidar el seu lideratge en un context polític fràgil. Tot just començar la seva etapa de govern, es veu atrapada en una situació extrema. El seu marit és segrestat per un grup desconegut que exigeix una decisió política molt concreta a canvi de la seva vida. Aquest xantatge posa la protagonista davant d'un dilema devastador. Com a líder d'un país, Niat té la responsabilitat de protegir milions de persones i defensar els valors democràtics. Però com a esposa, és una dona aterrida davant la possibilitat de perdre la persona que estima. La sèrie construeix el conflicte precisament en aquest xoc entre el deure públic i el dolor privat. A mesura que avancen els episodis, el segrest esdevé un secret difícil de sostenir. Els serveis d'intel·ligència, el gabinet polític i els assessors de seguretat sospiten que alguna cosa no quadra en les decisions de la primera ministra. Cada gest, cada silenci, cada ordre és analitzada amb lupa, mentre el temps juga en contra seva. Paral·lelament, la sèrie mostra la situació del marit segrestat, reclòs en un espai tancat i controlat, on la incertesa i la por són constants. A través d'aquesta escena, Rehén posa èmfasi en l'impacte psicològic del captiveri, però també en la deshumanització que acompanya els conflictes polítics quan les persones es converteixen en simples peces d'un joc de poder. Un dels punts forts de la minissèrie és que evita simplificar els personatges. Nia Wals no és presentada ni com una heroïna perfecta ni com una política freda i calculadora. És una dona amb dubtes, contradiccions i errors, que ha de prendre decisions irreversibles sota una pressió extrema. Aquesta complexitat fa que l'espectador empatitzi amb ella, fins i tot quan les seves accions generen controvèrsia. La trama també aborda el funcionament intern del poder polític, les lluites dins del govern, les estratègies de comunicació, la manipulació mediàtica i la manera com que les crisis es gestionen de portes endins, mentre de cara al públic tot ha de semblar sota control. La sèrie mostra com la veritat pot ser modelada, amagada o retardada per preservar una aparença d'estabilitat. La tensió narrativa augmenta episodi rere episodi, amb un ritme que prioritza els diàlegs intensos, les mirades carregades.

Carregades de significat i els silencis incòmodes. Rehn no aposta tant per l'acció espectacular com per la pressió psicològica, fent que l'espectador comparteixi l'angoixa dels personatges. Un altre tema clau de la minissèrie és el cos del lideratge. Governar implica prendre decisions que afecten vides, però quan aquestes decisions impacten directament en l'àmbit personal, la frontera entre l'ètica i la supervivència emocional es difumina. La sèrie convida a reflexionar sobre fins a quin punt és just exigir sacrificis absoluts als qui ocupen càrrecs de poder. Visualment, Rehn manté una estètica sòbria i realista, amb tons freds i espais tancats que reforcen la sensació d'ofec i claustrofòbia. La banda sonora és discreta però efectiva, accentuant els moments de tensió sense robar protagonisme a les interpretacions dels actors. En definitiva, Rehn és una minissèrie que combina thriller polític i drama humà, que explora les debilitats del poder i la fragilitat de les decisions morals en situacions límit. Una història intensa i inquietant que recorda que darrere de cada decisió d'estat hi ha persones de car i ossos atrapades entre el deure i la por. La banda sonora de la minissèrie Rehn va ser composta pel compositor nord-americà Jess Russo, conegut per crear partitures que accentuen la tensió i l'impacte emocional d'històries dramàtiques i de suspens. Russo ha treballat en moltes produccions televisives i cinematogràfiques i ha guanyat un Emmy per la seva música, aportant un estil distintiu que equilibra els suspens i les emocions dels personatges. Aquesta banda sonora original, publicada a l'agost del 2025 per Netflix Music, inclou temes composats expressament per a la sèrie i acompanya perfectament l'atmosfera política i dramàtica de la història. Doncs avui us hem portat la minissèrie Rehn. Esperem que si la visioneu us agradi com ens ha agradat a nosaltres.

0: Evidentment, la competició esportiva, ja us ho hem dit avui en començar, cada cop és més minsa, només hi ha aquells partits que han de disputar aquells equips que s'estan jugant el poder pujar de categoria, però anem a comentar-los i a més, perquè sempre hi ha activitat esportiva relacionada doncs, potser amb esports que altres vegades no surten tant en els mitjans. Bon dia de nou, Carla.
1: Bon dia de nou, Emma.
0: Què doncs, és el que cometem pel que fa a la competició i després crec que tenim entrevista, no?
1: Sí, exactament. Fem primer un apunt dels partits que s'han jugat aquest cap de setmana, que quedaven doncs, un parell de partits en hoquei, pel que comentem habitualment, perquè la resta d'equips doncs, sí que ja han finalitzat el que són les respectives lligues i ara, de fet, doncs, estan plantejant alguns partits de play-off. Com comentem, doncs, el primer equip femení del Mollet Hoquei Club a Primera Catalana ha guanyat aquest cap de setmana per 1-2 contra el Club Patí Voltregà. Han acabat la temporada en la sisena posició amb un total de 34 punts. Per tant, parlem d'aquesta part mitja de la taula i doncs sempre és agraït finalitzar amb una victòria. I qui també ha acabat amb una victòria és el primer equip masculí, també del Mollet Hoquei Club a Segona Catalana, que han acabat, de fet, a la temporada a casa per una golejada de 10-3 davant del Torre Lavit Font Packaging. Acaben en aquesta tercera posició, per tant, estan a l'espera de poder disputar aquests partits de play-off. També, en el seu cas, doncs, agraït poder acabar amb una victòria i 10-3 que déu-n'hi-do. I comentem també un altre resultat, tot i que no sigui de Mollet, doncs sí que ha estat molt assonat aquest cap de setmana, i és que el Barcelona femení doncs, ha tornat a conquerir Europa després d'aixecar el que és la seva quarta UEFA Women Champions League amb una contundent victòria a la final. El conjunt blaugrana confirma així la seva hegemonia al futbol femení europeu amb 4 títols continentals en només 6 temporades. I entre les grans protagonistes de la nit hi va tornar a aparèixer la molletana Alexia Putellas, que de fet doncs, ja suma 4 Champions amb el Barça i continua engrandint la seva llegenda. La capitana blaugrana, considerada una de les millors futbolistes de la història, ha estat clau durant tota la competició amb 7 gols i 7 assistències liderant el torneig en contribucions ofensives.
0: I a més que avui doncs, tothom en parla de si continuarà vinculada al club, al Barça o no. No? Crec que hi ha 3 jugadores, 2 crec que sí que ja han decidit que no. Alexia Putellas, crec que encara és un interrogant. Veurem què és el que passa en les properes jornades. Molt bé, Carla, amb qui converses? Crec que no podia ser-hi ara, en directe, però que has tingut oportunitat en el dia d'avui de parlar-ne.
1: Sí. Doncs sí, de fet, hem conversat fa una hora amb ella, amb en Jaume González, que és entrenador del primer equip de la Unió Futbol Sala Mollet, perquè estaven penjant d'un fil de saber si en aquests últims partits de Lliga doncs, de saber si pujarien directament a Primera Catalana o no, i sí que ho han aconseguit.
0: Molt bé, doncs anem a escoltar aquesta conversa.
1: Bon dia, Jaume, què tal? Doncs en aquest espai dels esports volem comentar aquesta temporada que heu fet des del primer equip de la Unió Futbol Sala, perquè de fet tot just aquest cap de setmana heu finalitzat la temporada i ho heu fet amb una victòria aquí a casa, que de fet aquesta victòria doncs, us posiciona en aquests llocs d'ascens directe a Primera Catalana. Jaume, comenta'ns una mica aquest partit, quines són les sensacions, com ho has viscut com a entrenador?
2: Bé, doncs va ser un partit que, la veritat, vam jugar a casa, vam jugar amb la nostra afició, també hi havia una part de la seva afició i l'ambient era fantàstic, era espectacular. A nivell de joc va ser un partit amb uns minuts inicials amb una mica de respecte perquè els jugaven tots dos equips. Ells es van avançar en una pèrdua de pilota nostra, però la veritat és que la sensació és que vam tenir el partit controlat en tot moment, per intensitat, per nivell de joc, i ja vam marxar la primera part amb un 3-1 favorable al marcador i la segona part la vam controlar també de principi a fi, marcant aquest gol extra que ens va donar tranquil·litat per acabar el partit.
1: Entenc que finalitza la temporada amb un 4-1, doncs sempre és un resultat molt favorable, no? Si més no, doncs acabar la temporada amb una victòria.
2: Sí, de fet, en els últims 3 partits, després de que vam tenir una molt mala dinàmica, perdent 5 partits seguits en aquesta segona volta, que ens van fer allunyar definitivament de la part més alta de la classificació, en aquests 4 últims partits necessitàvem sumar força punts per assegurar l'ascens a primera. I la veritat és que amb 3 victòries i una derrota, les 3 victòries van ser per marcadors força contundents, 2-4-1 i un 12-4 contra el que ha quedat quart classificat, el qual significa que bueno, les sensacions finalitzant la temporada han estat molt bones.
1: Precisament el partit d'aquest cap de setmana doncs, era especialment rellevant, no?, perquè us enfrontàveu un rival directe i, de fet, doncs, que també optava aquestes posicions d'ascens perquè estàveu en el llindar vosaltres, però, si més no, amb aquesta victòria doncs, us heu assegurat aquesta posició i pujareu a primera catalana. Entenc, Jaume, que molt contents també doncs, de l'any vinent poder pujar de categoria.
2: Sí, sí, la veritat és que molt contents, bueno, tant a nivell personal com entrenador, com tots els jugadors, el club, perquè ja feia pràcticament, si no m'equivoco, 4 anys que vam baixar a segona catalana. Sempre que baixes una categoria és molt difícil pujar, perquè a més el nivell entre segona i primera és molt similar. I bueno, el destí va voler que casualment ens ho juguéssim l'última jornada amb el Lliçà i va ser la jornada precisament que es va plaçar pel tema de la pluja i bueno, tots dos en jugàvem molt. També fa 4 anys el destí va voler que vam baixar nosaltres en comptes del Lliçà perquè tots dos estàvem allà jugant-nos al descens, tot i que no va ser per un enfrontament directe. I bé, no només hem aconseguit aquest ascens, sinó que hem aconseguit situar-nos en 7a posició, de manera que si hi hagués algun ajust d'ascensos compensats o no compensats, nosaltres inclús encara estaríem dintre.
1: Us fa respecte pujar a primera catalana o hi ha més il·lusió?
2: No, respecte no, ens fa il·lusió. Ens fa il·lusió perquè tot i que som conscients que hem pujat amb, diguéssim, amb força puro, creiem que tenim equip per competir a primera catalana i bé, no, ara mateix no podria dir si per estar a les primeres posicions, però al haver pujat tants equips de segona per la reestructuració de categories, ja més o menys ens podem esperar al nivell que ens trobarem. I sempre s'ha dit que la primera catalana i la segona catalana són categories molt similars, categories molt físiques, amb certa exigència tècnica i el nivell no acaba de variar massa.
1: Clar, precisament. De fet, de segona doncs, heu pujat diversos equips a primera, per tant, amb molts dels rivals contra els quals heu jugat aquesta temporada us tornareu a enfrontar de cara a la temporada vinent. Per tant, ja coneixeu potser una mica no, doncs, a les tàctiques, als rivals.
2: Exacte. Serà, diguéssim, com una segona catalana, afegint algun equip que hagi pogut baixar de divisió d'honor i amb algun equip d'algun altre grup, però com comentes molt bé, al final la majoria de grups de primera catalana seran força semblants al que era la segona catalana.
1: I Jaume, a nivell general, ara fa uns minuts comentaves doncs, l'estat de l'equip en aquests darrers partits, no? Que vau haver doncs, de posar-vos les piles i apretar, però en general, amb la mirada posada a la temporada, quina valoració faries de l'equip? Com han estat els jugadors a la pista?
2: Doncs la veritat és que acabo també força content. Força content, però amb una mica d'un sabor agradolç, perquè, com ja havíem comentat en anterior entrevistes, al principi de la temporada va ser irregular, algo normal quan l'equip s'està acabant de conjuntar. Vam acabar la primera volta i vam començar la segona volta a nivell de sensacions de joc i de personalitat i de solidesa força bé. La veritat és que semblava que havíem agafat el rumb, però aquests 5 partits, que jo crec que va ser més un tema mental, de bloqueig mental, que de bloqueig de joc, va fer que, pues això, que no poguéssim optar a lluitar per les primeres posicions que ens haguessin donat accés a preferent. Però l'equip ha acabat molt fort, l'equip ha acabat molt il·lusionat. Crec que podem estar força satisfets de la feina que s'ha fet, però també som conscients de que bueno, s'han comès errades, tant a nivell de l'equip tècnic com a nivell de jugadors, i ja tenim ganes de començar a treballar-les per ser un millor equip l'any que ve.
1: Perquè la idea és mantenir la mateixa plantilla o hi hauria la possibilitat d'incorporar nous jugadors?
2: Bé, tenim alguns jugadors que ja sabem que per qüestions personals no poden continuar i sí, la idea és que el bloc sigui principalment el mateix. L'únic que sempre bé, has de fer algun retoc i jugant a primera catalana doncs, entre algun jugador que pugui pujar de categories inferiors i jugadors que ja tenim en ment per mostrar el nostre interès que vinguin a l'equip, intentarem apuntalar-lo però amb jugadors que pugin al nivell, no simplement amb jugadors que omplin, diguéssim.
1: Clar, entenc que tot això doncs, seran converses que s'aniran produint en els propers mesos doncs, per preparar el que és la temporada vinent, perquè tot just ara doncs, heu finalitzat aquesta temporada. També vull preguntar-te, Jaume, per la teva figura com a entrenador, com t'has vist aquesta temporada? Quina és la valoració personal que faries?
2: Doncs a nivell personal m'he sentit força còmode, com ja havia comentat en alguna ocasió, m'he sentit força còmode, molt motivat, molt convençut de la feina que estava fent, però sí que és veritat que he patit més del que esperava. Quan ets jugador pateixes, t'agafa la responsabilitat i acaben els partits i analitzes una mica el que has fet bé, el que has fet malament. Però a nivell d'entrenador agafes com la responsabilitat de per què no has aconseguit que tots els jugadors hagin fet el que tu volies o tots els jugadors hagin fet un bon partit. T'agafes, en comptes de visualitzar que l'errada és seva, et fas les seves errades com teves. Aleshores, en aquest nivell podríem dir que pràcticament assumeixes la càrrega dels 12 o 13 jugadors que tens en plantilla. Però bueno, personalment, la veritat que ho he disfrutat molt. Encara no hem parlat amb la directiva, crec que sí que volen que continuï. Òbviament, sóc un home de club, i a partir d'aquí doncs, això, moltes ganes de treballar l'any que ve, també en parlar amb el senyor B, que també ha aconseguit l'ascens, ell ja segona catalana, així que de manera a nivell de club és molt important tenir un equip a primera i seguir mantenint un equip a segona.
1: Clar, perquè a més també en el teu cas et incorporaves com a entrenador aquesta temporada, heu aconseguit l'ascens, que això no sol passar, no? Doncs quan t'incorpores com a entrenador en un equip nou, tot i que com comentes ja estaves vinculat amb l'equip i amb el club.
2: Sí, no, és difícil, sobretot pel que deia al principi, és l'arribar a un equip nou, encara que sigui una opció una mica continuista, entre cometes, jo tinc la meva metodologia, la meva manera de portar l'equip, el segon entrenador, diguéssim, també era la primera vegada que portava el sènior, i tots aquests petits detalls que volíem incloure de nou en el joc, el treball d'estratègia i tot això, al final costa que s'acabi conjuntant. Però a poc a poc, quan vas veient que les coses surten i que funcionen i quan veus que l'equip està en el punt on tu volies que fos, la veritat és que el nivell de satisfacció és molt alt.
1: Doncs Jaume, amb això de posem punt i final a aquesta conversa, que de ben segur que en tornarem a parlar a mesura doncs, que es vagi confeccionant la plantilla de cara a l'any vinent i també doncs, per veure com us prepareu. Agrair-te que ens acompanyis en aquest espai dels esports i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Jaume, bon dia.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
0: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
2: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de segona Pasqua. Festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre el migdia i la mitjanit. L'AP7 concentra de fer les principals complicacions a hores d'ara. Aquest matí, un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà ha obligat a tallar temporalment la via en sentit sud i encara provoca cues quilomètriques. També hi ha afectacions a la mateixa via, però en aquest cas a Mollet del Vallès per un accident, i a la B-142 a Polinyà també està completament tallada per un segon accident. Trànsit preveu més retencions als trams de la P7 entre Vilafranca i Martorell i entre Llinars i la Roca de Vallès, on s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C-31, a la C-65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa, 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu, amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i també reduir la càrrega burocràtica. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. Tot plegat quan les negociacions amb els docents continuen en encallades, tot i les noves propostes salarials que va fer el departament en la reunió del divendres. Demà, de fet, es tornaran a reunir per acostar posicions amb la pressió dels sindicats d'intensificar les mobilitzacions si no s'arriba immediatament a un nou acord. I la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de la normalització en què ha entrat. N'ha parlat avui a la xarxa el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado.
2: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
1: La campanya ensenya a identificar discursos d'odi, els canals de difusió i com es pot actuar per fer-hi front. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel sol i la calor, perquè fa la temperatura es mantindran plenament estiuenques amb màximes que tornaran a fregar els 35 graus a Ponent.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: La cooperativa Les Tossopos espera davant de l'Institut d'Aigua Viva.
5: Posarem a la venda clauers, imants i articles de decoració.
6: Si a l'Hospital de Sant Joan de Déu voleu ajudar,
7: a la parada de Les Tossop no podeu faltar.
8: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
9: Hola, hola! Els alumnes de 5è de la cooperativa d'alumnes dels Pinatons de l'Escola Sant Gervasi
10: volem posar-te al dia sobre la nostra cooperativa.
11: Tenim nou logo!
12: Però saps què? Les novetats no acaben aquí.
9: Ens agrada molt treballar plegats i junts hem preparat una gran varietat de productes fets amb detalls més originals i curiosos.
13: Els trobaràs el proper dimarts al Mercat de Cooperatives.
12: De 9:30 a 12:30.
14: A la Rambla Balmes, davant hi ha Aigua Viva.
12: També volem recordar-te que, com sempre, el nostre motor és la solidaritat.
14: Els beneficis aniran destinats a un projecte solidari.
12: Tenim jocs de taula i punts de llibre per gaudir en família.
9: Xapes, llibretes i polseres divertides, papereres i clauers.
7: I moltes coses més.
9: Vine al Mercat de Cooperativa
13: i descobreix-les.
14: La cooperativa
12: no s'atura.
7: Comptem amb tu!
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Aquesta és la sintonia que ens acompanya tots els dilluns en aquesta franja horària, i és que tenim allò a l'espai que compartim amb l'empresa municipal Enfo. Aquest és l'Enfoca't, i en el que compartim els diferents programes que es promouen, que acull l'empresa municipal. Avui us volem parlar del programa Integral Plus, que de fet és un programa que ve de lluny, però que s'ha anat modificant i ara doncs té aquest nom, no? Abans crec que era el 30 Plus, una cosa així.
1: Correcte.
0: Estic mirant allò a la tècnica d'Enfo que ens acompanya, que és la Laura Domingo.
2: Molt
0: bon dia, Laura.
2: Bon dia.
0: I era un programa, això, doncs, que tenia té un llarg recorregut,
1: sí,
0: però que s'han introduït canvis.
1: Sí, aquest any, de fet, en aquesta nova edició s'han introduït nous canvis molt, molt significatius respecte al 30 Plus.
0: Doncs ara els comentarem. La Laura ha vingut acompanyada de l'Encarni. L'Encarni Bravo, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Que a més ha participat en aquest programa,
3: sí,
0: en aquesta edició, i està treballant, i avui doncs tenim la sort de tenir-la aquí allò en els estudis de Ràdio Mollet. També parlarem amb ella.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: I tindrem oportunitat de parlar amb la persona que ha contractat a l'Encarni, que és la Lorena, que avui la tenim a casa, però que intervindrà allò telefònicament. Anem a parlar precisament de quin programa, aquest que anomenem Integral Plus, Laura, uh-huh, i aquests canvis que s'han introduït.
1: Sí, bueno, l'Integral Plus és un programa que està cofinanciat entre el SOC i el CEPE, amb el suport d'Enfo, en aquest cas, i el que busca és afavorir la inserció de persones majors de 45 anys, principalment, que estan en situació d'atur, o bé persones majors de 30 anys que porten un anyet ben bé a l'atur, i alhora, doncs, afavorir la contractació de persones de l'entorn de Mollet i Rodalies a les empreses de Baix Vallès.
0: Mm-hmm. Llavors, això és el que persegueix. Mm-hmm. Els canvis que s'han introduït... És un programa que és interessant per les persones que estan buscant feina, evidentment, però també pels empresaris, oi?
1: Correcte, correcte. Respecte al 30 Plus, el canvi més significatiu és que en aquesta nova edició les contractacions han de ser indefinides a jornada completa, des del primer moment, independentment de que després hi hagi o no un període de prova, però la contractació inicial ha de ser indefinida, i alhora les empreses reben una subvenció, doncs per acollir-se a aquest programa. La subvenció consta d'un total de 12.430 aproximadament, tenint en compte que aquesta persona doncs està un mínim de 18 mesos a l'empresa.
0: Que aquesta és una de les... ho estaven comentant quan han arribat aquí als estudis de Ràdio Mollet, que era una de les modificacions. Abans potser la subvenció era més elevada, però la durada era menor.
1: Exacte.
0: No?
1: Uh-huh.
0: I per contra, doncs ara la subvenció, si calcules, doncs és igual o superior, i a més amb el benefici de que estàs fent aquest contracte indefinit.
1: Ah, exacte, exacte. Al final l'objectiu principal d'aquest programa és aconseguir que aquestes persones tinguin una estabilitat laboral, i per aquest motiu doncs han canviat aquest requisit. Abans si eren contractes eventuals, doncs ara sí o sí han de ser contractacions indefinides.
0: Hi ha algun altre requisit que hagin de tenir les persones?
1: Sí, les persones han de... Bueno, hi ha com tres col·lectius diferenciats. Primer va dirigit a persones majors de 30 anys que portin en situació de desocupació un mínim 12 mesos. També hi ha persones majors de 45 que estiguin en situació de desocupació, i després l'últim col·lectiu, que diguéssim que és l'excepció, que serien persones majors de 30 anys que estiguin en situació de desocupació però que no tinguin estudis universitaris. I aquests serien els requisits.
0: Entenem que són persones que estan, han d'estar inscrites al
1: exacte,
0: SOC, no?
1: Exacte, han d'estar inscrites com a demandant d'ocupació no ocupada, el que anomenem DONO, i a més han de residir en poblacions del Baix Vallès.
0: I llavors, Laura, una qüestió, també, han de tenir un perfil concret? És a dir, han d'estar cercant ocupació d'alguna, no sé si d'algun sector concret o no? O el ventall és prou ampli?
1: El ventall és molt ampli. Al final, des d'Enfo, recollim la necessitat de... Bueno, les prospectores del programa recullen la necessitat d'incorporar una persona en plantilla a les empreses, i venen empreses de diferents sectors, de diferents perfils, des de perruquers, perruqueres, fins a operaris, fins a comercials, és a dir, el pantall és prou ampli.
0: Des de petita empresa a gran empresa.
1: Fins a gran empresa, exacte.
0: I els empresaris, que és el que han de fer? Perquè crec que ara està obert el termini, no? És allò, unes condicions allò favorables, dèiem, per la persona que busca feina, però també pels empresaris. Crec que hi ha un termini, així que anem a informar-los perquè es posin les piles.
1: Exacte. Es poden fer contractacions fins l'1 de juliol. Per tant, ja entrem com a la recta final de la primera part del programa. És important que sàpiguen això, que és fins l'1 de juliol. A partir del 1 de juliol ja no podem fer aquestes contractacions subvencionades. I les empreses, sobretot, bueno, són els requisits habituals d'una empresa que s'acull a un programa de subvencionable, que és que han d'estar al corrent de pagament, no han pogut tenir algun acomiadament en els 3 mesos anteriors a la nova contractació, ni havia estat afectat d'ERO, etc. Són requisits habituals d'altres programes subvencionables.
0: En tot cas, aquells empresaris que ens puguin estar escoltant, o si no ens estan escoltant, però que els hi arribi el comentari, ai, he sentit a la ràdio, no?, que parlaven d'aquest tema, que sàpiguen que el que poden fer és adreçar-se directament a Enfo, que a més els agilitzaran, no?, tot el que aquesta tramitació, i els ajudaran també d'aquesta borsa de treball que teniu, no?, d'aquests demandants de feina, a cercar la persona que s'ajusti més al perfil que necessiten.
1: Exacte. Al final, nosaltres farem l'acompanyament des del moment del procés de selecció fins tot a la contractació, i també fem un acompanyament posterior tant a candidat com a empresa durant els primers mesos que la persona està incorporada a l'empresa.
0: L'Encarni va arribar també just quan engegàveu, no?, aquest programa Integral Plus.
3: Sí.
0: Encarni, com és que vas arribar... No sé si vas adreçar-te a Enfo, si Enfo es va posar en contacte amb tu.
3: Mira, saps què passa? Que jo a desembre em vaig quedar a l'atur. Llavors, a gener vaig apuntar-me al
0: SOC, a l'oficina,
3: sí,
0: no?
3: I allà em van informar que hi havia aquest programa. Llavors vaig agafar l'hora ràpida perquè jo volia treballar, i més amb l'edat que tinc. Llavors em va tocar mirar la Laura, precisament. És una noia molt encantadora. Llavors, des del començament, va estar molt per mi, em va dir si volia treballar de lo mateix o si volia una altra possibilitat, em va ajudar també a fer el currículum, i llavors va estar molt pendent i ajudar-me en tot el moment, i de seguida va sortir aquesta oferta de treball. Me'l va comentar, que si m'interessava per les hores i tal. Va parlar també amb la Lorena i va fer que tinguem ella, Lorena i jo, que ens coneixem.
0: Una trobada, sí.
3: Una trobada, i tot ha sigut a través de Laura.
0: I, Encarni, tu quan arribes et parlen d'aquest programa, la Laura et planteja, vols seguir en el mateix sector? Abans la Laura ha dit, des de perruquers, tu estàs treballant en una perruqueria.
3: Estic
0: Vivioti,
3: de perruquera,
0: no?
3: Però ella em va dir que si volia una altra cosa. Llavors em va fer dos currículums, un com perruquera i un altre per si volia fer d'una altra cosa, per tenir més opcions i més abanic, no? Perquè estigui tot més obert. La veritat que em va ajudar, i en tot un moment, pues, que vols treballar? Provem també de, jo què sé, de vendedora en una fàbrica, d'això, vols fer cursets, o sigui...
0: I has comentat, Encarni, que va ser des de l'oficina, no?, des del Servei d'Ocupació de Catalunya, que et van adreçar a Enfo, però tu n'havies sentit a parlar d'Enfo o no? O no tenies referències?
3: Sí que tenia referència, però saps què passa? Que quan sempre has treballat i de cop i te quedes sense treball amb una edat que sembla que el món se te cau en sobre, perquè, clar, jo tenia ja 50 anys, no?, i ara què faig, no?, amb la meva vida? I no estàs... sí que l'has escoltat, però no saps bé en què funciona, no? Hasta que vas aquí i te trobes amb persones que t'ajuden.
0: I tu t'esperaves allò, tenir una contractació tan ràpida? Perquè, clar, tu arribes i al cap de poc temps, no?, arriba aquesta oferta de treball.
3: Sí, pues no esperava que fossi tan ràpid. Tan ràpid.
0: Perquè tu des del mes de març, crec, no?, que estàs treballant.
3: Sí.
0: És a dir, al desembre et quedes sense feina, has estat allò escassament 3-4 mesos, no?
3: Res, he estat res. Sí. Sí, no m'esperava, però com quan comences a fer amb ella les sessions i t'ensenya que tens tantes possibilitats, i ja tu preguntes, vols començar a treballar allà, vols esperar-te, què vols fer, ella també te...
0: I en Carni, no sé si prèviament a la trobada amb la Lorena et van preparar des d'Enfo?
3: Sí, te preparen. Sí. Te preparen i és el que t'he dit, te preparen, t'expliquen com t'has de presentar, per exemple, ante un treball o una empresa, tu portes un currículum que te diuen, tu fes-lo, no? I després ja te diuen, pues mira, aquí jo faria això, o perquè no te treus aquest partit, o, saps?
0: Treure més èmfasi en aquelles coses, mateix, no? Destacar aquelles coses, competències.
3: Això, coses teves, la veritat és que sí. Sí, perquè si no jo faig un currículum d'he estat treballant aquí, allà, no? I elles en tot moment t'ensenyen i t'expliquen.
0: Molt bé. Doncs, Encarni i Laura, poseu-vos els auriculars, perquè crec que ens està escoltant la Lorena. Molt bon dia, Lorena.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Lorena Armengol és la propietària de la perruqueria Be Beauty d'aquí de Mollet del Vallès, la persona que ha contractat a l'Encarni. Explica'ns una miqueta allò, com és que t'ha... És a dir, no perquè has contractat a l'Encarni, que suposem que és perquè doncs, us heu vingut molt bé, sinó com t'assabentes d'aquest programa Integral Plus, si és que prèviament t'adreces a Enfo, si és des d'Enfo que veuen l'oferta de feina que fas pública i es posen en contacte amb tu?
2: No, bueno, la cosa va ser que, bueno, jo vaig fa, bueno, no sé, uns... En Carni va entrar el 24 de març i jo un mes abans tenia una treballadora que em va dir que s'anava. Llavors, justament en aquest moment, vaig veure un mail de la Enfo que deia, bueno, que explicava una miqueta el tema de l'Integral Plus i em vaig posar en contacte amb ells. Llavors ja em van explicar una miqueta tot i vam començar a buscar algun candidat.
0: Perquè tu mai havies fet ús dels serveis d'Enfo?
2: Sí, bueno, jo fa 3 anys vaig obrir la perruqueria, vaig fer tot el projecte, el tema de la capitalització, ho vaig fer amb ells.
0: És a dir, que ells ja et tenien fitxada, de manera que per això vas rebre aquest correu dient, escolta'm, ara tenim obert aquest programa, potser és del teu interès, i et va coincidir perquè just una treballadora et va dir que marxava.
2: No? Exacte, sí.
0: Llavors... Sí. Entenc que si l'obertura de la perruqueria l'has fet acompanyada d'Enfo i ara, doncs, novament, no?, en aquest programa, tens confiança, t'agrada la manera de treballar dels professionals d'Enfo?
2: Sí, la veritat que sí. Quan vaig començar amb ells va ser tot molt fàcil perquè, bueno, obrir una empresa no és res fàcil, em van ajudar en tot moment, amb les meves necessitats, amb el que volia, i bueno, i després amb el tema de l'Integral Plus pues, ha sigut tot molt fàcil, perquè bueno, en tot moment han estat en contacte amb mi, ha sigut superfàcil la comunicació amb l'equip, bueno, si jo tenia alguna necessitat, els trucava, si no estaven o estaven reunits, em tornaven la trucada o el mail, ha sigut tot superfàcil, ràpid i amb molt, bueno, una gestió molt bona.
0: Lorena, amb l'Encarni sembla ser que la trobada va fluir, perquè ella ha dit és que vam estar gairebé 2 hores xerrant. La Laura ens deia, és que vam fer match, no?
2: Sí.
0: No sé si...
2: Jo crec que el primer dia que vam quedar ja sabíem la vida de l'altre.
0: És a dir, que va haver-hi molt bona sintonia.
2: Sí, la veritat que sí.
0: Més enllà de l'Encarni, vas haver d'entrevistar més... És a dir, des d'Enfo van facilitar diferents perfils, diferents persones, no?
2: No, perquè no va fer falta.
0: Ah, era la primera i van encertar de totes.
2: Exacte, sí.
0: Quan vas quedar amb l'Encarni, ella ens comentava des d'Enfo hi ha una preparació... Tu també tenies molt clar el perfil que buscaves? És a dir, bueno, no sé si des d'Enfo també et diuen, escolta'm, doncs, si t'ajuden també a preparar aquesta entrevista de selecció.
2: Sí, bueno, ells fan una entrevista prèvia amb tot el que jo busco, ¿vale? Bueno, vam parlar abans i ells fan com una criba de lo que ells creuen que encallarà millor amb l'empresa. I la veritat, bueno, que van fer molt bé el seu treball, després vaig fer jo l'altra entrevista i superbé tot.
0: Uh-huh. Trobes que és un programa interessant per als empresaris, en el teu cas, sí, petit empresari, no? Allò de tenir no només aquest suport als professionals d'Enfo, sinó aquesta subvenció, no?
2: Que... Exacte. I, bueno, bé, com ja sabeu, els empresaris no tenim les coses molt, molt fàcils i, bueno, i les ajudes aquestes pues, venen molt bé per poder seguir treballant, per poder oferir serveis a la gent i, bueno, i per sobreviure una miqueta.
0: Lorena, l'Encarni ens ha dit, jo espero jubilar-me amb el Bibioti, sí o no, Encarni?
4: Sí, sí, i tant, i tant.
0: Ella hi compta. Jo no sé si, en tot cas, tu també, comptes que l'Encarni t'acompanyi en aquest viatge?
4: Pues sí. Compaginem molt bé totes dues.
0: Heu encaixat totes dues.
4: Sí, treballem molt bé totes dues. Ja, o sigui, en la miqueta de temps que portem juntes, jo crec que ja amb una mirada... ja sapiguem una de l'altra el que volem dir o fer.
0: Això és fantàstic.
4: Sí. Jo estic com a casa meva, ja.
0: Ho dic, Lorena, perquè tens... imagina't allò que creix, no?, el negoci, sí, perquè funcioneu totes dues fantàsticament bé. Si haguessis de contractar amb una altra persona, confiaries novament a Enfo?
2: Home,
0: sí?
2: I tant.
0: Recomanaries aquest servei?
2: Sí, sí. 100%, sí, perquè ja et dic, ha sigut tot superràpid, o sigui, jo vaig trucar en un mes i mig, i vaig dir, escolta, que necessito algú, sisplau, que em quedo sola, i va ser tot superràpid, tema, després amb el contracte, la gestió de, bueno, de tota la documentació, tot superràpid.
0: De fet, 100%,
2: sí, perquè és una ajuda molt gran.
0: De fet, estava pensant que l'Encarni també feia escassament 3-4 mesos que s'havia quedat sense feina i també, doncs, sorpresa per aquesta coincidència. Pues sí. Que de vegades allò diuen si els àngels assisteixen, doncs en aquest cas ha fluït tot.
2: Pues sí, la veritat que sí. Ha arribat en el moment adequat per les dues.
0: Uh-huh. Jo no sé si amb alguns companys, companyes, no?, també petits empresaris, has comentat el teu cas, sí. Lorena, allò... perquè la Laura ens deia, escolta'm, aquells empresaris que estiguin interessats en acollir-se a aquest programa, que sàpiguen que tenen de termini fins al dia 1 de juliol. Llavors,
2: bueno,
0: no sé si...
2: Perquè, bueno, som de família autònoma, ¿vale? Som molts autònoms a la família, i sí que, bueno, i tenim negocis aquí a Mollet, i sé que ho he comentat, perquè ja et dic que jo crec que els ajudaria molt.
0: Uh-huh. Doncs, Lorena, et deixem. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest espai radiofònic.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I res, a créixer com a perruqueria, perquè sí, ja veiem allò que com a equip funcioneu molt bé, doncs ara créixer com a negoci.
2: En això. Moltes gràcies a tots.
0: Fins una propera. No sé si li voleu dir
4: sí,
0: adéu, no?
4: Un petó. Fins demà.
1: Una abraçada, Lorena.
0: Molt bé. Doncs ara sí que volem allò finalitzar aquesta conversa una miqueta jo recordant, Laura, aquests requisits. Hem dit d'allò persones que es trobin en atur, de 30, 45, no? Anem a recordar,
1: sí,
0: fer un petit recordatori.
1: Persones que estiguin en situació de desocupació, si són persones entre 30 i 45 anys, han de portar mínim un any, o estar a l'atur però no tenir estudis universitaris, i si no, col·lectiu de majors de 45 anys en situació de desocupació. I sobretot que les contractacions han de ser indefinides a jornada completa.
0: Això sobretot els empresaris, eh?
1: Exacte.
0: Bueno, també el treballador que sigui conscient, que hi ha persones que de vegades diuen, escolta'm, és que a mi m'interessa un treball de mitja jornada. Doncs no, són contractacions de... No?
1: Sí, en el cas de... Sí, podria arribar a ser jornada parcial, però és una excepció i és per una situació familiar molt concreta del candidat. Ara per ara, totes les contractacions que estem fent des d'Enfo lligades a aquest programa són a jornada completa.
0: Uh-huh. I llavors els empresaris, això, el que hem anat dient, fins al dia 1 de juliol tenen aquesta possibilitat, com ens comentava la Lorena, és un ajut important, sobretot pel petit, no? Petit i mitjà empresari, no? Aquesta subvenció, que és una tramitació que, si no la podeu o sabeu fer, des d'Enfo us donen un cop de mà.
1: Tot l'acompanyament en quant a contractació, en quant a procés de selecció, contractació, gestió de la subvenció i després, doncs, si s'ha de fer algun requeriment, també hi estem de sobre i fem aquest... Bueno, donem totes les indicacions que calgui.
0: I sobretot això que ha comentat la Laura, no? Aquesta selecció prèvia de personal, que de vegades també això ho agraeixen molt, sobretot potser allò, empreses més grans que ja tenen allò al seu, no?, departament de recursos humans, ho tenen més per la mà, però quan ets un petit empresari, això doncs va molt bé. I si a més coincideix com el cas de la Lorena i l'Encarni, no?, que no van caldre més candidates ni candidats.
4: No. Jo sí que és veritat que tenia alguna cosa més.
0: Alguna oferta?
4: Sí, però jo és que com a la Lorena va ser veure-la i parlar una miqueta i jo ja deia, és aquí i m'espero el que calgui perquè ha de ser aquí, amb ella. Tinc que venir amb ella.
0: És a dir, que en poc temps sí que t'havia sortit allò altres possibilitats,
4: sí,
0: però vas tenir clar que...
4: Sí, i com estava molt bé assessorada, doncs jo sabia que això tenia que sortir bé.
0: A més, tu també el que buscaves una cosa més sòlida, de continuïtat,
4: sí,
0: no?
4: Sí,
0: i potser això ho vas valorar també,
4: sí,
0: no?
4: Sí, perquè a mi no m'agrada això d'anar picotejant, no? Aquí, allà, no, jo vull una cosa estable.
0: Doncs, Encarni, que jubilis a Be Beauty.
4: Això.
0: Recordeu que doncs és una de les perruqueries que tenim a Mollet del Vallès i que trobareu tant a l'Encarni com a la Lorena, que us atendran perfectíssimament. Moltíssimes gràcies a
1: vosaltres
0: per compartir l'experiència. I ara sí, com és habitual, finalitzem allò escoltant un àudio en relació a aquest programa, que evidentment està subvencionat i per això doncs, ni empresaris ni persones que cerquen feina tenen que pagar cap servei que els ofereixen de forma totalment gratuïta des de l'empresa municipal Enfo. Adéu-siau.
4: Moltes gràcies.
5: Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marc

Manera, hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però ja sabeu que demà tornarem. Aquesta és la nostra intenció, puntuals a les 9 del matí, aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, amb reemissió del programa a partir de les 3 de la tarda. També possibilitat de descarregar-lo, compartir-lo, tornar-lo a sentir a través del web de Ràdio Mollet, radiomollet.com. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. Demà dimarts, Mollet acollirà una nova edició de la Fira de Cooperatives Escolars. 261 alumnes de 5è de primària de diferents escoles de Mollet del Vallès participaran en la 14a edició de la Fira, en la qual exposaran i vendran els productes elaborats dins dels seus projectes cooperatius. En aquesta ocasió participen 7 centres educatius, com són el Col·legi L'Estonac, l'Escola Nou Clavé Cooperativa, el Centre d'Estudis Mollet, l'Escola Sant Gervasi, l'Escola Montseny, l'Escola El Bosc i l'Escola Federico García Lorca. Entre tots han impulsat 9 cooperatives escolars que posaran demà a la venda els seus productes coincidint amb el mercat setmanal de la Rambla Balmes de Vandellies, Aigua Viva. I en esports us informem que el primer equip masculí de la Unió Futbol Sala Mollet ha finalitzat la temporada amb una victòria a casa. Els molletans s'han imposat al Vall d'Atenes per 4-1, una victòria que els ha consolidat a les posicions d'ascens directe a primera catalana. En referència a aquest maig, Jaume González, entrenador molletà, ha comentat que ells van dominar el partit en tot moment.
1: Va ser un partit que, la veritat, vam jugar a casa, vam jugar amb la nostra afició, també hi havia una part de la seva afició i l'ambient era fantàstic, era espectacular. A nivell de joc, va ser un partit amb uns minuts inicials amb una mica de respecte pel que els jugaven tots dos equips. Ells es van avançar en una pèrdua de pilota nostra, però la veritat és que la sensació és que vam tenir el partit controlat en tot moment, per intensitat, per nivell de joc, i ja vam marxar la primera part amb un 3-1 favorable al marcador i la segona part la vam controlar també de principi a fi, marcant aquest gol extra que ens va donar tranquil·litat per acabar el partit.
0: L'ascens a primera catalana de la mà de González és especialment rellevant, ja que l'entrenador s'ha estrenat aquesta temporada a la banqueta molletana. En referència a la seva funció en l'equip, ha afirmat que ha gaudit i patit la temporada i espera continuar capitant l'equip de cara a la temporada vinent. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
1: Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
2: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula descobrir. Descobrir la sopa d'all és pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom. Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d'all i això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i en realitat volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa, li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. Per saber com va tot plegat, connectem ara amb l'Eduard París des de l'Hospital Joan 23 a Tarragona. Eduard, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, en marxa aquesta manifestació, aquesta concentració que avui, com diem, entre altres punts, es concentrava aquí a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, una cinquantena de persones, ara ja algunes menys, ja que la manifestació es troba en aquesta recta final, que reclamen, com diem, aquesta reclassificació dels tècnics mitjans i superiors del sistema sanitari de salut nacional que, segons expliquen els manifestants, està assignat des del 2023, però la manca de voluntat econòmica, sobretot de part del Ministeri d'Hisenda, fa que 4 anys després encara no s'hagi dut a terme. Els propis manifestants ens comentaven fa uns minuts que no descarten més manifestacions en cas que des del Ministeri d'Hisenda, des del govern espanyol, aquesta millora no arribi en els pròxims dies o les pròximes setmanes.
1: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per altra banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui al migdia i la mitjanit. La P7, de fet, concentra les principals complicacions. Aquest matí un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà, on hi ha un carril tallat i encara provoca cues en aquest punt. També hi ha afectacions en la mateixa via, però a Mollet del Vallès, i finalment a la B142 a Polinyà, que està completament tallada encara per un altre accident. Trànsit preveu més retencions als trams de la P7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran, de fet, carrils addicionals. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Bruno, Mohamed, teniu alguna cosa que fer pel dia 26 de maig?
5: No tenim res de fer, perquè ho preguntes.
6: Perquè el dia 26 de maig els alumnes de 5è de l'escola Montseny faran una fira emprenedoria i serà xulíssima.
4: On serà i a quina hora?
7: Serà de 9:30 a 12:30 a la Rambla Nova de Vandalies, Aigua Viva.
4: I quins productes hi ha?
6: Que no te'n recordes? Vendrem ventalls, claus 3D, sabons i més.
5: Hala, que xulo, m'encantarà anar.
7: Fantàstic Art, productes fets a mà amb paciència i tranquil·litat.
8: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
9: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
10: Mollet i Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
9: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.

0: Pets i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 703, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Avui seguirem amb la història de l'alpinisme modern. Deixem els temps en els quals l'alta muntanya era una desconeguda per endinsar-nos en l'interès que va despertar, primer científic i posteriorment esportiu. Capítol 2. El Mont Blanc, primera part. En el capítol anterior vàrem acabar amb que l'Horace Benedict de Saussure havia aparegut per Chamonix i va quedar encantat pel Mont Blanc, fins a tal punt que va oferir una generosa recompensa per aquell qui aconseguís demostrar que escalar el Mont Blanc era possible. Corria l'any 1760. Malgrat que l'oferta de Saussure era prou esplèndida com per despertar l'interès dels modestos guies de la zona, el repte, però, era tan gran i la muntanya tan imponent que fins passats 15 anys no es va dur a terme un intent per tal d'assolir el cim i per tal de guanyar el premi. Cal tenir present que aquella gent no en tenia ni idea de com afrontar els problemes que es podien trobar durant l'ascensió i no disposaven d'equips adequats, sense els quals cap alpinista modern no gosaria aventurar-se per aquells paratges. A més, persistien els temors atàvics als esperits malignes que habitaven la muntanya. Però el que més els condicionava era la creença generalment compartida de que ningú podria sobreviure a una nit passada en un glaciar. I això ja posava una condició d'entrada. Calia pujar i baixar en el mateix dia. Això, per aquella gent, era missió impossible i actualment també per gairebé tothom. El repte, doncs, no es va acceptar fins al 1775. A les 11 de la nit del 13 de juliol, quatre guies sortiren de Chamonix i s'adreçaren cap a l'esperó de roca conegut com la Montagne de la Côte, que s'enfila entre els glaciars de Bossons i Taconà. A les 8 del matí varen arribar al cim de la cresta i des d'aquest punt entraren en el món del gel. A partir d'aquí, es veieren obligats a obrir-se pas per un laberint d'esquerdes, moltes d'elles amagades sota una capa de neu recent, i ponts de gel que amenaçaven de trencar-se sota el seu pes. Es trobaven en el paratge conegut actualment com la Jonció. Val a dir que actualment aquesta ruta, donada la seva perillositat, no es pot escometre sense bons coneixements de progressió en gel ni material adequat. Imagineu, doncs, el drama d'aquella gent movent-se per aquell lloc. I tot això intentant dur-ho a terme en un sol dia. Després de 3 hores d'esforços esgotadors, van arribar a un lloc de més fàcil progressió, però, tot seguit, es trobaren avançant entre enormes seracs que amenaçaven de caure'ls al damunt. Després d'una profunda depressió, coneguda actualment com la Vall de la Neu, sentiren una forta debilitat, que es coneix com lassitud glaciar, provocada per l'aire estancat i saturat per la intensa reverberació solar a la neu. Se sentien dèbils, i això, per aquells homes, sense entendre què els estava passant, devia ser terrible. A la tarda, davant l'evidència de que no seria possible avançar gaire més, decidiren fer marxa enrere amb l'única esperança de tornar vius a casa. Tot i que, al tornar a creuar la junció, un d'ells va estar a punt de desaparèixer en una esquerda. Arribaren a Chamonix a les 11 de la nit, esgotats i espantats per l'experiència viscuda i pel fet de que es tractava dels guies més forts i experimentats que es podien trobar al poble, aquell fet només va servir per corroborar la creença de que pujar al Mont Blanc era impossible. La setmana que ve seguirem amb la història.
0: Pals i Botes. L'agenda.
1: M'han passat una nota del club que dona unes dades de la caminada per la serralada de Marina d'aquest cap de setmana. Van haver-hi 383 inscrits, dels quals 157 dones i 226 homes. Va anar tot molt bé i no hi ha gran cosa més a comentar. Dijous 28, extrem. Matinal, grup dels dijous. Casa de la Vall, Caixal Colcat, Sant Llorenç del Munt. Vocal, Francisco Vera. Recorregut 7,5 quilòmetres amb un desnivell de 300 metres amunt i 300 metres avall. 4 hores de durada. Dificultat mitjana. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 hores. Transport, vehicles particulars. I el diumenge 31, el grup Extrem fa una sortida a les Pallargues, Montroig, Pelagall, Sisteró i visita el castell de les Pallargues. Vocals, Toni Baldó i Bartomeu Butjosa. Recorregut, 7 quilòmetres amb un desnivell de 107 metres positius i 107 negatius. I 4 hores de durada, dificultat sense. Esmorzar, aigua, bastons i equip personal obligats de portar. Opcional, dinar de restaurant, lo racó de l'Olivera, a Fonolleres. Preu, 30 euros. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport, autocar. Preu, 15 euros socis, 20 euros no socis. Fins aquí, l'agenda del Pals i Botes.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions. Són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'Escola de Dansa Urbana SQS Team ha obert una campanya de crowdfunding per recaptar diners pel Campionat Mundial de Hip-Hop, que se celebrarà el pròxim mes de juliol a Arizona, als Estats Units. Per poder fer front a aquest repte econòmicament, des de SQS han engegat una campanya a través de la plataforma GoFundMe perquè es puguin fer aportacions que permetin als equips pagar part de les despeses del viatge. Evelyn Díaz, directora de l'Escola de Dansa, ha comentat que part del viatge el pagaran amb els premis econòmics que han guanyat en els darrers campionats.
1: Nosotros sí que es verdad que hace dos años ya planteamos la posibilidad de volver a intentarlo. No este año, o sea, no el pasado, sino este, para dar un margen de recaudación para que a las familias y a nosotros también no fuera algo tan elevado. Y sí que nos ha ayudado, porque como hemos seguido compitiendo, hay campeonatos que tienen premios en metálico.
2: Exacto.
1: Entonces, lo que hemos hecho es que cualquier equipo de la escuela que gana, si tiene premio en metálico, se mete en un bote para el equipo internacional que vaya.
0: Des de SQS repeteixen per segona vegada en el Campionat Mundial de Hip-Hop d'Arizona, una fita que ha estat possible a dos anys de treball, creativitat i passió. L'Escola Molletana ja es va classificar el passat 2024 i ara repeteixen fita amb l'experiència de la primera edició. I també us informem que el Futbol Club Barcelona femení ha tornat a conquerir Europa després d'aixecar la seva quarta UEFA Women Champions League amb una contundent victòria a la final. El conjunt blaugrana confirma així la seva hegemonia al futbol femení europeu amb quatre títols continentals en només sis temporades. Entre les grans protagonistes de la nit hi va tornar a aparèixer la molletana Alexia Putellas, que ja suma quatre Champions amb el Barça i continua engrandint la seva llegenda. Més del nou títol europeu, l'Alexia arriba a aquesta fita en un dels moments més brillants de la seva carrera. Aquesta temporada ha superat els 500 partits amb el Barça i s'ha convertit en la segona màxima golejadora històrica del club, només per darrere de Lionel Messi. La futbolista de Mollet del Vallès continua fent història amb uns registres mai vistos al futbol femení blaugrana. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
1: Dilluns a 12:15 i redifusió dissabte a 10:15.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en dos anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per l'altra banda, govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2026. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar també els comandaments amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar també el suport administratiu de les àrees regionals. Per la seva banda, també els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui també als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa, 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. La mesura amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i també personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i reduir també la càrrega burocràtica als centres. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui i el migdia i la mitjanit. Trànsit preveu més retencions als trams de l'AP7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on de fet s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C31, a la C65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I un home mort aquest matí en un incendi d'un local habilitat com a habitatge a l'avinguda del Maresme de Cabrera de Mar. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís poc abans de les 8 del matí i han desplegat 4 dotacions. El foc afectava un local tipus magatzem situat als baixos d'un edifici i ple de ferralla.
0: Notícies en xarxa.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: La cooperativa L'Estofactory us espera davant l'Institut Aigua Viva.
4: A la nostra parada hi trobareu claues, pulseres i portaespelmes.
5: Si amb Pallassos Sense Fronteres voleu col·laborar,
6: a la nostra parada heu de venir a comprar.
7: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
8: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
9: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 4:45.
1: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Demà dimarts, Mollet acollirà una nova edició de la Fira de Cooperatives Escolars. 261 alumnes de cinquè de primària de diferents escoles de Mollet del Vallès participaran en la 14a edició de la Fira, en la qual exposaran i vendran els productes elaborats dins dels seus projectes cooperatius. I també us informem que el cicle de xerrades Parlem de Salut ha posat el focus en el projecte Xarxa en Rosa. Es tracta d'una iniciativa que acompanya, dona suport i empodera dones que han superat un càncer de mama. I en esports, l'Escola de Dansa Urbana SQS Team ha obert una campanya de crowdfunding per recaptar diners pel Campionat Mundial de Hip-Hop. Han engegat una campanya a través de la plataforma GoFundMe perquè es puguin fer aportacions que permetin als equips pagar part de les despeses del viatge als Estats Units. I també en esports, el primer equip masculí de la Unió Futbol Sala Mollet ha finalitzat la temporada amb una victòria a casa. Els molletans s'han imposat al Vallatenes per 4-1, una victòria que els ha consolidat a les posicions d'ascens directe a Primera Catalana. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No
6: pasa... Poesía y cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
7: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
8: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: Parlem de cuina, amb Laia Oller.
1: Sí, sí, avui conversarem amb la Laia, Laia Ullet, llicenciada en Biologia, tècnica superior en dietètica i que està darrere de la plataforma Alimenta l'Equilibri. I la trobareu a les xarxes socials, concretament a Instagram, amb @laiaullet_ Alimento y Equilibrio, i també a la pàgina web laiaullet.com. De fet, ella s'ofereix allò per acompanyar-vos en aquests canvis, que de tant en tant allò, una de reflexionar i dir, escolta'm, hi ha alguna cosa que no funciona en el meu organisme, doncs necessito un cop de mà perquè he d'introduir canvis, i els canvis s'han de fer poquet a poquet, i si és allò acompanyats, molt millor. Laia, benvinguda, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: La Laia fa uns dies ens deia, mai parlem de fruita, sempre de verdures. Doncs avui, verdura. Verdura d'estiu, eh?
2: Sí, avui ja comencem amb l'estiu, no? Amb ganes de vacances que tenim.
1: Però avui verdures. Allò com a producte estrella hem triat allò el carbassó, però parlarem de les diferents verdures d'estiu.
2: Clar, ara ve l'hort i l'hort ara està que no para, eh?
1: Doncs anem a començar. Quines serien aquestes verdures que destacaries? Venim una època que jo he gaudit moltíssim de l'escarxofa, m'encanta, i ara ja no, ja s'acaba. Però quines serien aquestes verdures que trobarem? El carbassó?
2: Ara quan vingui ja l'època, només... No, ara ens
1: que baixarà de preu perquè està tallat molt, molt car, la veritat sigui dita.
2: Ara ens estem anticipant una mica, no? Però ara ja no trobarem albergínies, trobarem pebrots, trobarem tomàquets, carbassó, cogombres...
1: Això que li comentàvem amb la Laia, no? La darrera vegada que ens vam trobar en aquests micròfons, que deien, bé, un indicador és el preu, i és veritat, tots aquests productes que comenta la Laia els trobem al llarg de tot l'any, però amb uns preus que de vegades dius, perdona, no? Bastant exorbitants.
2: Clar.
1: Ara començarem a veure que baixen perquè són els que...
2: Els tenim aquí.
1: Molt bé. Doncs cal aprofitar-ho.
2: Exacte. I això que dius és bona idea, no? Cal aprofitar-ho, per què? Perquè ara que hi haurà excedent i que els preus baixen, podem comprar i aprofitar i fer preparacions o congelar-ho, depèn la verdura, i tindrà-la per la resta de l'any, la mongeta verda, que me l'estava deixant jo, que és com l'estrella, no? Està bé, aprofitem que ara té un bon preu, la comprem i la tenim al congelador, si el nostre congelador ho permet.
1: Sí, això t'anava a dir, problema és que els congeladors tenen el tamany
2: que tenen. La capacitat que tenen, no?
1: Sí, sí.
2: Però una opció és aquesta, no? O conserves, o... Però és una manera de poder allargar la temporada una miqueta, un cop ja no és la verdura de temporada.
1: Hauríem de parlar un dia allò de...

0: però l'albergínia, per exemple, si és més com a complement, no? A no ser que sigui una albergínia farcida.
1: És la que t'anava a dir.
0: Dic, no, no,
1: les podem sempre fer.
0: Les utilitzes més com a complement, fins i tot també el carbassó, no? O els pebrots.
1: Bueno, perquè ha de ser la part que li toca de verdura al teu plat. Sempre s'ha de complementar perquè necessitaràs aquesta proteïna, que ara que ve l'estiu ens interessa aquestes proteïnes que siguin més fàcils de digerir, no? Més, sobretot amanides, doncs, de llegums, al migdia, no? Aquesta carn més blanca, aquestes coccions més denses ara mateix, quan vingui ja l'explosió de la calor, ens costa una miqueta més de digerir, no? Són més denses, no? Per tant, la verdura ocuparà la proporció, però ens estem deixant una reina que és ara la seva època, que és l'escalivada.
0: Ahà, sí, sí, sí.
1: Tindre escalivada per poder complementar amanides, perquè m'interessa parlar de verdures, però també de com aquest plat ha de ser equilibrat. I no ens hem de descuidar de que, encara que ara el format és més d'amanida, però normalment utilitzem plat únic aquesta amanida. Per tant, aquesta amanida ha de tindre tots els nutrients. Portem tota la temporada parlant del plat equilibrat, de que hi hagi proteïna, de que hi hagi greixos, i ara ve l'amanida i fem una amanida d'arròs o de pasta, i allà hi ha pasta que no te l'acabes, i de tant en tant et trobes pues, alguna, no? Un blat de moro, una miqueta de tonyina, un rezagado. No. Hem de mirar el plat i veure que hi ha de tot. Que hi ha suficient de tot.
0: Molt bé. Llavors, per on vols començar?
1: Per aquestes verdures,
0: sí.
1: Que són verdures que la seva característica general és que són més aquoses, per tant, ens donen aquesta hidratació, que algunes d'elles les poden consumir en cru, altres no, l'albergínia l'hem de consumir cuita, però carbassó, pebrots, pebrot vermell, que ens aporta aquesta vitamina C, és a dir, que també és interessant que anem combinant les coccions, que siguin verdures cuites, però també crues, les que es puguin. Quan fem el cuit, ja hem parlat diverses vegades, que hem de, el cru, hem de prioritzar-lo en aquests àpats de dia, al matí, al dinar, perquè és més costós de digerir. Sí? No vol dir que a la nit em vingui de gust, però que si sóc una persona que ja em costa descansar, que tinc aquestes digestions una mica més lentes, doncs puntualment res passa, però habitualment intentem que aquestes a les nits estigui cuit. Que ens podem fer un format amanida. No vol dir que cuit sigui sinònim de calent, ho podem fer en fred, en format amanida, però que la majoria d'aliments que afegim estiguin cuits.
0: Queda sí? Clar. Molt bé, jo ja m'he dibuixat el pla.
1: Ja t'has dibuixat el plat.
0: Sí.
1: Aquest plat ha de ser la meitat verdura. Venim de vapors, venim de saltejats, però la podem fer escaldats, per exemple. Ho podem fer cru. Tu has parlat del carbassó i hem dit la bichissoa, que podem donar-li un extra de greix en comptes, no? De llet, li podem ficar o de nata, li podem posar coco, crema de coco, perdona. Però podem fer-nos uns espaguetis de carbassó, que
0: també
1: és una opció fàcil, que no cal tindre extres molt complicats, perquè sí que tenim aquests espirilitzadors, però dius, home, jo no em ve de gust. Bé, amb el pelador vas pelant i vas fent aquí tiretes amb el carbassó. I això a la paella, un minut, sense afegir-li sal per evitar que tregui molta aigua, la sal l'afegirem després, estem fent aquesta meitat de verdura, l'estem fent amb un plat que surti una mica de lo normal i que no ens implica molt de temps de cocció. Sí?
0: Està bé, aquesta idea, la copiaré.
1: Aquesta idea, per acabar de desenvolupar, i dir, vale, anem a fer un plat, no?
0: Sí.
1: Doncs tindríem aquests carbassons que dius, mira, em ve de gust també una mica de pastanaga. La pastanaga, com la podem menjar cuita, pues, ai, perdó, crua, avui estic espesa,
0: Sí.
1: Com la podem menjar crua, doncs no m'importa que el minutet que l'estic passant per la paella al carbassó quedi menys cuita, però si dius, mira, no, la vull, li puc donar un punt d'escaldat de 2 minuts. Sí?
0: Molt bé.
1: Nota, quan escaldem, com el que volem és fer una cocció molt curta, el deixem el temps que sigui, si és més fibrosa, doncs 3 minutets o 2 minuts, i després ho fiquem amb aigua amb gel per parar aquesta cocció. Tenim aquests fideus que hem fet de carbassó, li podem afegir, per exemple, un pesto. És el moment de les aromàtiques.

0: per sortir del pesto tradicional, dius, ostres, mira, jo ara el pinyó em sortirà el plat més car que si fes un llamàntol. Doncs puc agafar unes nous, uns anacars, i em puc fer un pesto, que el puc fer amb alfàbrega, però el puc fer amb rúcula, el puc fer amb julivert, amb l'aromàtica, amb sàlvia, amb l'aromàtica que tingui.
1: Explica'ns com fem aquest pesto.
0: Aquest pesto seria adaptar al pesto original, que sí. Un italià ja ens denunciaria. I ficarem l'aromàtica,
1: sí.
0: Li ficarem un fruit sec, i aquí doncs, les nous, els anacards, els festucs, sí. El que ens agradi. Li posaríem, si ens agrada, un puntet amb una mica d'all. Li afegiríem, si prenem proteïna animal, doncs directament per massar, i si no, o li volem donar un altre toc, una mica de llevat nutricional.
1: Uh-huh.
0: Sí?
1: Molt
0: aquí
1: bé.
0: Hi ha cadascú. Que,
1: el gust.
0: El gust. Inclús prenem proteïna animal, doncs està bé conèixer el llevat nutricional per donar-li diferents matisos. Sí? I una miqueta de sal i una miqueta d'oli. I tot això triturat.
1: Molt bé. Doncs ja tenim la meitat del plat, eh? Amb aquests fideus de carbassó.
0: I a més ja estem afegint el greix.
1: Pastanaga... I el pesto.
0: I li estem. Podem complementar. Ara això ho complementem. Sí? I ens faltaria una proteïna.
1: Uh-huh.
0: Avui vaig ràpid. I necessito... Doncs tinc uns ous cuits a la nevera i agafo un parell d'ous, els esmicolo i ho barrejo tot. O fins i tot, quan ja tinc els fideus saltats, afegeixo un parell d'ous. Si la meva proteïna d'aquell plat és a l'ou, hem de fer mínim dos ous, perquè sigui suficient proteïna. Sí?
1: Mm-hmm.
0: Que vull donar un punt més, doncs li puc desmicular una miqueta de formatge feta per donar-li un extra de proteïna i també aquesta cremositat.
1: O pit de pollastre.
0: O agafar un pit de pollastre a la planxa, o tinc un pit de pollastre que ve allò que em va sobrar i l'esmicolo, un salmó que tinc fet, aquí la proteïna que utilitzéssim.
1: Mm-hmm.
0: I és una manera... O vaig més ràpida i obro una llauna de barat que tinc en conserva i la poso.
1: Ja.
0: Vull dir que aquí hi ha la proteïna que nosaltres volguéssim.
1: Però no us oblideu de posar aquesta proteïna.
0: No ens en oblidem, perquè moltes vegades l'amanida ens dona la sensació que com... Jo és que li poso moltes coses i tot el que em diuen
1: falta.
0: Són complements. Vale, però on està la proteïna? Uh-huh. I un àpat no passa res. Però si nosaltres ens passem tota una estació on... De manera general, la nostra proteïna és escassa i hi ha un desequilibri cap als carbohidrats, estem afavorint que després, quan a part de l'estació, les característiques que té, que sociabilitzem, que tenim més accessos, estem afavorint que després, quan haguem de reprendre la rutina, el cos vagi més lent, ens costi més, tinguem... ostres, vinc de l'estiu i ara les meves digestions són pitjors.
1: És a dir, que aquestes amanides que quan vas a un restaurant et serveixen, doncs com a amanida està bé, però l'hem de complementar amb alguna cosa més,
0: clar.
1: No? Perquè clar, si dius, doncs mira-te, enciam, tomàquet, olives, ceba i poca cosa més.
0: Perfecte, com a amanida.
1: Com a amanida.
0: I que de manera, i depèn del tipus, si és enciam... no seria la, vull dir, no compliria la proporció de verdura,
1: sí,
0: de manera general, clar. Fiquem-li alguna cosa més, però no seria un plat. Avui he menjat una amanida, ok. Pues et falta.
1: Llavors.
0: I també et faltaria, en aquest plat que tu dius, et faltaria el carbohidrat.
1: Uh-huh.
0: Perquè no ens hem d'oblidar. És a dir, que el carbohidrat és necessari. Necessitem energia. Per... Dintre de que hem d'escollir opcions que siguin carbohidrats complexes, la patata, unes llegums, un cereal integral, sí? I proporcionalitzat, en la proporció adequada del plat, però ha d'haver-hi. Si nosaltres de manera sostinguda en el nostre plat estem fent un dèficit de nutrients, en una primera instància el cos va agafant de les seves reserves, de com pot, però al final li falta.
1: Una amanida catalana és més completa que una amanida verda?
0: Estic amanida pensant... catalana amb els embotits.
1: Amb els embotits, sí.
0: Sí. Sí, seria més completa.
1: Però
0: entenc que un dia vas i prens una amanida catalana, perfecto. De manera habitual, aquest consum d'aquests embotits haurien de parlar de com estan fets, què tenen, quin percentatge de carn té aquest embotit, de quina qualitat és. Això en general pels embotits. Sí, seria més completa perquè té més carn. Però encara així, però ens faltaria una mica de carbohidrat, si el volem fer complet.
1: Ara també estem parlant allò amanida amb enciam, però també per l'estiu, les amanides de llegums...
0: Perfectes.
1: Perfectes. El llegum, què és el que ens aportaria?
0: El llegum ens aporta carbohidrat i proteïna.
1: Totes dues coses.
0: Totes dues coses. Per tant, tinguem-ho en compte a l'hora d'afegir més carbohidrat i fins i tot jo et diria que depèn el còmput general de la teva proteïna del dia, no estaria de més si prens proteïna animal complementar-ho amb una miqueta més de proteïna. Uh-huh. Amb una llauna d'una conserva de peix, o més que llauna amb un pot de vidre, millor, amb un ou, amb una mica de pollastre.
1: I, evidentment, hem dit allò que parlaríem de les verdures d'estiu. En aquestes amanides doncs, podem posar el pebrot allò vermell, el pebrot verd,
0: carbassons,
1: no? Els tomàquets.
0: Tomàquets, una mica d'espinac que el puguis fer cru. És a dir, complementar-ho amb verdura. Tenim no només l'enciam com a fulla verda, tenim la rúcula, tenim les endívies, no? Que ens donen aquesta part amarga que també ens ajuda que sigui una digestió molt més eficient, no? Però que tingui suficient.
1: Ens has dit, Laia, ai, ens havíem oblidat la mongeta tendra, que és l'estrella.
0: Clar.
1: Clar, però ara per l'estiu, que seria l'amanida rossa? O tenim altres maneres de...
0: La mongeta tendra la podem prendre de moltes maneres. Podem fer-nos la mongeta amb patata, no? Que seria sí, l'estàndard i oficial. Sí. La podem fer una amanida de mongeta, la podem saltejar, la podem tallar, si és aquesta més plana, la podem tallar una mica a tires, sí. Si és la rodona, doncs la tallem a tros, i li fem un saltejat, i està boníssima. La podem fer al vapor, dir que és una verdura més, la podem prendre. Inclús, un àpat que a mi em sembla molt versàtil a l'estiu és fer-nos pastissos de verdura. Per què? Sí. Perquè me'l puc endur si em vaig a fer tàper o si me'n vaig a fer un pícnic. I, a més, és per recopilar tot el que tinc. Jo m'he fet un saltejat de verdura i ja l'he pres un parell de dies i ja estic una mica cansada d'afegir-me aquest saltejat, doncs afegeixo aquesta verdura a uns ous batuts... que tingui una miqueta de sal de pebre, que li vull donar un extra, li fico una mica de formatge feta, una mica de carbassó, de formatge de cabra, i ho faig al forn.
1: De fet, ara m'ha fet pensar la Laia, no sé si encara la gent ho cuina molt, allò de que temps enrere s'havien fet allò pastissos de truita.
0: Boníssims.
1: De truites de diferent, no? Doncs de carbassó, de patata, però també d'altres verdures, no? I després vas fent... No sé si era massa saludable després posar una mica de salsa de tomàquet.
0: Bueno,
1: sí,
0: no,
1: si és clar, tomàquet natural,
0: perquè no ho ha de ser.
1: Perquè no ho ha de ser, no? I també posat al forn.
0: I passat al forn, perfecte. I és una manera de tindre... Aquí el que ens interessa és que puguem no oblidar-nos de la verdura... I sobretot de que tenim aquesta verdura li hem d'ampliar les mires i veure que la podem preparar de diferents maneres, no? Que el cru ja l'estació ens convida que hi hagi un increment de cru, vull dir, saber que no el carbassó no només ha de ser en cuit, sinó que el puc prendre cru i puc fer-me complementar les meves amanides i que tinc a l'abast diferents coccions que són fàcils que em permeten no caure en la monotonia, no?
1: Laia, ens comentaves que jo t'he dit, és que l'albergínia, no? L'esbergínia té poca aplicació, no? I comentaves bé les farcides, no? Més també es pot fer truita d'albergínia, però no sé.
0: No t'agrada
1: si...
0: tant a tu.
1: No tant.
0: Pues a mi m'encanta.
1: Bueno, a mi m'agrada, però clar, la pell de l'albergínia és molt dura.
0: La pell de l'albergínia és més dura, però
1: i amargosa.
0: Bueno, amb una miqueta, no? amb una miqueta d'àcid, no? Que contrarresti aquest sabor que té, no? Remullar-la una miqueta abans de cuinar-la per matar aquest punt més fort que té.
1: A mi m'agrada arrebossada, però clar, no saludable. O sí.
0: Bueno, depèn del rebossat. Bueno, és a dir, si fem un rebossat
1: sí.
0: I després ho coem al forn, sempre que estigui aquest rebossat pintat amb una mica d'oli perquè ajudi a cuinar aquest rebossat, doncs és una opció. Un fregit, no? Aquest rebossat fregit, que estigui ben fet, on l'oli sigui un oli de qualitat, hi hagi suficient oli perquè l'aliment quedi submergit i amb la temperatura faci crosta, no per menjar-ho cada dia, però tampoc seria una opció molt descabellada. L'escalivada, la podem prendre, saltejar...
1: I sobretot allò, si la fem farcida, que pensem que sempre diem allò farcida de carn, però també es pot fer de verdura, no? Molt més saludable, potser, o barrejat.
0: O barrejat, o amb peix. A mi m'agrada també farcir-la de salmó, per exemple. Si la vols utilitzar com si fos un plat, teu plat únic, doncs aquí sí que t'has d'assegurar que dintre de l'albergínia hi hagi suficient proteïna i després dintre d'aquest farcit, doncs la pròpia carn de l'albergínia.
1: Anem a explicar-ho, la pròpia carn de l'albergínia, què més posem?
0: Aquí faríem les albergínies, les partiríem per la meitat i les marquem una miqueta, les salpebrem i les fem al forn. Quan ja estiguin cuites, tota aquesta carn la retirem i utilitzarem la pell doncs de base.
1: Com a recipient.
0: Com a recipient. I aquí, doncs, prepararem des de la senzilla amb una mica de carn picada, però podem tindre pollastre, aquí la proteïna que vulguem, i aprofitem i fem un saltejat amb més verdures. Verdures i bolets. Que la part bona que tenim és que tenim bolets de cultiu, que tenim tot l'any, no? Doncs afegirem bolets, que també va molt bé per la nostra microbiota, alimentar aquestes bactèries. Quan ja tenim tot això ben cuinat, inclús li podem donar un punt de cremositat afegint una mica de salsa de tomàquet, no? Que ho permeti
1: lligar-ho
0: tot.
1: Sí.
0: Quan ja ho tenim cuit, afegim la part de la carn de l'albergínia que ja teníem cuita i que no cal sobrecuinar, ho afegim tot i farcim l'albergínia. Per donar-li un extra, pues podem posar-li una mica de formatge per sobre.
1: I novament al forn.
0: I novament al forn per acabar que es gratini aquest formatge i que li doni aquesta part més cruixent. Sí. I ja tenim. Però, en aquest cas, no només mitja albergínia, ens podem menjar una albergínia sencera, perquè hi hagi suficient proteïna. I ho puc complementar, si vull, amb una patata que ja que he encès al forn, he fet unes quantes patates senceres amb pell, que m'ha donat temps de refrigerar-les i tot aquest procés que m'ha explicat. Perfecte, que no, doncs no passa res per un dia i ho complemento amb mitja patata. I ja estic fent un plat complet.
1: Recordem, per aquelles persones que no escoltéssiu en el seu moment a la Laia parlant d'això de les patates, de refrigerar-les, perquè doncs, si les fem i les fiquem
0: a la nevera... Si les cuinem senceres amb pell...
1: Exacte, doncs això després baixa el pic de glucèmia, no?, que ens aporta i és molt més saludable.
0: I la fibra que té aquesta patata fa que sigui una fibra de més qualitat per la microbiota. I baixar aquest pic de glucosa, traduït és que em dona una energia una mica més sostinguda. Dintre de que hi ha la patata de per si és un tubercle, que ja em dona una energia més sostinguda que no pas un cereal refinat, per exemple, no?
1: Clar, perquè ara que has dit, aprofitant que tinc el forn encès, tu pots cuinar l'albergínia, la patata i deixar-ho refredar...
0: Clar.
1: No?
0: I ho faig després.
1: Ho fas allò, doncs a l'endemà.
0: Correcte.
1: No?
0: I ja que encenc el forn, aprofito i fico més verdures i aprofitem el forn. I a més a l'estiu, que encendre el forn implica que pugi la temperatura de casa i fa calor. Doncs aprofitem i cuem.
1: I la factura elèctrica
0: també. Aprofitem i
1: cuinem més
0: afegim,
1: coses,
0: és
1: allò.
0: Estiu, no ens ve tant de gust estar ficats a la cuina, doncs tot el que puguem, en el moment que ens posem a cuina, avançar per altres àpats, és temps que estem estalviant, i ja ens permet organitzar-nos aquest menú, això que sempre hem parlat, d'organitzem-nos el menú perquè així ja tenim una mica de previsió, evitem la improvisació, ara no tinc res preparat i estic cansada i ara que em faig qualsevol cosa, és a dir, ens ajuda a mantindre aquesta alimentació saludable durant tot l'any.
1: Sí, de fet, allò, quan diem allò, menjaré qualsevol cosa, és quan realment ens alimentem pitjor. No?
0: Sempre que tinguis... Tu pots menjar qualsevol cosa si el teu rebost és un rebost saludable. Puc obrir 3 pots i muntar-me un plat ràpid, però que sigui saludable. Vull dir, menjar qualsevol cosa dependrà molt del que tu tinguis a casa, perquè el que no entra, no t'ho menges. No, a vegades, no?
1: Sí,
0: em costa molt perquè tinc, jo què sé, patates fregides...
1: Sí.
0: Bueno, doncs no les tinguis.
1: No les tinguis. Sí, sí, és la millor manera, eh?
0: Allò per... El que no entra, no es menja.
1: No es menja, no l'havia sentit, però jo també sóc d'aquest parer, que si no ho tens, no t'ho menjaràs. Laia, ho deixem aquí... Moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat. I ja veieu que hem encetat allò el tema de l'estiu. Doncs a la propera jo crec que ja serà l'esclat final.
0: I estem amb la maleta.
1: De propostes allò estiuenques a nivell alimentari que ens farà la Laia Oller. Ja sabeu que la podeu trobar doncs, a la pàgina web laiaoller.com, una manera de contactar amb ella, i també a través d'Instagram, laiaoller_alimento_i_equilibrio. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: La propera. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
2: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
3: Els dijous a 5:45 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 25 de maig de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Demà dimarts, Mollet acollirà una nova edició de la Fira de Cooperatives Escolars. 261 alumnes de cinquè de primària de diferents escoles de Mollet participaran en la 14a edició de la Fira. I el cicle de xerrades Parlem de Salut ha posat el focus en el projecte Xarxa en Rosa. Es tracta d'una iniciativa que acompanya, dona suport i empodera dones que han superat un càncer de mama. En esports, l'Escola de Dansa Urbana SQS Team ha obert una campanya de crowdfunding per recaptar diners pel Campionat Mundial de Hip-Hop. Han engegat una campanya a través de la plataforma GoFundMe perquè es puguin fer aportacions que permetin als equips pagar part de les despeses del viatge als Estats Units. I el primer equip masculí de la Unió Futbol Sala Mollet ha finalitzat la temporada amb una victòria a casa. Els molletans s'han imposat al Vall d'Atenes per 4-1, una victòria que els ha consolidat a les posicions d'ascens directe a Primera Catalana. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que són Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Demà dimarts, Mollet acollirà una nova edició de la Fira de Cooperatives Escolars. 261 alumnes de cinquè de primària de diferents escoles de Mollet del Vallès participaran en la 14a edició de la Fira, en la qual exposaran i vendran els productes elaborats dins dels seus projectes cooperatius. En aquesta ocasió participen 7 centres educatius, el Col·legi L'Estonac, l'Escola Nou Claver Cooperativa, el Centre d'Estudis Mollet, l'Escola Sant Gervasi, el Montseny, el Bosc i Federico García Lorca. Entre tots han impulsat 9 cooperatives escolars que posaran demà a la venda els seus productes, coincidint amb el mercat setmanal de la Rambla Balmes davant de l'IES Aigua Viva. El projecte permet que l'alumnat visqui tot el procés de creació i funcionament d'una cooperativa, des de l'organització i la gestió fins a la fabricació dels productes i la seva venda. Tot plegat es fa amb el suport dels centres educatius, l'Ajuntament i també diverses empreses i entitats de la ciutat. Precisament un aspecte del procés de creació és la comunicació del projecte per la ciutadania. Escoltem dues de les falques que els alumnes de l'Escola El Bosc i Nou Claver han enregistrat per Ràdio Mollet per donar a conèixer les seves cooperatives.
2: Notícia d'última hora!
3: Els petits cooperatius us volen avisar que al mercat setmanal vendran productes
4: artesans,
3: útils
5: i ecològics.
2: I amb molta il·lusió!
6: Perquè ho fem els nens i nenes de l'Escola del Bosc de Mollet del Vallès.
7: Units per créixer, cooperant pel futur, la força en treball en comú i uns arribem més lluny.
2: Us estem esperant!
8: Ei, necessites un regal original o alguna cosa superxula per casa teva?
9: Doncs, para atenció, som la cooperativa infantil Mixins Claver, formada per l'alumnat de 5è de l'escola No Claver Cooperativa.
10: A la nostra paradeta hi trobareu ventalls, posallapis, llamparetes de nit i moltes coses més fetes totes per nosaltres.
11: El millor de tot és que, comprant, també ajudes, ho sabies?
12: Exactament. Col·laborem amb la Fundació Eleven, que ajuda nenes en situació d'exclusió social a través del futbol.
13: Vine a veure'ns el dia 26 de maig al mercat.
2: T'hi esperem!
0: Els docents participants també reben formació específica per poder treballar a l'aula valors relacionats amb l'emprenedoria, com ara l'autonomia, la responsabilitat i la cultura de l'esforç. Un cop finalitzada la fira, cada cooperativa decidirà a quina ONG o entitat social destinarà els beneficis obtinguts amb la venda dels seus productes. La iniciativa forma part del programa Cultura Emprenedora a l'escola, promogut per la Diputació de Barcelona i desenvolupat a Mollet per l'Ajuntament a través d'Enfo i de l'Institut Municipal d'Educació.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I continua el cicle Parlem de Salut, impulsat per l'Ajuntament de Mollet, i en la darrera sessió el protagonista ha estat el càncer. Sota el títol Reconnectar amb la vida després del càncer, la ponent Sandra Marín ha posat el focus en el seu projecte Xarxa en Rosa, una iniciativa que acompanya, dona suport i empodera dones que han superat un càncer de mama, tot promovent el benestar integral, la seva autonomia i la reincorporació activa a la vida social i laboral. En referència als inicis de Xarxa en Rosa, la Sandra Marín ha explicat que el projecte va néixer per experiència pròpia.
4: Doncs la idea va néixer des de la pròpia experiència. Després de jo haver passat un càncer de mama, el tema de la reincorporació i de tot l'acompanyament en aquell moment, vaig veure que no era del tot senzill. També vaig parlar amb moltes altres dones que estaven en una situació semblant. A més, va coincidir una mica també cap al final amb el tema del Covid. Llavors el tema online era, comunicar-nos a través de l'online era molt, molt més factible. I arrel d'allà vaig començar a donar-li la volta una mica a Xarxa en Rosa.
0: Xarxa en Rosa s'ha convertit en un espai d'acompanyament per les persones que reincorporen a la feina després d'haver passat per un procés oncològic, amb l'objectiu d'ajudar-les a recuperar la confiança i afrontar aquesta nova etapa amb seguretat i suport. En aquest sentit, Sandra Marina ha destacat la importància de plantejar-se una nova versió d'una mateixa.
4: És replantejar-te una nova versió de tu mateixa, no? Vull dir, jo crec que sí que abans el càncer era una sentència en certa forma, vull dir, quan et deien tens càncer fa molts anys enrere, era difícil que la persona subsistís, però sí que ara subsisteixen, hi ha uns índexs de supervivència altíssims, i jo crec que és interessant això valorar-ho, però també pensant que hi ha molts efectes secundaris que s'han d'anar gestionant després de, durant un temps concret, i que no s'estan tenint en compte en quant a la reconnexió, vale? En quant a reconnectar amb la feina, en quant a reconnectar amb el teu dia a dia, i crec que s'ha de visibilitzar aquest tempus, no? Aquest temps després de, però també veure'l des d'una perspectiva, jo crec que positiva.
0: Actualment, segons l'Organització Mundial de la Salut, es diagnostiquen més casos de càncer que fa dècades, principalment perquè la població viu més anys i perquè les tècniques de detecció han millorat. Tot i això, factors com el tabaquisme, l'obesitat, el sedentarisme, la contaminació o una mala alimentació també contribueixen a augmentar el risc d'alguns tumors. En paral·lel, la mortalitat per càncer ha disminuït gràcies als avenços en prevenció, diagnòstic precoç i tractaments, tot i que els experts alerten d'un increment preocupant d'alguns càncers en persones joves. Aquest augment de casos ha vingut acompanyat d'una millor comunicació i el càncer ja no és un tema tabú. Sandra Marín ha explicat que després d'un procés oncològic els pacients ja no es tanquen a casa.
4: Abans el tema del càncer era un tema molt tabú. Encara li costa de parlar-se, però sí que quan una persona acabava de passar un càncer és com que es tancava més a casa, no? Es tancava de relacionar-se amb el resto del món. Ara cada cop jo crec que van sortint amb més ganes de fer coses, no? I amb més ganes de poder sociabilitzar amb grups, encara que siguin grups de dones que han passat un càncer, que jo crec que és el lloc més neutre on pots parlar amb total tranquil·litat i no tens que rebre cap tipus de judici, no? Per així dir-ho, o de donar masses explicacions.
0: La sessió ha servit per posar sobre la taula la importància de l'acompanyament emocional i social després d'un procés oncològic, així com la necessitat de continuar generant espais de suport i sensibilització. El cicle Parlem de Salut continuarà els pròxims mesos amb noves xerrades obertes a la ciutadania per abordar diferents aspectes relacionats amb el benestar i la salut.

0: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wailet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta'n les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només quatre núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu lleidatà. En vista el dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui a Mollet. La farmàcia Rovirosa, situada al carrer Berenguer III, número 66, al barri de l'Estació de França.
1: Mollet al dia, els esports.
2: I en esports comencem parlant del fet que l'Escola de Dansa Urbana SQS Team ha obert una campanya de crowdfunding per recaptar diners pel Campionat Mundial de Hip-Hop que se celebrarà el pròxim mes de juliol a Arizona, als Estats Units. Des de l'escola molletana es classificaven pel Mundial amb tres categories: Youth Mega Crew, Adult i Mega Crew, i finalment seran Mega Crew i Adult que aniran en representació de l'escola al Mundial. Per fer front a aquest repte econòmicament, des de SQS han engegat una campanya a través de la plataforma GoFundMe perquè es puguin fer aportacions que permetin als equips pagar part de les despeses del viatge. Evelyn Díaz, directora de l'Escola de Dansa, ha comentat que part del viatge el pagaran amb els premis econòmics que han guanyat en els darrers campionats.
4: Nosotros sí que es verdad que hace dos años ya planteamos la posibilidad de volver a intentarlo. No este año, o sea, no el pasado, sino este, para dar un margen de recaudación para que a las familias y a nosotros también no fuera algo tan elevado. Y sí que nos ha ayudado, porque como hemos seguido compitiendo, hay campeonatos que tienen premios en metálico.
5: Exacto.
4: Entonces, lo que hemos hecho es que cualquier equipo de la escuela que gana, si tiene premio en metálico, se mete en un bote para el equipo internacional que vaya.
2: Més enllà de la campanya de micromecenatge, des de SQS tenen obertes diverses accions per aconseguir diners. La Verònica Gil, membre de l'estaf de l'escola, i l'Evelyn Díaz han explicat que venen bosses de llaminadures i tenen obert el sorteig de diverses paneres.
6: Tenim moltes minicampanyes obertes, estem fent moltes accions, sí. Des de fer bossetes de xutxes, i ara que aquí a Mollet hem tingut la Fira de l'Esport, la Fira del Comerç, hem estat venent, a l'escola també es poden comprar. També tenim, el dia 20 de juny fem un sorteig d'unes paneres i estem venent el que són les papeletes. Sí, que qualsevol que vulgui comprar pot passar per l'escola, encara n'hi ha, estan disponibles.
2: Des de SQS repeteixen per segona vegada en el Campionat Mundial de Hip-Hop d'Arizona, una fita que ha estat possible a dos anys de treball, creativitat i passió. L'escola molletana ja es va classificar el passat 2024 i ara repeteixen fita amb l'experiència de la primera edició, tot i que ara la feina és immensa amb la confecció del vestuari i ultimar detalls de les coreografies. L'Evelyn Díaz s'ha mostrat molt contenta.
4: Mucho. Además, este año nosotros presentábamos tres equipos en tres categorías diferentes. Nos hemos arriesgado también a la categoría Youth y los tres han clasificado. Entonces ha sido como algo bastante... Bueno, inesperado, ¿no? No te voy a engañar, porque hemos trabajado mucho para afianzar y asegurar esa clasificación, pero al final sí que es una sorpresa muy grata, ¿no?
2: Ara l'objectiu de SQS Team és arribar a Arizona amb totes les garanties possibles i continuar portant el nom de Mollet a l'escena internacional del hip-hop. Mentrestant, l'escola continua buscant recursos per fer realitat aquest somni internacional i representar Mollet en una de les competicions més importants del món de la dansa urbana. El primer equip masculí de la Unió Futbol Sala Mollet ha finalitzat la temporada amb una victòria a casa. Els molletans s'han imposat al Vall d'Atenes per 4-1, una victòria que els ha consolidat a les posicions d'ascens directe a Primera Catalana. El maig d'aquest cap de setmana era molt competit, ja que ambdós equips es posicionaven com a rivals per pujar de categoria i només un podia aconseguir la fita. Finalment han estat els locals els que han sumat 3 punts a casa jugant el darrer partit de la temporada, que s'havia plaçat feia més. En referència al maig, Jaume González, entrenador molletà, ha comentat que ells van dominar el partit en tot moment.
5: Va ser un partit que, la veritat, vam jugar a casa, vam jugar amb la nostra afició, també hi havia una part de la seva afició i l'ambient era fantàstic, era espectacular. A nivell de joc, va ser un partit amb uns minuts inicials amb una mica de respecte pel que els jugaven tots dos equips. Ells es van avançar en una pèrdua de pilota nostra, però la veritat és que la sensació és que vam tenir el partit controlat en tot moment, per intensitat, per nivell de joc, i ja vam marxar la primera part amb un 3-1 favorable al marcador i la segona part la vam controlar també de principi a fi, marcant aquest gol extra que ens va donar tranquil·litat per acabar el partit.
2: Amb aquesta victòria, els molletans pugen de categoria i competiran l'any vinent a Primera Catalana, una categoria que recuperen després de baixar a segona l'any 2022. Amb 4 anys jugant a segona divisió, Jaume González s'ha mostrat content per pujar a Primera Catalana.
5: Contents, tant a nivell personal com a entrenador, com tots els jugadors, el club, perquè ja feia pràcticament, si no m'equivoco, 4 anys que vam baixar a segona catalana. Sempre que baixes una categoria és molt difícil pujar, perquè a més el nivell entre segona i primera és molt similar. I bueno, el destí va voler que casualment ens ho juguéssim l'última jornada amb el Lliçà i va ser la jornada precisament que es va plaçar pel tema de la pluja i bueno, tots dos en jugàvem molt. També fa 4 anys el destí va voler que vam baixar nosaltres en comptes del Lliçà, perquè tots dos estàvem allà jugant-nos al descens.
2: L'ascens de Primera Catalana de la mà de González és especialment rellevant, ja que l'entrenador s'ha estrenat aquesta temporada a la banqueta molletana. En referència a la seva funció en l'equip, ha afirmat que ha gaudit i patit la temporada i espera continuar capitant l'equip de cara a la temporada vinent.
5: Personalment, la veritat que ho he disfrutat molt. Encara no hem parlat amb la directiva, crec que sí que volen que continuï. Òbviament, sóc un home de club i a partir d'aquí, doncs, això. Moltes ganes de treballar l'any que ve. També hem parlat amb el senyor B, que també ha aconseguit l'ascens. Ell ja segona catalana, així que de manera... A nivell de club és molt important tenir un equip a primera i seguir mantenint un equip a segona.
2: Amb una base sòlida de jugadors, el primer equip començarà les pròximes setmanes les converses enfocades a la temporada vinent. L'objectiu és mantenir el gruix dels jugadors d'aquesta temporada i afegir algunes incorporacions que sumin i els permetin consolidar-se en la categoria. De fet, el coneixement dels rivals de la nova categoria jugarà a favor de l'equip. Molts dels conjunts que competiran la temporada vinent són rivals d'aquesta temporada, fet que facilitarà l'adaptació al nou escenari competitiu. Aquesta familiaritat amb els oponents, els camps i la dinàmica de la Lliga pot convertir-se en un factor clau per començar amb bon peu i afrontar el repte amb més confiança i experiència. I el Futbol Club Barcelona Femení ha tornat a conquerir Europa després d'aixecar la seva quarta UEFA Women's Champions League amb una contundent victòria a la final. El conjunt blaugrana confirma així la seva hegemonia al futbol femení europeu amb 4 títols continentals en només 6 temporades. Entre les grans protagonistes de la nit hi va tornar a aparèixer la molletana Alexia Putellas, que ja suma 4 Champions amb el Barça i continua engrandint la seva llegenda. La capitana blaugrana, considerada una de les millors millors futbolistes de la història, ha estat clau durant tota la competició amb 7 gols i 7 assistències. A més del nou títol europeu, l'Alexia arriba a aquesta fita en un dels moments més brillants de la seva carrera. Aquesta temporada ha superat els 500 partits amb el Barça i s'ha convertit en la segona màxima golejadora històrica del club, només per darrere de Lionel Messi. La futbolista de Mollet del Vallès continua fent història amb uns registres mai vistos al futbol femení blaugrana. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Demà dimarts, Mollet acollirà una nova edició de la Fira de Cooperatives Escolars. 261 alumnes de 5è de primària de diferents escoles de Mollet del Vallès participaran en la 14a edició de la Fira. El cicle de xerrades Parlem de Salut ha posat el focus en el projecte Xarxa en Rosa. Es tracta d'una iniciativa que acompanya, dona suport i empodera dones que han superat un càncer de mama. En esports, l'Escola de Dansa Urbana SQS Team ha obert una campanya de crowdfunding per recaptar diners pel Campionat Mundial de Hip-Hop. Han engegat una campanya a través de la plataforma GoFundMe perquè es puguin fer aportacions que permetin als equips pagar part de les despeses del viatge als Estats Units. I el primer equip masculí de la Unió Futbol Sala Mollet ha finalitzat la temporada amb una victòria a casa. Els molletans s'han imposat al Vall d'Atenes per 4-1, una victòria que els ha consolidat a les posicions d'ascens directe a Primera Catalana. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
4: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.

0: Ei, ei, no s'heu enterat que hi haurà una fira a Mollet?
1: De veritat, Martí, quin dia es farà?
0: Serà el dia 26 de maig.
1: I a quina hora?
0: De 9:30 a 12:30 del matí.
1: Ala, que guai! Agnès, a on hem d'anar?
2: A la Rambla Nova, davant de l'IES Aigua Viva.
3: Tenim gran varietat de productes, per exemple, pots pels llapis, sabons, espelmes i punts de llibre.
2: Els nostres productes de l'Escola Montseny són artesanals, útils i divertits.
4: Cooperativa Secreta, productes secrets, productes ben fets.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'Espai de Portaveus Municipals. Avui dilluns i com cada setmana és el torn del Partit Socialista de Mollet i en la seva representació ens acompanya la seva regidora i portaveu, Encarna Ortiz. Bona tarda, Encarna.
1: Hola, molt bona tarda. Molt bona tarda, Carla, i a tothom que ens escolta.
0: Bona tarda a tothom. Doncs en el programa d'avui, com sempre, farem aquest repàs del que és l'actualitat molletana i comencem parlant del ple que tot just tindrà lloc aquesta tarda i és des de l'Ajuntament doncs, acollir una nova sessió plenària ordinària en coincidència amb el darrer dilluns de mes, corresponent doncs, en aquest cas al mes de maig. De l'ordre del dia, Encarna, que es portarà a debat aquesta tarda, quins serien els punts que destacaríeu?
1: Doncs, a veure, així per concretar una miqueta doncs, els punts, com tu dius, més destacables, doncs jo sí que et diria doncs, l'aprovació del Pla Municipal d'Infraestructura Verda. Jo crec que és un punt bastant important perquè afecta molt la nostra ciutat. És un projecte molt important perquè transforma la ciutat doncs, en un espai doncs, més verd, també molt més resilient. Jo crec que l'emergència climàtica ja fa molts anys que ens guia no? I ens marca doncs, que hem de posar el focus no? En què hem de treballar doncs, prioritzant doncs, això, les necessitats climàtiques també i com ens afecten i què podem fer doncs, des de els ajuntaments, des de les administracions. Crec que és molt clar no? Que fa molts anys que Mollet té una estratègia doncs, per treballar en aquest sentit. Des d'Europa ens han premiat també, ens han fet reconeixements. Crec que és això mateix, no? Que ja treballem doncs, per intentar doncs, naturalitzar espais, per fer plantacions, per recuperar per tot el que hem patit no? amb la sequera dels darrers anys. I aquest pla doncs, el que ens marca és una ruta molt clara, amb criteris científics, també molt avançats. Ja hem parlat d'aquesta famosa regla del 3-30-300 no? Que diu doncs, que hem de tenir arbres a prop, que hem de veure espais des de les nostres cases, tenir espais verds a 300 metres i jo crec que és una ciutat que compleix molt bé, però això no vol dir que ho és, que no haguem de continuar avançant en aquest sentit. I jo crec que aquest pla doncs, posa el focus molt, molt clar en les línies estratègiques que hem de seguir doncs, en aquestes polítiques d'infraestructura verda de la ciutat. Esperem doncs, que aquesta tarda l'aprovem i jo crec que és un nou pas perquè la ciutat, doncs, com et dic, sigui doncs més resilient i més adaptada a les necessitats climàtiques.
0: No sé si vols comentar algun altre punt també, Encarna, d'aquest ple municipal.
1: Sí, doncs parlarem també del Dia Internacional contra l'LGTBI, crec que ja n'hem parlat prèviament. Farem també un manifest no, per a la nova llei d'autonomia i d'atenció a la dependència, un tema doncs, també molt important i, a més, també que ens toca molt de prop perquè és un tema doncs, que des del Consell Assessor de la Gent Gran doncs, s'ha treballat de forma participada, han participat doncs, impulsant aquest manifest també i crec que és important no, perquè amb la participació, l'expertesa del nostre Consell de la Gent Gran doncs, li dona doncs, molta més transcendència i tenim dues mocions també importants a temes capdals que estem ara doncs, també molt, molt, molt importants i que ens afecta també a la nostra vida diària ara, que són de temes d'educació i en aquest cas doncs, sabem doncs, que seran posicionaments doncs importants i parlarem la propera setmana perquè jo deixo la paraula a la regidora d'Educació, la Laura Jara, perquè aquesta tarda doncs, aquestes mocions sigui ella qui faci el posicionament perquè crec que són temes prou importants i ja en parlarem, si vols, el dilluns que ve. Jo crec que aquests així, amb grans trets, són els punts que potser siguin, doncs, que tinguin més representació a l'hora de participació de tots els grups municipals, perquè després tenim altres temes ja més de gestió, com passa a cada ple.
0: Doncs en tot cas, aquests són alguns dels temes que passaran aquesta tarda per l'ordre del dia i que, com sempre, doncs, començaran aquesta sessió plenària a partir de les 6 d'aquesta tarda. I comentem altres temes, i és que aquest cap de setmana, des del Partit Socialista de Mollet, heu assistit a la Festa de la Rosa celebrada a Granollers, però aquest divendres vinent és el torn de la ciutat, perquè arriba la Festa de la Rosa a Mollet aquest divendres i contribuïm amb la participació de la consellera d'Interior i, de fet, doncs, arribeu a aquesta Festa de la Rosa amb un aforament complet. Encara no comentem aquesta Festa de la Rosa que es farà aquí a la ciutat.
1: Doncs sí, serà en aquesta ocasió la cinquena Festa de la Rosa. Jo crec que una trobada consolidada, però també molt, molt esperada, un espai crec que de referència pel tot el socialisme molletà i també de comarca, perquè és una festa, com bé dius, doncs, que s'omple de gent. Cada any tenim més participació i molta gent, doncs, que a la que no podem atendre per qüestió d'espais, de logística, i tant de bo anar creixent poquet a poquet cada any, perquè això, doncs, ens demostra les ganes que tenim entre tots de trobar-nos, de compartir i de celebrar i de parlar de política, parlar de projecte col·lectiu i parlar una miqueta del compromís que tots tenim, no?, amb la ciutat, amb el país i amb les polítiques en general. I com bé deies, doncs, en aquesta ocasió ens acompanya la consellera d'Interior, la Núria Parlon, i contents, no?, de tenir, doncs, una figura tan important dins del govern de Catalunya, amb el Jonathan Martínez, també des de l'agrupació del PSC del Vallès Oriental, amb l'alcalde

0: d'estar a prop i de passar-ho bé i bé, és molt, molt agradable i nosaltres agraïm molt doncs, que tothom tingui aquestes ganes de que quan posem els tiquets de la venda del sopar doncs, s'acabin en qüestió de dies i de trobar-nos com està passant ja, com comentaves, a altres municipis. Ahir vam acompanyar doncs, el PSC de Granollers també a la seva festa, també hi ha hagut a les Franqueses, a Canovilla, a tots els indrets aquest mes doncs, i el mes de juny en el que els municipis doncs, celebren aquesta trobada tan important doncs, també per la militància.
1: De fet, el que comentaves, aquestes dates, doncs ja és habitual que hi hagin totes aquestes festes de la Rosa a la comarca i, com dèiem, doncs aquest divendres és el torn de la nostra ciutat. I comentem també altres temes, i és que demà, dimarts, té lloc una nova edició de la Fira de Cooperatives Escolars. De fet, més de 260 alumnes de cinquè de primària doncs, participen en aquesta Fira de Cooperatives, que tot i que demà doncs, es poden veure aquests productes finals, hi ha tot un treball que s'ha dut a terme al llarg de tot aquest curs. Encara comentem aquesta Fira de les Cooperatives.
0: Doncs sí, una iniciativa ja molt consolidada, és una gran experiència educativa i també doncs, una experiència que després doncs, tenim tota la ciutadania l'oportunitat de participar. Com sabeu, doncs, des de l'inici del curs, els alumnes de cinquè de primària doncs, de diferents escoles doncs, treballen doncs, dins un programa de cultura emprenedora i desenvolupant doncs, projectes des de l'inici, des de la primera idea fins al final tenir un producte que posen a la venda i demà aquesta fira doncs, és això mateix, ja posar a la venda doncs, tenir el producte final que han creat doncs, al llarg de l'any amb aquest projecte i al final el que és més important de tot és l'experiència perquè es tracta de fomentar aquests valors no, de la cooperació, del treball en equip, de saber compartir, de saber també votar, d'entendre que de vegades doncs, la teva idea no és la que surt endavant i crec que són valors molt importants pel futur professional dels més joves i, bueno, i també és un compromís d'aquest ajuntament per intentar doncs, participar amb les escoles i també doncs, a través d'Info doncs, jo crec que és un gran projecte i perquè sigui la 14a edició doncs, ja diu tot, així que demà al final de la Rambla Balmes, just arriba al Pompeu Fabra, a les portes de l'IES Aigua Viva, doncs tothom que vulgui, doncs entre les 10 i la 1 doncs es pot apropar, també perquè les coses que comprin al final també reverteixen en projectes solidaris, perquè tot el que venguin, doncs després les cooperatives escolars doncs decideixen a quines entitats doncs ho destina i aquest compromís també dels infants amb la solidaritat i la comunitat, doncs també crec que és un dels guanys d'aquest projecte.
1: Com dèiem, una fira doncs, que tindrà lloc demà, dimarts, i de fet es nota que estem arribant a final de curs, perquè la setmana passada també hi havia una fira, en aquest cas era el Codebot, destinada doncs, al que és la tecnologia i la robòtica. Dic que es nota que arribem a final de curs perquè les escoles doncs, volen mostrar tot allò amb el que han estat treballant al llarg d'aquest curs escolar, i de fet doncs, això la setmana passada tenia lloc una nova edició de la fira del Codebot Vallès aquí a la nostra ciutat, i era una fira molt participada perquè enguany van ser més de 1.000 alumnes els quals hi van passar en aquesta fira. Encara no comentem aquest fet en un minut.
0: Sí, és una fira també, com tu dius, molt important. Jo hi vaig ser, hi havia moltíssimes escoles, crec que són 25 centres educatius i gairebé un miler d'alumnes. És una mostra doncs, també centrada doncs, en el que té a veure amb les tecnologies, amb la robòtica, però també vinculada sempre als objectius de desenvolupament sostenible, perquè el que intentem doncs, és fomentar doncs, aquesta ciència i la tecnologia, però també a millorar doncs, una miqueta doncs, la societat, educar en valors, i en aquest any doncs, treballaven doncs, projectes que tenien a veure amb la recuperació del fons marí. La veritat és que hi havia exemples molt inspiradors, robots que netejaven el fons marí.

0: veïns, projectes i videojocs educatius. Bé, unes coses, la veritat és que de moltíssima qualitat, i jo crec que això doncs, també ens fa doncs, que siguem una ciutat de referència en aquest sentit, en innovació, en educació, i que els joves doncs, també estiguin més preparats pels reptes del futur.
1: Doncs queda comentada aquesta fira i amb això posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Com sempre, Encarna, agrair-te que ens acompanyis un dilluns més per comentar tota l'actualitat i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé i molt bona setmana.
0: Moltíssimes gràcies. Parlem la propera setmana. Adéu.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a 10:00 del matí.
1: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
2: Sí, on el puc escoltar?
1: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:45 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
0: Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula descobrir. Descobrir la sopa d'all és pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom. Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d'all i això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i en realitat volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa, li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant. I vosaltres, sou gaire de descobrir coses o furetejar? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Poesía y cante, cultura y sentimiento, todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 703, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Avui seguirem amb la història de l'alpinisme modern. Deixem els temps en els quals l'alta muntanya era una desconeguda per endinsar-nos en l'interès que va despertar, primer científic i posteriorment esportiu. Capítol 2. El Mont Blanc, primera part. En el capítol anterior vàrem acabar amb que l'Horace Benedict de Saussure havia aparegut per Chamonix i va quedar encantat pel Mont Blanc, fins a tal punt que va oferir una generosa recompensa per aquell qui aconseguís demostrar que escalar el Mont Blanc era possible. Corria l'any 1760. Malgrat que l'oferta de Saussure era prou esplèndida com per despertar l'interès dels modestos guies de la zona, el repte, però, era tan gran i la muntanya tan imponent que fins passats 15 anys no es va dur a terme un intent per tal d'assolir el cim i per tal de guanyar el premi. Cal tenir present que aquella gent no en tenia ni idea de com afrontar els problemes que es podien trobar durant l'ascensió i no disposaven d'equips adequats, sense els quals cap alpinista modern no gosaria aventurar-se per aquells paratges. A més, persistien els temors atàvics als esperits malignes que habitaven la muntanya. Però el que més els condicionava era la creença generalment compartida de que ningú podria sobreviure a una nit passada en un glaciar. I això ja posava una condició d'entrada. Calia pujar i baixar en el mateix dia. Això, per aquella gent, era missió impossible i actualment també per gairebé tothom. El repte, doncs, no es va acceptar fins al 1775. A les 11 de la nit del 13 de juliol, quatre guies sortiren de Chamonix i s'adreçaren cap a l'esperó de roca conegut com la Montagne de la Côte, que s'enfila entre els glaciars de Bossons i Taconat. A les 8 del matí varen arribar al cim de la cresta i des d'aquest punt entraren en el món del gel. A partir d'aquí, es veieren obligats a obrir-se pas per un laberint d'esquerdes, moltes d'elles amagades sota una capa de neu recent, i ponts de gel que amenaçaven de trencar-se sota el seu pes. Es trobaven en el paratge conegut actualment com la Jonció. Val a dir que actualment aquesta ruta, donada la seva perillositat, no es pot escometre sense bons coneixements de progressió en gel ni material adequat. Imagineu, doncs, el drama d'aquella gent movent-se per aquell lloc. I tot això intentant dur-ho a terme en un sol dia. Després de 3 hores d'esforços esgotadors, varen arribar a un lloc de més fàcil progressió, però, tot seguit, es trobaren avançant entre enormes seracs que amenaçaven de caure'ls al damunt. Després d'una profunda depressió, coneguda actualment com la Vall de la Neu, sentiren una forta debilitat, que es coneix com lassitud glaciar, provocada per l'aire estancat i saturat per la intensa reverberació solar a la neu. Se sentien dèbils, i això, per aquells homes, sense entendre què els estava passant, devia ser terrible. A la tarda, davant l'evidència de que no seria possible avançar gaire més, decidiren fer marxa enrere amb l'única esperança de tornar vius a casa. Tot i que, al tornar a creuar la junció, un d'ells va estar a punt de desaparèixer en una esquerda. Arribaren a Chamonix a les 11 de la nit, esgotats i espantats per l'experiència viscuda i pel fet de que es tractava dels guies més forts i experimentats que es podien trobar al poble, aquell fet només va servir per corroborar la creença de que pujar al Mont Blanc era impossible. La setmana que ve seguirem amb la història.
0: Pals i Botes. L'agenda.
1: M'han passat una nota del club que dona unes dades de la caminada per la serralada de Marina d'aquest cap de setmana. Van haver-hi 383 inscrits, dels quals 157 dones i 226 homes. Va anar tot molt bé i no hi ha gran cosa més a comentar. Dijous 28, extrem. Matinal, grup dels dijous. Casa de la Vall, Queixal Colcat, Sant Llorenç del Munt. Vocal, Francisco Vera. Recorregut 7,5 quilòmetres amb un desnivell de 300 metres amunt i 300 metres avall. 4 hores de durada. Dificultat mitjana. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 hores. Transport, vehicles particulars. I el diumenge 31, el grup Extrem fa una sortida a les Pallargues, Montroig, Pelagall, Sisteró i visita el castell de les Pallargues. Vocals, Toni Baldó i Bartomeu Butjosa. Recorregut, 7 quilòmetres amb un desnivell de 107 metres positius i 107 negatius. I 4 hores de durada, dificultat sense. Esmorzar, aigua, bastons i equip personal obligats de portar. Opcional, dinar de restaurant, lo racó de l'Olivera, a Fonolleres. Preu, 30 euros. Lloc de sortida, pavelló de Barriera Seca a les 7 del matí. Transport, autocar. Preu, 15 euros socis, 20 euros no socis. Fins aquí, l'agenda del Pals i Botes.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'espai Fil Directe amb l'alcaldessa, un espai que es du a terme periòdicament en coincidència amb el ple municipal. Aquest programa és un espai de trobada entre l'alcaldessa i la ciutadania i precisament saludem a Mireia Dionisio Calé, alcaldessa de Mollet del Vallès. Molt bona tarda, Mireia.
1: Molt bona tarda a tothom. Hola, Carla.
0: Bona tarda. Gràcies per ser amb nosaltres un dilluns més per comentar tota l'actualitat de la ciutat. Abans de començar, però, recordar que aquest és un espai obert de participació ciutadana en què ens podeu fer arribar directament les vostres preguntes trucant al telèfon de la ràdio, que és el 93 570 68 66. El 93 570 68 66. Mireia, per començar aquest espai de Fil Directe, volem preguntar per com va anar la darrera acció que es va incorporar en el programa de l'alcaldessa. Amb tu parlem d'aquesta trobada oberta a la ciutadania que vau denominar Alcaldessa Sense Filtres i que tenia lloc tot just fa unes setmanes. Mireia, comenta'ns com va anar aquesta primer contacte, aquesta primera trobada, i quins van ser els temes que més es van repetir.
1: Bé, la veritat és que va anar molt bé, van venir més de 200 persones a aquest nou programa de proximitat que vàrem iniciar, que com bé has comentat és l'alcaldessa sense filtres, així li vam posar, que al final es tractava una miqueta doncs, de situar, en aquest cas vam escollir al Mercat Vell, una acció que portem fent molt, bueno, des de l'inici del mandat, que és escoltar els veïns i veïnes, i jo escoltar el que ells han de dir, algunes coses en concretes, algunes coses generals de la ciutat i bueno, jo també poder explicar coses de la gestió municipal que ells em demanaven. La veritat és que ho sabeu que des del principi del mandat hem començat amb una manera molt clara de fer política, que és escoltar els veïns i veïnes. Jo crec que és la gran riquesa de la que ens dona la política municipal, és que tenim fàcil aquest contacte directe amb els veïns i veïnes, que al final són, no?, els protagonistes de la nostra acció de govern. Ja portem 3 anys amb el programa de l'alcaldessa als barris, que és situar, no?, l'oficina d'alcaldia doncs, a cadascun dels barris de la ciutat. També fem de manera periòdica el programa a les xarxes socials, que també és un bon mecanisme d'arribar a moltes persones que o bé no poden venir a l'Ajuntament, no poden venir a les carpes, però van voler donar doncs, aquesta tercera volta, aquest programa de proximitat amb l'alcaldessa sense filtres, i la veritat és que va ser una experiència molt, molt bonica. Van haver-hi temes de tot, perquè pensem que van venir 200 persones, algunes doncs, van preguntar, algunes no, simplement doncs, escoltaven, cadascú doncs, parlava del seu barri, del seu carrer, de temes puntuals que els hi passava a ells, no?, com a veïns i veïnes, però podem dir que es va parlar de l'espai públic, es va parlar de temes de seguretat, es va parlar de temes de mobilitat de la ciutat, i per tant podem dir que no va haver-hi un únic tema, sinó van ser molts temes diferents, i jo crec que justament aquí radica lo bonic, no?, en aquest cas de l'experiència, era que veïns i veïnes eren els autèntics protagonistes bueno, en aquest cas de la gestió municipal del nostre municipi, que la resta de veïns també escoltaven doncs, les problemàtiques o els temes que volien posar sobre la taula alguns veïns de Mollet. I per tant, jo contenta i segur que ho tornarem a repetir.
0: Precisament per això et volia comentar, després d'aquesta primera trobada i doncs d'aquesta valoració positiva, no sé si us heu plantejat alguna data o potser fer un cop al trimestre aquesta nova iniciativa de l'alcaldessa sense filtres.
1: No, no ens hem marcat, una periodicitat fixa. També pensem que això genera doncs, una gran feina d'organització i de gestió, i que no és l'única manera de posar-nos, no?, en contacte directe, i en aquest cas jo com a alcaldessa, amb els veïns i veïnes. De fet, escoltar els veïns i veïnes ho fem a diari. O sigui, hi ha molts veïns i veïnes que demanen hora amb mi i que fem reunions, o bé fora del despatx o bé al despatx. Fem, com deia l'alcaldessa, als barris, que només l'any passat es van apropar més de 800 veïns i veïnes. Fem també allò de les xarxes socials, que a més les xarxes socials, més enllà doncs del programa, quan fem, no?, el programa també de l'alcaldessa a les xarxes, hi ha contacte diari amb els veïns que m'escriuen a diari. Per tant, és una manera més, no l'única forma d'escoltar els veïns i veïnes, i per tant no ens plantegem de fer-ho de manera periòdica, però encara no hem decidit en quina periodicitat fer-ho, però en tot cas jo crec, com vaig dir aquell mateix dia, és un programa doncs, que ha vingut com per a quedar-se mentre que jo estigui alcaldessa de Mollet.
0: Doncs queda comentat aquest programa i parlem també de projectes. I és que a principis d'aquest mes s'anunciava doncs, que s'havien iniciat el que són les obres d'instal·lació d'una nova àrea de jocs infantils i d'aigua a la plaça d'Anna Bosch. Mireia, en quin punt està actualment aquesta plaça? No sé si ja sabem que no us agrada posar dates concretes, però no sé si potser doncs, abans de l'estiu podria estar ja en funcionament i oberta aquesta plaça.
1: Aquest és l'objectiu. Treballem, recordeu que més enllà de la plaça, que és un espai nou que tindrem doncs, de gaudi, de passeig, d'estada pels monyetans i les monyetanes, hi ha una zona de jocs infantils, que és justament el que estem fent actualment, una part infantil, podem dir, tradicional, i una part infantil doncs, molt marcada amb jocs d'aigua. L'objectiu és poder obrir aquests jocs d'aigua i, per tant, tot el parc infantil i, per tant, també tota la plaça durant aquest mes d'estiu. No m'agrada molt marcar els terminis perquè ja sabeu que moltes vegades doncs, poden passar moltes coses que no acabem de controlar. No? Són coses que poden venir imprevistos que ens salti una miqueta al calendari. Sí que vam dir públicament que treballàvem amb l'objectiu de finals de juny o principis de juliol. Ara sé que les obres van en marxa, que van bé, que van en termini i, per tant, si tot va com ha d'anar, que és com va fins ara, doncs serà una realitat. L'obertura d'aquesta plaça doncs, podrà ser una realitat doncs, a finals de juny o a principis del mes de juliol.
0: Jo crec que hi ha ganes, també per part de la ciutadania, doncs, de poder gaudir d'aquest espai i aprofitant també, doncs, comentem altres projectes i és que aquest mes de febrer s'anunciaven que havien quedat 5 finalistes pel que fa al projecte de la cultural situada a la Teneria. En quin procés està actualment aquest projecte?
1: Bé, doncs després d'aquesta primera tongada, podem dir, no, que vàrem, des del jurat del concurs de projectes vàrem decidir que passessin 5 equips d'arquitectura, doncs ja hem fet una segona trobada amb aquests 5 projectes, per tant ja els hem vist. Podem dir que de manera majoritària ja el jurat hem decidit doncs, quin és el projecte que més ens agrada i que més s'adequa al que teníem pensat, no?, per la nostra ciutat. I jo crec que podem dir que estem a finals de maig, doncs a principis de juny ja podrem fer doncs, aquest nomenament de l'equip que des del jurat hem considerat doncs, que ha presentat un projecte d'un nou espai cultural a la ciutat i bueno, la idea és que seguim en termini, per tant la idea és que a finals d'aquest any doncs, tinguem ja l'avantprojecte i començat a treballar amb el projecte del que ja serà doncs, el nou equipament cultural de la nostra ciutat.
0: Perquè, Mireia, un cop es faci públic aquest projecte guanyador, quins serien els següents passos a seguir?
1: Doncs s'ha de fer a l'equip que guanyi, no? L'equip d'arquitectura que guanyi ha de començar doncs, fent l'avantprojecte del nou equipament de la ciutat i un cop tinguem l'avantprojecte doncs s'haurà de fer el projecte.
0: Doncs en tot cas sí. També un espai cultural molt necessitat aquí a la ciutat que esperem doncs, que aquest any pugui ser una realitat. I comentem també altres temes i és que Mollet es torna a presentar el que és el pla de barris i repetiu amb els projectes de l'anterior edició, amb els projectes de l'Estació del Nord i col·legis nous. Bàsicament doncs, és un pla que atorga ajuts doncs, pel que fa als municipis per desenvolupar diverses intervencions integrals, no per millorar els que són els barris més vulnerables. Mireia, comentem com és que us torneu a presentar en aquest pla de barris.
1: Bé, ens tornem a presentar perquè tenim molt clar el full de ruta que hem de seguir com a ciutat. Jo vàrem explicar que quan va sortir la primera convocatòria l'any passat, és veritat que el govern de la Generalitat va donar poc termini, no, als ajuntaments perquè presentéssim la convocatòria. Nosaltres teníem clar que ja ens havíem de presentar. Mollet, des d'aquest mandat tenim molt clar que anàvem cap a la tercera transformació de Mollet en l'àmbit urbà, en l'àmbit doncs, verd, no? Ecològic i també en l'àmbit social i per tant teníem molt clar el full de ruta a seguir i també en els barris en els que hem presentat la convocatòria de la llei de barris, però no només no, en col·legis nous i l'estació del nord, sinó a tot Mollet. Teníem projectes molt madurs que volíem presentar Malauradament, doncs, pel termini, malauradament també, doncs, perquè segurament es van presentar ajuntaments doncs, més grans, no?, que Mollet no van obtenir recursos a la primera convocatòria, però sabem ara en què podem millorar, perquè la Generalitat de Catalunya ja ens va informar de quina puntuació havíem tingut en cadascun dels ítems que els calculàvem, i jo crec que ara anirem, com vam fer la primera, però ara d'una manera més madura, aquesta segona convocatòria de la llei de barris, doncs que vàrem decidir que en aquest cas doncs, fóssim pels barris de col·legis nous i de l'estació del nord. En tot cas, com dèiem, nosaltres tenim molt clar el camí que hem de seguir en aquests barris i a tota la ciutat. Si ens arriben recursos externs, com en aquest cas de la llei de barris de la Generalitat de Catalunya, doncs perfecte, ens permetrà anar de manera més ràpida cap a aquests objectius, però si no, en tot cas, el full de ruta, com deia, és clar i ho aconseguirem doncs, amb recursos propis, però evidentment que llavors d'una manera més lenta.
0: I breument, Mireia, no sé si ens pots comentar una mica doncs, què és el que inclouen aquests projectes per l'Estació del Nord i col·legis nous.
1: Bueno, recordem que es treballa amb tres branques molt importants, la transformació urbana, que això bàsicament és la transformació de l'espai públic, aquí hi ha reurbanitzacions de carrers, aquí hi ha tot el tema del canvi d'il·luminació dels barris, també hi ha projectes d'habitatge social, com per exemple Vallatura en aquest cas, i per tant podem dir que és la reurbanització de molts espais. Tenim la plaça al carrer Diputació, tenim la plaça Joan Maragall, i per tant són molts àmbits que tocaríem. Després està tot el tema de transformació social, que aquí hi ha un treball molt important en diferents àmbits, en temes de l'envelliment de la població, en temes de transformació de locals amb buits, amb aules d'estudi, en temes també de treball de la solitud no desitjada, i per tant moltes coses a nivell social, i tot el tema de podem dir, de transformació mediambiental o verda, que justament són dos barris doncs que, i avui també parlarem no, amb el ple, doncs que d'aquesta diagnosi que hem fet, són dos barris que s'ha de fer una aposta clara per incrementar el verd urbà. I per tant, són, podem dir, les tres branques, les tres camins que seguirem.
0: Doncs en tot cas, un projecte del qual en tornarem a parlar per si finalment doncs, sí que queda acceptat en aquesta convocatòria. Ja aprofitant que feies menció al ple municipal d'avui a dilluns, corresponent al mes de maig, quins serien els temes que destacaries?
1: Bé, doncs ara també, no, parlant del que estàvem parlant, que és un tema molt important, que és tenir clar no, el dibuix de la ciutat que volem tenir els propers 20 i 30 anys, doncs aprovem un tema molt important, que és el Pla d'Infraestructura Verda, que al final el que ens marca és això, quin pla estratègic ha de tenir la ciutat amb el verd urbà. Avui l'aprovem i jo crec que espero no, que s'aprovi de manera unànime per al ple de l'Ajuntament, perquè al final marca el full de ruta que hem de seguir com a ciutat doncs, en els propers anys amb el tema de la gestió del verd, i es marca doncs, uns ítems o unes directrius molt ambicioses, com aquest 3, 30 i 300, que és que cada persona des de la seva porteria, des del seu pis, pugui veure sempre tres arbres, que tots els barris tinguin una cobertura d'arbres d'almenys del 30%, i també que cada molleter i molletana no visqui a més de 300 metres d'una gran zona verda. No? I per tant, amb aquests objectius que ens marquem com a ciutat, que és el que avui s'aprovarà doncs, amb molt més detall, doncs ens hem de marcar després, posteriorment, amb els plans d'accions, amb els plans d'accions a cadascun dels barris, a cadascun dels carrers de Mollet per aconseguir aquests objectius. I per tant, jo crec que aquest punt és un punt molt important i que també reflexa molt la manera que tenim no, de governar, que al final és planificar per poder després gestionar i executar les coses amb el màxim rigor possible, però sobretot amb una mirada molt clara de cap a on hem d'arribar com a ciutat. I avui és un clar exemple amb el tema de la gestió del verd de Mollet. Tot i que, evidentment, no partim de zero. Ja sabeu que Mollet fa molt de temps que aposta per aquesta cultura de gestionar de manera, podem dir que excel·lent, el verd de la nostra ciutat, que tenim més de 15.000 arbres actualment a Mollet, que tenim moltíssimes àrees de zones verdes, i per tant continuarem amb aquest camí, però en tot cas marcat, no? Normativament amb aquest pla estratègic, que si tot va bé, doncs aprovarem avui en el ple municipal.
0: Doncs aquest serà un dels punts que es portarà a debat aquesta tarda, i parlem també d'altres temes, i és que des de la Diputació de Barcelona han lliurat a l'Ajuntament de Mollet el que és un projecte estratègic de vila intel·ligent, bàsicament doncs, per definir i desenvolupar estratègies que puguin dissenyar solucions per àmbits de gestió municipal concrets. Mira, ja comentem aquest projecte que al final doncs, referma el que és la vostra aposta també per ser una ciutat intel·ligent.
1: Sí, al final jo crec que és, anava a dir que és el futur, però ja és el present. Nosaltres tenim una obligació, que és gestionar l'aspecte públic, no? Doncs de les nostres ciutats i dels nostres veïns i veïnes, i per gestionar de manera eficient i eficaç, que és com volem gestionar i com estem gestionant, hi ha una cosa que és fonamental avui en dia, que són les dades. I, per tant, el que es tracta és de tenir tots els instruments interns necessaris per gestionar les dades que tenim a l'Ajuntament de Mollet, que són moltes i en molts àmbits diferents, que això, al final, el que ens permet és quantificar moltes coses per poder gestionar, com deia, de manera eficaç i eficient. És un camí que no hem començat ara, sinó que portem doncs, treballant durant ja fa uns quants anys, però en tot cas doncs, ens hem volgut presentar doncs, aquest projecte de la Diputació de Barcelona perquè ens ajudi a dissenyar, a reestructurar i a optimitzar aquestes dades que com a administració pública que som, no? I una administració pública doncs, molt propera als veïns i veïnes, gestionar-ho de la millor manera possible, amb un objectiu molt clar, com deia, ordenar i exprimir al màxim la qualitat i la quantitat de dades que tenim per millorar la gestió pública dels serveis públics, que és el que ens toca i pel que no, els veïns i veïnes ens han donat confiança.
0: I aprofitant que parlem de tecnologia, et pregunto també, Mireia, per al Codebot Vallès, una fira doncs, en aquesta ocasió més centrada en el que fa a la robòtica, la tecnologia, però des de l'àmbit pedagògic, des de l'educació, i que Mollet doncs, un any més ha estat la seu d'aquesta fira de la robòtica, que tot just tenia lloc la setmana passada i que, de fet, batia rècords de participació perquè més de 1.000 alumnes van passar per la nostra ciutat per mostrar els seus projectes que han estat treballant doncs, al llarg de tot aquest curs.
1: Sí, la veritat és que ja és el sisè any que fem aquesta fira de la robòtica i ha sigut un èxit. Aquest any també podem dir que hem tingut números rècord, que han participat doncs, més de 1.000 alumnes, també molts centres, inclús centres 7 en concret de fora, no?, de la nostra ciutat, 25 centres en total, no? I per tant estem molt contents perquè és una fira que ja està consolidada i que sobretot el que ens ajuda, i jo crec que aquest èxit ho demostra, és que hem aconseguit apropar a través d'aquesta fira doncs, temes molt importants a l'alumnat, que ells durant el curs treballin amb el tema de resolució de problemes, el tema de com treballar en equip, i també no? hem aconseguit, podem dir, doncs, incentivar doncs, aquestes vocacions tecnològiques que alguns ens diuen, sobretot no? En l'àmbit també de la formació, és un àmbit que encara està una miqueta doncs, més coix que uns altres àmbits. I per tant, jo crec que contents d'aquesta consolidació i d'aquest èxit i continuarem per aquest camí.
0: I aprofitant que parlem també doncs, d'educació, mencionar que en aquest mandat des de l'Ajuntament esteu immersos en el que és la redacció del Pla Local per la Llengua, i la setmana passada fèieu un pas més amb una visita al que són les escoles La Bressola de Perpinyà. Mireia, comentem doncs, aquest estretament de vincles amb La Bressola des d'aquí de Mollet.
1: Bé, era un aspecte que ja vàrem comentar en el ple municipal, que era un objectiu que teníem. Van anar doncs, diferents regidores de l'Ajuntament i mantindrem aquest vincle. Nosaltres ens marquem que abans d'estiu volem tenir aprovat el pacte local per la llengua i treballem en aquest sentit. I l'estratament no, de la relació amb la Bressola en l'àmbit també doncs, educatiu de Mollet, en aquest cas, era un objectiu que teníem i continuarem per aquesta línia, sense oblidar això, no? Que volem tenir el pacte municipal per la llengua aprovat doncs, abans aquest, bueno, abans de l'estiu per començar a fer les plans d'accions que el pla ens marqui en diferents àmbits, que ja veureu que s'està treballant en l'àmbit comercial, en l'àmbit social, en l'àmbit educatiu i també en l'àmbit cultural, podem dir, en l'àmbit esportiu, per aconseguir això, que el català doncs, sigui una llengua cada cop més utilitzada i podem revertir doncs, aquesta tendència que la diagnosi doncs, ens va marcar, que recordeu que van venir doncs, experts a explicar-nos d'aquesta diagnosi a la nostra ciutat, que al final és també una diagnosi que compartien no?, amb altres municipis i altres realitats de Catalunya i, per tant, aquest és l'objectiu, fomentar la llengua catalana en l'ús quotidià de la nostra ciutat.
0: Doncs queda comentat aquest projecte i parlem d'altres temes. I és que la setmana passada doncs, ens assabentàvem que acabaven el que són les obres de rehabilitació del CAP de Plana a Lladó, un fet doncs, que permetrà que els serveis que s'havien derivat en altres centres doncs, ara puguin tornar a estar aquí en el CAP de Plana a Lladó. Entenc que una bona notícia, que doncs, ja es pugui gaudir al 100% d'aquest espai.
1: Sí, estem contents per dos motius. En primer lloc, doncs, que ja s'han acabat unes obres que han suposat una millora notable de l'ambulatori, no?, del CAP de Plana a Lladó, unes obres de cobertes, de clima, de façanes, i per tant és un equipament sanitari a la nostra ciutat doncs, que ha millorat de manera notable. I també no, la segona part que és paral·lela a aquesta és que recuperem els serveis, a tots els serveis assistencials i sanitaris doncs, que durant aquestes obres no es van poder compaginar en aquest CAP ni a l'altre, el de Camp Antiquet de la nostra ciutat. Per tant, segons ens va indicar doncs, des del Departament de Salut, el dia 29 de maig ja recuperaran tots els serveis de pediatria al CAP de Plana a Lladó i recuperarem l'ASIR al CAP de Camp Antiquet doncs, a partir del mes de setembre. Si tot va bé, serà la segona setmana, però encara està la data a determinar perquè havien de fer algun tema de reubicacions. Per tant, bona notícia, com deia, en dos sentits, perquè tenim un CAP doncs, remodelat i que ha millorat de manera notable i segon perquè recuperem els serveis assistencials i sanitaris que teníem a la ciutat.
0: Unes obres doncs, que acaben i que permeten poder tornar a gaudir al 100% d'aquest espai. Parlem també d'inauguracions, i és que fa unes setmanes s'inaugurava aquí a Mollet el que és la residència al Bosc. De fet, doncs, és una residència pensada no, doncs, per les persones que tenen alguna mena de discapacitat doncs, perquè puguin viure amb dignitat i, sobretot, amb autonomia.
1: Bé, molt contents. Jo crec que és una gran fita que hem aconseguit durant aquest mandat. Recordem que fa molts anys doncs, que l'Ajuntament de Mollet va cedir aquests terrenys a la Fundació El Bosc, que la Fundació El Bosc va construir aquests habitatges amb 24 places per viure de nois i noies amb discapacitat i que feia més de 2 anys que teníem l'equipament tancat perquè la Generalitat de Catalunya, l'anterior govern, no concertava les places públiques d'aquests pisos tutelats. Finalment hem aconseguit que el govern de la Generalitat concerti aquestes places i contents perquè tenim un equipament doncs, que ja està utilitzat pel seu fi, que és que els nois i noies amb discapacitat doncs, puguin mantenir la seva màxima autonomia, evidentment doncs, amb tutors, però poden viure, no poden viure sols, amb companys i companyes, i això està claríssim que ens millora moltíssim doncs amb el seu projecte de vida. I també, molt important, i ho vam dir així a la inauguració, també és un gran una gran notícia per a les famílies d'aquests nois i noies, no?, que poden veure doncs, com els seus fills i les seves filles poden mantenir una vida el més autònoma possible. Per tant, jo contenta que finalment doncs, durant aquest mandat haguem aconseguit obrir doncs, aquests habitatges, que al final són habitatges per nois i noies amb discapacitat, i continuarem amb aquest camí. Jo crec que Mollet és una ciutat que es defineix per moltes coses, però si per una cosa es defineix claríssimament és pel seu perfil, pel seu accent social i per tenir tots els serveis disponibles per a les persones amb discapacitat. I per tant, contenta i espero doncs, poder continuar durant molts anys amb aquesta línia i continuant doncs, obrint serveis en aquest sentit a la ciutat.
0: Doncs queda comentat, i per anar tancant aquesta conversa de fil directe, Mireia, doncs parlem de temes més culturals. Aquesta setmana arriba una nova edició del Festival Internacional Arlequí, que enguany en comptes de 3 dies, com és habitual, s'allarga una mica més en el calendari perquè conté un component social.
1: Sí, l'Arlequí, que recordem que és aquest festival de les escèniques de carrer, no, que fem a Mollet, doncs aquest any li hem volgut donar, justament em va bé, no, pel que acabem de parlar, hem volgut recuperar aquesta mirada social i aproparem aquestes arts escèniques de carrer amb artistes internacionals de renom, doncs també als centres de l'Institut Municipal dels Serveis de Discapacitat a la nostra ciutat, i per tant aniran a Can Vila, aniran a la Fundació El Bosc, aniran al taller Alborada, també aniran al menjador social de Càritas, i per tant es tracta d'això, d'intentar apropar també aquest festival, complirà doncs, aquest cap de setmana a Mollet d'Arts Escèniques, també aquelles persones doncs, que per les seves característiques els costa molt més anar a aquests espectacles que, com deia, obliran Mollet aquest cap de setmana. I per tant, contenta que haguem pogut treballar, no, amb aquesta mirada més social de l'Arlequí.
0: Doncs amb aquest tema més cultural i social també posem punt i final aquesta conversa de fil directe amb l'alcaldessa Mireia, agrair-te que ens acompanyis un dilluns més per comentar tot això que passa a la nostra ciutat, i ens trobem a la propera. Molt bona setmana.
1: Molt bona setmana a vosaltres també. Una abraçada.
2: Fil directe amb l'alcaldessa.

0: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
2: L'acció formativa de mobilitat continua i té molt èxit, perquè treballa i molt bé, no?
3: Hola a tots i a totes, nosaltres som els alumnes de tercer de l'ESO de l'Escola Sant Gervasi i estem avui aquí per explicar totes les festes que celebrem a l'escola.
1: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de T.

0: Molt bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
0: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa, que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El seu director, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
2: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
0: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
3: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'Habitatge.
4: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
0: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
3: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva al curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
0: I preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
3: Tot i que el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
0: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
3: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: I en cultura recuperant 300 peces amb alt valor patrimonial.
3: Entre el material i elements de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o monedes, 1.000 monedes del segle XX, del segle XIX, volíem dir, encunyades a Tarragona.
0: Esports, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial de Futbol d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
5: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan Garcia, Eric Garcia i Gavi.
0: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista el dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns. El Servei Català de Trànsit que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
2: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. autobús. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
7: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
2: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
7: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable.
0: Doncs sapiguem a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana, Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment encara tenim una relativa calma, és a dir, no hi ha grans retencions a punts quilomètrics, el que hi ha sobretot són punts on hi ha lentitud i aturades de més o menys de zones habituals, com és el cas de la C-17 a Parets del Vallès, un parell de quilòmetres en sentit Barcelona, la P-7 a Barberà del Vallès, també en sentit sud, o la C-58, C-33, sobretot entre Montcada i Torre Baró, l'entrada a Barcelona. En tot cas, a la resta, doncs a l'espera d'aquests 300.000 vehicles de retorn durant el dia d'avui, alguns punts de costa amb una mica més d'intensitat, de volum a aquesta hora, com la C-31 a Cubelles o la C-32 a Sant Boi. Però vaja, de moment, ara com ara, sense més dificultats. És tot, bon dia.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Més coses, us ho destacàvem en titulars. Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
10: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
9: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: Doncs el govern espanyol ha presentat un pla justament aquest dilluns, dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar l'habitatge. També el transport verd està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.

0: puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
1: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
2: 6 minuts i en punt 3 quarts de 3 de la tarda, el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
3: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
4: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
3: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
2: I preocupació al teixit econòmic català, us ho deien també en titulars, per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%.
1: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos.
2: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment, a més, dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan, bon dia.
5: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
6: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
5: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
2: Més coses, la unitat central operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
1: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra que és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
2: I la taula del tercer sector social llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
1: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
2: És una crònica de Maite Polo.
7: Tots els marroquins globen.
8: Ens treuen treballs.
9: Com a trans, et veuen com un monstre.
10: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
11: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
12: Una soledat. La gent gran.
13: Són gent que roba.
14: Sí, marimatge.
15: Jo estic solo.
16: Terroristes.
17: Plata. Tot això és odi. Aturem-lo.
1: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències

0: Hasta els discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
1: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
2: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
0: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
3: En punt 3:45 de la tarda. I de la crònica internacional us hem de dir que el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica.
4: En la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via, diu, per resoldre els conflictes en un món globalitzat.
3: I l'Iran ha alertat aquest dilluns que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent.
4: El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions amb l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents de l'administració Trump fan difícil un acord.
3: I en declaracions a la xarxa, els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
4: Ho ha dit Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la Global Summit Flotilla.
5: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
4: En un comunicat, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
3: I crònica ara de successos. Un home que malvivia en un magatzem a Cabrera de Mar, al Maresme, mort en un incendi local uns baixos de l'avinguda Maresme.
4: Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla.
3: I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
4: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc els efectius, els implicats, ja havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
3: I els Mossos van detenir dimecres a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis del Baix Camp.
4: El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Els dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis més en una zona forestal a l'Argentera, Prat Dip i Coll de Jou, que van arrencar de manera consecutiva a la tarda del 23 d'abril.
3: I repassem en altres notícies destacades d'aquest dilluns. Quan falten només 42 dies per al pas del Tour de França per Torelló, l'Ajuntament ja ha presentat avui el programa d'activitats previst per escalfar motors abans de l'arribada de la ronda ciclista.
4: L'objectiu és convertir el pas del Tour en una gran festa popular i projectar la imatge del municipi arreu del món.
3: El 9FM, Núria Parera.
6: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. En parla Marc Gilabert, president del Club Ciclista de Torelló.
7: Fer la mateixa etapa que ells fan, però sortint des d'aquí Torelló, o sigui que no. És Torelló als Angles.
6: A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports.
8: És una prova entre un repte esportiu, d'equilibri, una miqueta lúdic i còmic, que es tracta, doncs, això, de buscar la màxima distància en una bicicleta sense donar cops de pedal.
6: El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
3: 11 minuts i arribem a les 3, i atenció a aquesta dada. A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil, per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència.
4: Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del Cat 112.
9: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura, i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
3: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat, us ho dèiem en titulars, 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
4: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Cal Agapito o 1.000 monedes del segle XIX.
3: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
11: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines formalitzades, o sigui, pàgines de compra-venda d'antiguitats, i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
10: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
3: I arribarem als esports amb dues propostes musicals ben diferents.

0: Les dues tindran lloc aquest vespre a la ciutat de Barcelona. Escolteu un fragment primer de Madama Butterfly. Es representarà avui a la capital catalana.
1: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
0: Avui minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda i escolteu Los Chunguitos. També actuen avui a la capital catalana.
1: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la Sala Razzmatazz.
0: Doncs amb Los Chunguitos arribem als esports. Porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola de futbol.
2: Bon dia, Jordi. A més, també hi aniran 8 jugadors del Barça. Estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Curi i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol José Luis de la Fuente explica la convocatoria dels 3x3, entre ells el del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. En futbol, el cap de setmana ens deixava el triomf del Barça a la Champions femenina a Oslo davant l'Olímpic de Lió per 4-0. Ahir les jugadores ho celebraven amb l'afició a l'Avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algo us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: En hoquei patins, el Vilassana comença el playoff pel títol de la Lliga amb un triomf. Ho va fer davant el Palau per 5-1. Lucia Agudo, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que en van fer dos, van marcar els gols del Vilassana mentre Laura Puigjueta anotava el gol de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau. Escoltem Elsa Salvanyà.
6: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé doncs, aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana i res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
2: En hoquei patins masculí, el Liceu és l'únic equip que es va classificar per a les semifinals del playoff del títol de Lliga en tornar a guanyar a Lleida per 2-4. Dimarts a 2:15 es decidiran la resta de sèries entre el Barça i el Noia, l'Igualada i el Voltregà i el Calafell i el Reus. I també bones notícies en l'handbol, ple d'ascensos pels equips catalans. 4 a la fase d'ascens a plata femenina, el Sant Cugat va pujar després de guanyar els 3 partits, també va pujar a la mateixa categoria al Mataró i a la primera estatal van pujar Sant Martí, Adrianenc i el Garbí Palafrugell.
0: Gràcies, Jordi. Una mica més de 3 minuts. Arribem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts, a les 2. Fins aleshores. Molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
3: Álvaro Rodríguez,
2: Eva Utrero
4: i Àlex Bermúdez.
3: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
4: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
2: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyant en Sergio Guardeño i qui us parla en Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Convidarem, com és habitual, la nostra companya Carla Ramos perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat que s'ha produït o es produirà en les properes hores aquí a casa nostra. Després, avui us parlarem d'alimentació, dels canvis alimentaris que es produeixen a la població i qui millor que ens parli d'aquest fet, doncs una persona que està al capdavant d'un negoci que es dedica precisament a l'alimentació, la cuina de Mollet, una de les parades del mercat municipal, la Susana Lara, doncs porta 15 anys al capdavant d'aquest negoci i s'ha donat aquests canvis i ens vol comentar, no?, i que tots plegats parem atenció de que és molt fàcil deixar nos endur per les modes, però això no vol dir que ens alimentem correctament. Així que farem aquesta reflexió compartida amb tots vosaltres. Després tindrem a l'espai de la petita i la gran pantalla. Tindrem també l'actualitat esportiva, és a dir, que novament li direm a la Carla allò que ens facin 5 cèntims. Ja sabeu que ara aquesta actualitat és molt més reduïda perquè hi ha pocs partits, ja pràcticament totes les competicions han finalitzat, només queden aquelles que s'ha de veure si poden pujar o no de categoria. I després sí que tindrem l'Enfoca't, a l'espai que compartim amb l'empresa municipal Enfo i que avui ens venen a parlar del programa Integral Plus. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Quins són els temes que... Un parell de temes dels que abordarem. Ja sabem que sempre a l'informatiu hi ha molta més informació, però, si més no, un parell que volem de compartir i destacar amb tots els oients.
1: Doncs sí, fem aquest tastet informatiu i posem la mirada a demà dimarts, i és que demà Mollet acull una nova edició de la Fira de Cooperatives Escolars. 261 alumnes de 5è de primària de diferents escoles de Mollet de Vallès participen en la 14a edició de la Fira, en la qual exposaran i vendran els productes elaborats dins dels seus projectes cooperatius. En aquesta ocasió participen 7 centres de la ciutat, com són el Col·legi L'Estonac, l'Escola Nou Clavé Cooperativa, el Centre d'Estudis Mollet, l'Escola Sant Gervasi, l'Escola Montseny, l'Escola El Bosc i també l'Escola Federico García Lorca. Entre tots han impulsat 9 cooperatives escolars que posaran demà a la venda els seus productes coincidint amb el mercat setmanal de la Rambla Balmes davant de l'IES Aigua Viva. El projecte permet que l'alumnat visqui tot el procés de creació i funcionament d'una cooperativa, des de l'organització i la gestió fins a la fabricació dels productes i també doncs la seva venda, com dèiem, que culminarà demà en aquesta fira. Tot plegat es fa amb el suport dels centres educatius, l'Ajuntament i diverses empreses i entitats de la ciutat. Els docents participants també reben formació específica per poder treballar a l'aula valors relacionats amb l'emprenedoria, com ara l'autonomia, la responsabilitat i la cultura de l'esforç. Un cop finalitzada la fira, cada cooperativa decidirà quina ONG o entitat social destinarà els beneficis obtinguts amb la venda dels productes. Com cada any, recorda que aquesta és una iniciativa que forma part del programa Cultura Emprenedora a l'Escola, el QEME, promogut per la Diputació de Barcelona i desenvolupat per Mollet a través de l'Ajuntament, a través de l'empresa Denfo i també de l'Institut Municipal d'Educació. De fet, a nosaltres doncs, ja ens hem anat fent ressò, no?, doncs, de quan aconseguien aquest número de les cooperatives. També doncs, hem anat parlant d'algun dels projectes que s'acabaven de dibuixar, però si més no, demà doncs, és el dia estrella, perquè és el dia que es mostren tots aquests productes.
0: I d'aquestes 9 cooperatives estem fent difusió perquè han gravat allò falques publicitàries. No sé si el Sergio ens pot posar alguna d'aquestes falques, així perquè doncs, veieu l'entusiasme que tenen aquests nens i nenes. Demà volen vendre molt, així que qualsevol d'aquestes falques aleatòriament, Sergio, a veure si la podem punxar. Ai.
2: Són les 9, el carrer està ple. No hi ha res nou en aquest indret.
3: El 26 de maig serà brutal. A l'Escola Oficial d'Idiomes hi trobareu una parada especial.
4: Això és Coopera Kids, no és cap acudit. Fins 2:15 estarem aquí.
5: Només som nens, dirà tota la gent, però nosaltres som del Centre d'Estudis Mollet.
0: Rapejant, fins i tot.
1: S'han atrevit.
0: Ja sabeu, demà a les 9, diu, no hi ha gent, doncs sí, tothom allò ja pot apropar-se demà al final de la Rambla, perquè estarà la Fira de les Cooperatives.
1: Exactament.
0: Molt bé. Quines més coses comentem, Carla?
1: Sí, doncs comentem també altres temes, i és que continua el cicle Parlem de Salut, impulsat per l'Ajuntament de Mollet, i en la darrera sessió el protagonista ha estat el càncer. Sota el títol Reconnectar amb la vida després del càncer, la ponent Sandra Marín ha posat el focus en el seu projecte Xarxa en Rosa, una iniciativa que acompanya, dona suport i empodera dones que han superat un càncer de mama, tot promovent el benestar integral, la seva autonomia i la reincorporació activa a la vida social i també laboral. En referència als inicis de Xarxa en Rosa, la Sandra Marín ha explicat que el projecte va néixer per experiència pròpia.
6: Doncs la idea va néixer des de la pròpia experiència. Després de jo haver passat un càncer de mama, el tema de la reincorporació i de tot l'acompanyament en aquell moment, vaig veure que no era del tot senzill. També vaig parlar amb moltes altres dones que estaven en una situació semblant. A més va coincidir una mica també cap al final amb el tema del Covid. Llavors el tema online era, comunicar-nos a través de l'online era molt, molt més factible. I arrel d'allà vaig començar a donar-li la volta una mica a Xarxa en Rosa.
1: Actualment, segons l'Organització Mundial de la Salut, es diagnostiquen més casos de càncer que fa dècades, principalment perquè la població viu més anys i perquè les tècniques de detecció han millorat. Tot i això, factors com el tabaquisme, l'obesitat, el sedentarisme, la contaminació o una mala alimentació també contribueixen a augmentar el risc d'alguns tumors. En paral·lel, la mortalitat per càncer ha disminuït gràcies als avenços en prevenció, diagnòstic precoç i també pels tractaments, tot i que els experts alerten d'un increment preocupant d'alguns càncers en persones joves. Aquest augment de casos ha vingut acompanyat també d'una millor comunicació i, de fet, el càncer ja no és un tema tabú. Sandra Marín ha explicat que després d'un procés oncològic els pacients ja no es tanquen a casa i volen reinventar-se també una mica aquí a l'esperit de Xarxa en Rosa, com dèiem, a una xerrada que s'enmarca dins del cicle Parlem de Salut, que de fet continuaran els pròxims mesos, com sempre, amb noves xerrades obertes a la ciutadania per abordar diferents aspectes relacionats amb el benestar i la salut.
0: Al revés, sabeu que aquesta és una iniciativa del Departament de Promoció de la Salut Pública de l'Ajuntament de Mollet i que intenten això abordar, també tenint en compte les entitats que tenim en el territori per donar-hi veu en aquestes entitats. Molt bé, Carla, doncs ens retrobem d'aquí no res per parlar d'esports.
1: Fins ara mateix.
0: Que vagi bé. Ara anem a saber de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Sembla ser que la setmana ha de ser molt calorosa. A veure com ho tenim pel dia d'avui. Lluís-Mi Pérez, molt bon dia.
7: Bon dia, comença la setmana amb molta tranquil·litat i ben pocs núvols arreu del país. Durant tota la jornada el cel estarà més aviat pentinat, estarà ben blau i només amb alguns núvols prims, poc importants, i d'altres que aquesta tarda apareixeran cap al Pirineu Lleidatà, si de cas amb alguna gotellada, a la banda més alta del Pallars Sobirà cap a la Vall de Boí o a la Vall d'Aran. A la resta del país força sol, com dèiem, i una temperatura com els últims dies, desbocada per les dates. Al matí ja comença molt suau a tot arreu i la tarda tindrà moltes viles entre els 30 i els 35 graus. Per tant, un ambient d'estiu. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui us hem dit que volem reflexionar en veu alta, perquè això és el que ens proposa la nostra convidada. Ella és una d'aquestes professionals que tenim a la ciutat, que està al capdavant d'un negoci, com és una de les parades del mercat municipal. Això ja és garantia. És la Susana Lara, que està... fa 15 anys, oi, Susana?
1: Sí. Hola, bon dia.
0: Molt bon dia a la cuina de Mollet. Mm. I, clar, aquests anys de bagatge t'han fet adonar de com hem anat canviant, no?, la població al que és a nivell alimentari.
1: Sí, totalment. Mm. Bueno, primer de tot, bon dia a tothom. Gràcies per convidar-me al teu espai.
0: No, gràcies a tu per voler compartir aquesta reflexió que farem
1: sí,
0: ara.
1: Sí, la veritat és que hem de reflexionar. Jo convido a que passeu per la meva parada, sobretot, importantíssim, perquè menjareu molt bé, però sobretot a que reflexionem, perquè està canviant tot tan ràpid, i tot és ja per ara, i si pode ser per antes d'ahir, mejor. Vivim en un moment on les tecnologies ens estan menjant. Uh-huh. I nosaltres ens hem de menjar la vida i no les tecnologies a nosaltres. Aleshores, aquesta és una mica la reflexió que jo porto sempre. I clar, jo vaig començar la cuina fa 15 anys. De 15 anys ara, mare meva. O sigui, a més, jo vaig començar en un moment molt power, perquè jo venia... O sigui, vaig muntar la botiga just en la crisi del 2008. O sigui, el peor moment de mi vida, que la gent... O sigui, la meva família em va dir, però a veure, venia d'un lloc de treballar on portava 20 anys a l'empresa, era comercial, m'he dedicat a les ventes tota la vida, i tenia un sou fantàstic, tot estupendo, maravilloso. Però saps allò que dius? Hòstia, va passar una mica com ara. M'enrotllo molt, però és que va passar com ara. Era un moment on semblava que l'economia anava tot molt bé i tot estable, ens havien educat com per tenir una feina molt tal, molt qual, molt sostenible, tot perfecte, el control, i se'n va anar tota la merda. Uh-huh. Perdó, en un moment. I ara considero que estem en un moment molt semblant, però a nivell tecnologia. Tot ens envolta i ens estem anant a la merda, en el sentit... de consciència.
0: Uh-huh. Llavors, Susana, tu on has notat bàsicament aquests canvis? Comentaves bé, la tecnologia, tot va molt de pressa, sovint sense la gent que diu ves que jo ficar-me a la cuina massa temps i la tendència de producte preparat, que ja estigui, no?
1: Sí.
0: No sé si va per aquí allò, la reflexió que...
1: Sí, la reflexió respecte a la nostra botiga és que al principi la nostra botiga la gent s'ho va prendre una mica com, bueno, cosetes de cap de setmana, que si uns caracolitos, que si uns callitos, no sé què, perquè em fa mandra fer-ho, o ja no ho cuino, i era més com cosa puntual. I la cosa ha anat canviant tant, les dones, i parlo de les dones, sempre parlaré de les dones, no tenen la vida que tenien abans, llavors no hi ha temps realment, és que no et dona temps. Llavors s'ha anat convertint en que la nostra botiga, a més de ser coses puntuals, acaba sent diari. Llavors compren coses quotidianes, el més normal del món. Moltes vegades em pregunten, però uns macarrons, en sèrio, t'ho compren? Bueno, nosaltres et puc dir que és el plat estrella, que al final els macarrons te la fes tu en tu casa amb un poco de tomate i xip-xop. Pues ens ho compren moltíssim, perquè no hi ha temps. Però clar, això que ha passat, que al final ens ha portat a que anem al supermercat, perquè, clar, per tema horari és la millor opció, i ens la sua el que comprem, perquè al final ni mirem. No? Uh-huh. És, inclús anem a comprar, perquè jo faig molts estudis de mercat per la meva compte i prenc notes de tot, i llavors estic escrivint diversos llibres sobre això, i aleshores el que passa és que anem a comprar amb el mòbil a la mà, els cascos posats, escoltant el podcast de mi amiga o de no sé qui, aprofitant així el temps, sí. I compro lo que sea. Llavors, clar, és com molt contradictori, perquè les modes ara, que està molt de moda, tot ecològic i tot no sé què, i vegui, sí. Sortia, el que ens venen, hòstia, però estàs comprant uns tomàquets amb una bandeja, amb una safata, perdó, de por expan. O sigui, però, a veure, incoherència a la vista. O sigui, és que això ja... Jo em refereixo a aquestes coses, no? I llavors, el que ha canviat és que nosaltres, gràcies a Déu, tenim una cartera de clients molt gran, molt fidel.
0: Això però, Susana, és curiós, perquè tu mateixa has dit és veritat que ara és moda i és tendència, no? El tema de l'alimentació més de proximitat, més vegui, no? Que dius, no? Més vegana, sí. Més natural, però per contra, no? Hi ha aquesta compra més impulsiva,
1: sí.
0: De producte processat que a nivell d'imatge dona la sensació que és molt natural, no?
1: Sí, perquè, clar, bueno, aquí potser m'estic fotent amb un fregat, però jo com dic el que penso sempre, el que interessa és vendre a qualsevol preu. No he descobert res de l'altre món, no, això ja no. Se sap des de fa mil anys.
0: I és normal que una persona que tingui un negoci, tu també el que vols
1: exacte,
0: és vendre,
1: volem
0: no?
1: Volem vendre.
0: Exacte.
1: Sí, llavors, sí. Aquí ve una mica doncs, les ètiques, no? Hi ha empreses que fan menjar per emportar, que estan basat i tot, i són bones empreses, on el producte realment és de molta qualitat, i després hi ha molta basura...
0: De fet, nosaltres allí, tenim allò nutricionistes que sempre ens diuen hem d'aprendre a llegir les etiquetes, no? Perquè de vegades allò una cosa que sembla així molt friendly, no? Molt, sí. Que és això doncs, que t'anirà molt bé, doncs si et mires després l'etiqueta, doncs veus que no? Que clar. Té molts sucres, molts saturats...
1: També llavors... és veritat que ja ara mateix jo diria que estem en un moment una mica xungo perquè hi ha molta desinformació. Perquè, clar, et poses...
0: O potser massa.
1: Sí, és desinformació al final, perquè, clar, et poses a mirar professionals, nutricionistes, per exemple, no? És un bon exemple. Ostres, i és que entre ells mateixos hi ha discrepància total. Llavors, no, els ous no els pots menjar més de 2 dies a la setmana perquè llavors el fetge no sé quantos, després hi ha un altre. No, no, cada dia 2 ous perquè això és... Hòstia, no sabés a quin creer, no? Llavors, jo considero que ens hem de guiar una mica... Jo crec que hem perdut, realment, la intuïció del nostre propi cos. Després hi ha coses, evidentment, que les has de consultar amb un especialista, no? Però hem perdut la nostra pròpia intuïció. Tu, realment, si et poses sèria, tu saps el que et senta bé i el que no. Llavors, clar, la filosofia aquesta que estem parlant, que dius, bueno, i què té a veure amb la teva botiga? És que la nostra botiga, tothom està veient allà. Nosaltres ens encarreguem pollastre, anem a la botiga del Marc, i ho veu tothom. És que ho veu tothom. Ens ho tallen allà mateix, ho agafo amb una safata, m'ho emporto i ho foto a la cassola en el mismo momento. Llavors, clar, és que tothom ho veu, perquè a més la nostra botiga, el que vaig voler crear des del principi, és que la cuina, la part de la cuina, és una peixera. És com ara aquí.
0: Sí, exacte, que la gent veiés.
1: I la gent passa i és com si està cuinant amb nosaltres, perquè ho veu exactament tot el que fem, tot el que fem, tot. Llavors allà és molt transparent. Les persones venen i ens diuen això és d'avui, això és d'ahir, i com a molt és d'ahir, perquè és que realment s'acaba. Ja cuinem expressament unes quantitats idònies perquè s'acabi el mateix dia.
0: En aquests 15 anys, suposo, no? Que sí. Heu anat acumulant experiència i sabeu doncs, d'aquest producte hem de fer més, d'aquest altre menys. Sí. Una recomanació també, el tema de, no és només allò el producte, sinó també com el cuines, no? Com el tractes.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Que això també és molt important.
1: És molt important perquè, mira, jo el titular que t'he donat és la cuina és on es cuina la vida. I això, que sembla una frase molt poètica, que no tingui res que veure amb la indústria ni amb res, té tot a veure, tot a veure. I si et fixes, en realitat, la tendència ara, des de fa ja uns anys, és que els espais,
0: sí.
1: Els dissenyadors d'espais i dissenyadores i els arquitectes, o sigui, s'està creant ara una cuina funcional, que és una cuina oberta, on realment a l'espai del menjador, els sofàs i el saló i no sé quantos, i la cuina està tot integrat. Perquè realment s'estan adonant que la cuina és el lloc on cuines la vida. Allà es parla de tots els fregats. O sigui, tu estàs pelant el tomàquet amb la teva parella o amb els teus fills que està allà, que ha tingut una crisi adolescent i està allà amb un atac de caspa perquè li ha sortit un gra, i estàs tallant el tomàquet i estàs... Tota aquesta energia va al menjar. Sempre, encara que ens creiem que no. I quan tu menges, si has estat parlant d'un drama monumental, és això el que estàs ingerint, encara que no ens ho creiem.
0: Això és la pel·lícula Com agua para chocolate, eh?
1: És que és tal qual. I llavors, nosaltres, per exemple, quan cuinem a la cuina, tenim un protocol, que això és sagrat, o sigui, entri qui entri a la cuina, estic amb el meu company Pol, que és un amor, i fa 10 anys que està en el món de l'hostaleria, i sap que la norma és aquesta, i abans que ha negut una altra persona també. Es posa una certa música per fer cert menjar, certs dinars. I després, per fer certs altres, posem una altra, perquè ens envolti tot.
0: sigui... I escolta'm una cosa, Susana, un tema també a tenir en compte és el tema de la higiene dels aliments, no?
1: Sí.
0: Que
1: sí.
0: Abans que parlaves allò, clar, és que sentim a parlar, s'ha sí. de rentar bé, no?
1: Sí, i a més és un tema que nosaltres estem... Mira, el tema de l'aigua ens ha passat el mateix que amb els tàpers. Nosaltres, quan va començar fa 15 anys, hi havia uns tàpers a la indústria, bueno, esto es lo que hay, i tal. Però quan vaig començar a veure que la gent ho reciclava, que això també és molt important, els nostres clients són un amor, perquè els hi mengem molt, molt el tarro, perquè ens portin, sisplau, els tàpers, recicleu...
0: I de vidre... Sí.
1: Ells ho porten els nostres, normalment, que són els de plàstic, que és un plàstic especial que em va costar anys trobar-los, perquè han de reunir unes condicions, i llavors sí, molt monos ho renten, ells mateixos ho porten, els hi surt més barat, però ja no és per això, sinó és pel tema del plàstic en general, que també col·laborem amb això, no?, i ens posem molt pesats. Llavors, aquest tema, hi ha molta gent que es porta de vidre, moltíssima,
0: nosaltres, i llavors clar. Estàvem amb el tema de l'aigua, Susana.
1: Llavors, això dels plàstics ha passat el mateix que amb l'aigua. Ha hagut un moment que és molt important el tema de l'aigua, i està sortint a la llum de dades escandaloses sobre aquest tema. Llavors, clar, si el menjar està molt bo, però l'aigua no acaba de ser...
0: massa neta, massa
1: pura,
0: no?
1: Ostres, no? Quina pena, no? Llavors, fa anys que estic ja mirant quin tipus de filtradora, bueno, no té aquest nom exactament, posarem a la cuina. Llavors, hi ha dos o tres empreses que estic així com valorant i són aparells que es posen...
0: I llavors, Susana, per una persona a casa, tu els recomanaries
1: total,
0: també?
1: Total.
0: Allò, posar filtres, no sé si també allò de que et diuen doncs, posar els aliments potser en remull amb una miqueta de vinagre o de bicarbonat, no sé si és el més adient.
1: Bueno, aquests sistemes funcionen, funcionen quan no tens res, no? Són sistemes caseros, que jo dic. Però crec que hem d'apostar per un altre tipus de tecnologia, perquè estem ja en un altre segle i llavors s'han inventat coses molt potents. I, bueno, estic acabant de determinar una cosa i quan em decideixi ja per quina, vindré aquí i us ho comunicaré, perquè és tant a nivell casa, a nivell rentar-te i sobretot a nivell producte. És com quan, per exemple, te'n vas a demanar un aigua mineral o et prens un cafè, val? Un cafè a la millor cafeteria del món, i te'l prens a cafè amb gel. Clar, els cubitos que posen? A saber.
0: Ja.
1: Sí, però és veritat, això no ho pensem.
0: No fas aquesta reflexió.
1: I estàs allà superbé amb una terrasseta per aquí per Mollet tranquil·lament i te tomes el cafè de puta mare, aquest cafè, però clar, l'aigua, o sigui, està barrejada. Bueno, són petites cosetes que sense arribar a l'obsessió hem de mirar nosaltres mateixos per nosaltres mateixos i per al planeta.
0: Com esteu sentint, la Susana ens està fent allò, aquesta crida, aquesta reflexió, aquesta conscienciació, no? Allò, no només allò que alimentem, sinó com ho cuinem, com ho preparem i com fem aquest embolcall, no? De fet, allò que ens deies tan important, el tema dels tàpers, no? Per
1: sí.
0: no anar malmetent. Ens has anotat allò, projecte Aliment.
1: Sí.
0: Què és això del projecte Aliment?
1: Doncs mira, això és un projecte que va sorgir ja fa bastants anys, molts anys, a nivell d'una experiència meva personal, com tot en la vida. És un projecte que el que fem és obrir un espai perquè tu puguis veure i entendre que l'alimentació no és només nutricional. O sigui, no és només una taula que te dan i a ver, esto cuántos tiene, cuántos no sé qué.
0: Sí, la piràmide aquesta dels aliments, no?
1: Que és necessària i que és molt important que ens informem. Però és entendre que tot el tema emocional... O sigui, per mi, t'ho resumeixo dient que l'alimentació comença en la ment, no en el plat. Perquè està comprovadíssim que el cos humà funciona amb tres coses. Amb la ment, amb el cos i amb l'alimentació. Bueno, després amb moltes més, eh? No. D'aquestes tres, l'ideal de los ideales és que les tres funcionin. Si funciona el cos, que significa fas esport, moviment, no sé què, l'alimentació, xipi-xipi, i la ment, l'alimentes amb merda...
0: Anem malament.
1: Bueno, potser tens molts músculs, tens un cuerpazo increïble, però realment arribarà un punt que no estaràs bé. Si t'ocupes de l'alimentació però no et mous res, res, res, tots sabem el que passa, no fa falta que jo ho digui. Entonces, què passa amb la ment? Què passa amb ella? No li fem cas, perquè tot és cap a fora, tot és cap a fora. Entonces, comença aquí, realment. Llavors, aliments són formacions que durant 6 setmanes on es fa un estudi específic i obrim a l'espai, perquè són 6 punts que per mi són essencials, i és obrir molt, molt la consciència i veure una mica, com a mínim és una invitació a veure les coses des d'un altre, amb uns altres ulleres.
0: I llavors, Susana, per a aquelles persones que ens estiguin escoltant, quines serien aquestes ulleres que proposaries que ens poséssim allò per fer aquest, per fer aquesta conscienciació?
1: Doncs mira, és saber, principalment, és saber de què s'alimenta la teva ment. I això, a priori, dius, bueno, però això què té a veure amb l'alimentació? Té tot a veure. Perquè el primer que dic a tothom és, el primer que anem a revisar, el primer tomo que dic jo és, què penses quan penses? Aquesta és la primera alimentació que entra, però només despertar-te. O sigui, realment aquest és el missatge. Quan tu et lleves al matí, que estàs mig, així que, saps allò quan apagues el despertador, el mòbil que sona i sona una altra vegada? En aquells moments, que és el primer despertar, què estàs pensant en aquell moment? Allò és el primer que es alimenta el teu cos, el primer. I això, que sona així com una mica estrambòtic, realment és, és una cosa científica que s'ha demostrat fa molts anys. I jo estic molt passada amb aquest...
0: Amb aquesta qüestió.
1: Amb aquest procés, sí. Comença aquí, per mi.
0: Llavors, després, evidentment, la cuina de Mollet porta 15 anys, però portarà molts més, amb la Susana Lara al capdavant. Crec que cuineu a l'entorn de 30 plats diferents, però jo com a persona que vetlla, no, per l'alimentació de la població, quina crida jo faries allò de dir, escolta'm, en aquests 15 anys m'he adonat, no, abans ho comentaves, no, per exemple, el tema dels macarrons, és curiós que sigui un dels plats estrella quan és una cosa que a priori un diria, això ho fas a casa en un pim-pam, no? No sé quina seria allò, doncs, on posaries el dit a l'anafra, allò de dir, escolteu, ja està bé, no? Pareu atenció a allò que és el que compreu, com ho cuineu.
1: Mira, jo posaria... Jo, la frase, o la cosa que trauria així fil, és que jo estic en un mercat municipal on tots els meus companys fan la mateixa feina que jo, cada un es dedica a una cosa diferent, i sempre el que escolto, acabo escoltant sempre la mateixa frase, que és, ostres, és que és molt car. Jo, sincerament, convido a tothom a que quan vagi a comprar es miri el carro, però de veritat. De veritat, perquè si treus totes les merdes que no necessites, o sigui, realment comprar al mercat és superbarat. És molt més barat. Llavors, és, la reflexió que jo faig és, compreu realment productes de qualitat. I al mercat, sempre moltes vegades ens diuen, ai, és que a les dues tanqueu. És que nosaltres, per exemple, com a cuina, som els únics que per la tarda no obre, per un tema obvi, nosaltres és fresc i quan s'acaba la matèria, què faig? Cuino per la tarda? Que no, és que nosaltres som els únics que tanquem a les dues. Però tot el mercat disposa d'uns lookers, que són unes neveres que estan a baix, i això està disponible tot el dia. I els nostres clients ho saben, que estan a baix, entren, ho agafen... Vull dir, avui dia no hi ha cap excusa per no menjar realment bé.
0: Bueno, de fet, allò és una qüestió, allò de comprar això, el producte de proximitat, el producte fresc, i sobretot allò abans que comentàvem el tema d'aquesta reflexió de que ens falta temps, allò de dedicar-te potser un dia a cuinar diferents plats per tenir-ho allò durant tota la setmana, no? Allò tenir-ho allò, doncs, en aquests tàpers, i, no?
1: I a més a nosaltres, que moltes vegades ens venen els clients...
0: No sé si això us ho fan, no? Allò de dir, escolta'm, et compro, però no només pel dia, sinó per diferents dies.
1: Sí, això fa anys que, molts anys, ens compren per tota la setmana, ens diuen, inclús ens passen les llistes de persones que estan fent una dieta específica per el tema del gym, que volen uns objectius i tal, i és el típic d'arròs bullit, després dos ous durs, no sé què, nosaltres això ho fem. I cada vegada més. I després una cosa que ens encanta, que ens superencanta, que és les persones, que a més ara parlàveu del càncer de dones, les persones que lamentablement, que són moltes, tenen un càncer, i moltes d'elles és un càncer terminal, i coneixem aquests clients, perquè aquí ens coneixem tots, i venen i ens diuen que, sisplau, els hi fem 150 grams, o sigui, 150 grams, és així, és molt poquet. De faves a la catalana, perquè just aquesta persona li encanta, no sé què, nosaltres es coneixem, això no té preu. De veritat t'ho dic. Ja sé que sona com molt així, però t'ho dic completament de veritat. O sigui, ens emociona brutalment i és una feina meravellosa perquè ajudem a molta gent i, bueno, això en un súper és difícil, mentre la màquina t'està dient has passat la targeta de client habitual i no sé què, i és com, calla-te, hòstia, saps? Vull dir, hem de valorar també coses que s'estan desvalorant.
0: En tot cas, li agraïm allò a la Susana de Lara que avui ens hagi vingut a parlar, a fer aquesta reflexió en veu alta. Ella, com a professional del mercat municipal, de fet és una defensa de tots els paradistes, sí, del de mercat tots municipal, que estan doncs commemorant aquests 30 anys, sí, al servei de la ciutadania. I, si més no, la conclusió que podem treure és que l'alimentació és també allò, un acte de consciència que hem de pensar abans de fer la compra, no? I abans de preparar un plat, doncs saber què és alimentació bona i natural. Exacte. I que ens alimentarà no només el cos, sinó també la ment i l'ànima.
1: I l'ànima.
0: Susana, fins una altra. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Emma.
0: Fins una altra. Adéu.
1: Fins una altra.

0: Donem pas a la secció de la petita i la gran pantalla, una secció que compartim amb els nostres companys en Sergio Guardeño i en Josep Casasnovas. Un ens conviden al teatre i l'altre... Ai, al teatre, perdó. Un ens conviden al cinema, la gran pantalla, i l'altre a quedar-nos al sofà de casa, tranquil·lets, veient una sèrie de televisiva. Aquest és el cas d'en Josep Casasnovas, que avui ens presenta Rehén. Endavant, bon dia.
1: Molt bon dia. Com cada 15 dies arriba el moment de fer la proposta d'una sèrie. Avui, en concret, us portem la minissèrie Rehén, produïda per Netflix. Rehén és un thriller polític i psicològic que explora el poder, la por i els límits morals quan una vida humana es converteix en una eina de xantatge. Amb una tensió constant i un ritme contingut, però intens, la sèrie planteja una pregunta central. Què estaries disposat a sacrificar per salvar algú que estimes quan el preu és el bé comú? La història gira al voltant de Nian Wals, una primera ministra britànica recentment escollida, que intenta consolidar el seu lideratge en un context polític fràgil. Tot just començar la seva etapa de govern, es veu atrapada en una situació extrema. El seu marit és segrestat per un grup desconegut que exigeix una decisió política molt concreta a canvi de la seva vida. Aquest xantatge posa la protagonista davant d'un dilema

Seguretat sospiten que alguna cosa no quadra en les decisions de la primera ministra. Cada gest, cada silenci, cada ordre és analitzada amb lupa, mentre el temps juga en contra seva. Paral·lelament, la sèrie mostra la situació del marit segrestat, reclòs en un espai tancat i controlat, on la incertesa i la por són constants. A través d'aquesta escena, Rehn posa èmfasi en l'impacte psicològic del captiveri, però també en la deshumanització que acompanya els conflictes polítics quan les persones es converteixen en simples peces d'un joc de poder. Un dels punts forts de la minissèrie és que evita simplificar els personatges. Nia Wals no és presentada ni com una heroïna perfecta ni com una política freda i calculadora. És una dona amb dubtes, contradiccions i errors, que ha de prendre decisions irreversibles, sota una pressió extrema. Aquesta complexitat fa que l'espectador empatitzi amb ella, fins i tot quan les seves accions generen controvèrsia. La trama també aborda el funcionament intern del poder polític, les lluites dins del govern, les estratègies de comunicació, la manipulació mediàtica i la manera com que les crisis es gestionen de portes endins, mentre de cara al públic tot ha de semblar sota control. La sèrie mostra com la veritat pot ser modelada, amagada o retardada per preservar una aparença d'estabilitat. La tensió narrativa augmenta episodi rere episodi, amb un ritme que prioritza els diàlegs intensos, les mirades carregades de significat i els silencis incòmodes. Rehn no aposta tant per l'acció espectacular com per la pressió psicològica, fent que l'espectador comparteixi l'angoixa dels personatges. Un altre tema clau de la minissèrie és el cost del lideratge. Governar implica prendre decisions que afecten vides, però quan aquestes decisions impacten directament en l'àmbit personal, la frontera entre l'ètica i la supervivència emocional es difumina. La sèrie convida a reflexionar sobre fins a quin punt és just exigir sacrificis absoluts als qui ocupen càrrecs de poder. Visualment, Rehn manté una estètica sòbria i realista, amb tons freds i espais tancats que reforcen la sensació d'ofec i claustrofòbia. La banda sonora és discreta però efectiva, accentuant els moments de tensió sense robar protagonisme a les interpretacions dels actors. En definitiva, Rehn és una minissèrie que combina thriller polític i drama humà, que explora les debilitats del poder i la fragilitat de les decisions morals en situacions límit. Una història intensa i inquietant que recorda que darrere de cada decisió d'estat hi ha persones de car i ossos atrapades entre el deure i la por. La banda sonora de la minissèrie Rehn va ser composta pel compositor nord-americà Jess Russo, conegut per crear partitures que accentuen la tensió i l'impacte emocional d'històries dramàtiques i de suspens. Russo ha treballat en moltes produccions televisives i cinematogràfiques i ha guanyat un Emmy per la seva música, aportant un estil distintiu que equilibra els suspens i les emocions dels personatges. Aquesta banda sonora original, publicada a l'agost del 2025 per Netflix Music, inclou temes composats expressament per a la sèrie i acompanya perfectament l'atmosfera política i dramàtica de la història. Doncs avui us hem portat la minissèrie Rehn. Esperem que si la visioneu us agradi com ens ha agradat a nosaltres.

0: Evidentment, la competició esportiva, ja us ho hem dit avui en començar, cada cop és més minsa, només hi ha aquells partits que han de disputar aquells equips que s'estan jugant el poder pujar de categoria, però anem a comentar-los i a més, perquè sempre hi ha activitat esportiva relacionada potser amb esports que altres vegades no surten tant en els mitjans. Bon dia de nou, Carla.
1: Bon dia de nou, Emma.
0: Doncs, és el que comentem pel que fa a la competició i després crec que tenim entrevista, no?
1: Sí, exactament. Fem primer un apunt dels partits que s'han jugat aquest cap de setmana, que quedaven doncs un parell de partits en hoquei, pel que comentem habitualment, perquè la resta d'equips doncs sí que ja han finalitzat el que són les respectives lligues i ara, de fet, doncs estan plantejant alguns partits de play-off. Com comentem, doncs el primer equip femení del Mollet Hockey Club a Primera Catalana ha guanyat aquest cap de setmana per 1-2 contra el Club Patí Voltregà. Han acabat la temporada en la sisena posició amb un total de 34 punts. Per tant, parlem d'aquesta part mitja de la taula i doncs sempre és agraït finalitzar amb una victòria. I qui també ha acabat amb una victòria és el primer equip masculí també del Mollet Hockey Club a Segona Catalana, que han acabat, de fet, la temporada a casa per una golejada de 10-3 davant del Torre Lavit Font Packaging. Acaben en aquesta tercera posició, per tant, estan a l'espera de poder disputar aquests partits de play-off. També, en el seu cas, doncs, agraït poder acabar amb una victòria i 10-3, que déu-n'hi-do. I comentem també un altre resultat, tot i que no sigui de Mollet, doncs sí que ha estat molt assonat aquest cap de setmana, i és que el Barcelona femení doncs ha tornat a conquerir Europa després d'aixecar el que és la seva quarta UEFA Women Champions League amb una contundent victòria a la final. El conjunt blaugrana confirma així la seva hegemonia al futbol femení europeu amb 4 títols continentals en només 6 temporades. Entre les grans protagonistes de la nit hi va tornar a aparèixer la molletana Alexia Putellas, que de fet doncs ja suma 4 Champions amb el Barça i continua engrandint la seva llegenda. La capitana blaugrana, considerada una de les millors futbolistes de la història, ha estat clau durant tota la competició amb 7 gols i 7 assistències liderant el torneig en contribucions ofensives.
0: I a més que avui doncs, tothom en parla de si continuarà vinculada al club, al Barça o no. No? Crec que hi ha 3 jugadores, 2 crec que sí que ja han decidit que no. Alexia Putellas, crec que encara és un interrogant. Veurem què és el que passa en les properes jornades. Molt bé, Carla, amb qui converses? Crec que no podia ser-hi ara, en directe, però que has tingut oportunitat en el dia d'avui de parlar-ne.
1: Sí. Doncs sí, de fet, hem conversat fa una hora amb ella, amb en Jaume González, que és entrenador del primer equip de la Unió Futbol Sala Mollet, perquè estaven penjant d'un fil de saber si en aquests últims partits de Lliga, doncs de saber si pujarien directament a Primera Catalana o no, i sí que ho han aconseguit.
0: Molt bé, doncs anem a escoltar aquesta conversa.
1: Bon dia, Jaume, què tal? Doncs en aquest espai dels esports volem comentar aquesta temporada que heu fet des del primer equip de la Unió Futbol Sala, perquè de fet tot just aquest cap de setmana heu finalitzat la temporada i ho heu fet amb una victòria aquí a casa, que de fet aquesta victòria doncs us posiciona en aquests llocs d'ascens directe a Primera Catalana. Jaume, comenta'ns una mica aquest partit, quines són les sensacions, com ho has viscut com a entrenador?
2: Bé, doncs va ser un partit que, la veritat, vam jugar a casa, vam jugar amb la nostra afició, també hi havia una part de la seva afició i l'ambient era fantàstic, era espectacular. A nivell de joc va ser un partit amb uns minuts inicials amb una mica de respecte pel que els jugaven tots dos equips. Ells es van avançar en una pèrdua de pilota nostra, però la veritat és que la sensació és que vam tenir el partit controlat en tot moment, per intensitat, per nivell de joc, i ja vam marxar la primera part amb un 3-1 favorable al marcador i la segona part la vam controlar també de principi a fi, marcant aquest gol extra que ens va donar tranquil·litat per acabar el partit.
1: Entenc que finalitza la temporada amb un 4-1, doncs sempre és un resultat molt favorable, no? Si més no, doncs acaba la temporada amb una victòria.
2: Sí, de fet, en els últims 3 partits, després de que vam tenir una molt mala dinàmica, perdent 5 partits seguits en aquesta segona volta, que ens van fer allunyar definitivament de la part més alta de la classificació, en aquests 4 últims partits necessitàvem sumar força punts per assegurar l'ascens a primera. I la veritat és que amb 3 victòries i una derrota, les 3 victòries van ser per marcadors força contundents, 2-4-1 i un 12-4 contra el que ha quedat quart classificat, el qual significa que bueno, les sensacions finalitzant la temporada han estat molt bones.
1: precisament el partit d'aquest cap de setmana doncs, era especialment rellevant, no?, perquè us enfrontàveu un rival directe i, de fet, doncs, que també optava aquestes posicions d'ascens perquè estàveu en el llindar vosaltres, però, si més no, amb aquesta victòria doncs, us heu assegurat aquesta posició i pujareu a primera catalana. Entenc, Jaume, que molt contents també doncs, de l'any vinent poder pujar de categoria.
2: Sí, sí, la veritat és que molt contents, bueno, tant a nivell personal com a entrenador, com tots els jugadors, el club, perquè ja feia pràcticament, si no m'equivoco, 4 anys que vam baixar a segona catalana. Sempre que baixes una categoria és molt difícil pujar, perquè a més el nivell entre segona i primera és molt similar. I bueno, el destí va voler que casualment ens ho juguéssim l'última jornada amb el Lliçà i va ser la jornada precisament que es va plaçar pel tema de la pluja i bueno, tots dos en jugàvem molt. També fa 4 anys el destí va voler que vam baixar nosaltres en comptes del Lliçà, perquè tots dos estàvem allà jugant-nos al descens, tot i que no va ser per un enfrontament directe, i bé, no només hem aconseguit aquest ascens, sinó que hem aconseguit situar-nos en 7a posició, de manera que si hi hagués algun ajust d'ascensos compensats o no compensats, nosaltres inclús encara estaríem dintre.
1: Us fa respecte pujar a primera catalana o hi ha més il·lusió?
2: No, respecte no, ens fa il·lusió. Ens fa il·lusió perquè tot i que som conscients que hem pujat amb, diguéssim, amb força puro, creiem que tenim equip per competir a primera catalana i bé, no, ara mateix no podria dir si per estar a les primeres posicions, però l'haver pujat tants equips de segona per la reestructuració de categories, ja més o menys ens podem esperar al nivell que ens trobarem. I sempre s'ha dit que la primera catalana i la segona catalana són categories molt similars, categories molt físiques, amb certa exigència tècnica, i el nivell no acaba de variar massa.
1: Clar, precisament. De fet, de segona doncs, heu pujat diversos equips a primera, per tant, amb molts dels rivals contra els quals heu jugat aquesta temporada us tornareu a enfrontar de cara a la temporada vinent. Per tant, ja coneixeu potser una mica, no?, doncs, a les tàctiques, als rivals.
2: Exacte. Serà, diguéssim, com una segona catalana, afegint algun equip que hagi pogut baixar de divisió d'honor i amb algun equip d'algun altre grup, però com comentes molt bé, al final la majoria de grups de primera catalana seran força semblants al que era la segona catalana.
1: I Jaume, a nivell general, ara fa uns minuts comentaves doncs, l'estat de l'equip en aquests darrers partits, no? Que vau haver doncs, de posar-vos les piles i apretar, però en general, amb la mirada posada a la temporada, quina valoració faries de l'equip? Com han estat els jugadors a la pista?
2: Doncs la veritat és que acabo també força content. Força content, però amb una mica d'un sabor agradolç, perquè, com ja havíem comentat en anteriors entrevistes, al principi de la temporada va ser irregular, algo normal quan l'equip s'està acabant de conjuntar. Vam acabar la primera volta i vam començar la segona volta a nivell de sensacions de joc i de personalitat i de la solidesa força bé. La veritat és que semblava que havíem agafat el rumb, però aquests 5 partits, que jo crec que va ser més un tema mental, de bloqueig mental, que de bloqueig de joc, va fer que, pues això, que no poguéssim optar a lluitar per les primeres posicions que ens haguessin donat accés a preferent. Però l'equip ha acabat molt fort, l'equip ha acabat molt il·lusionat, crec que podem estar força satisfets de la feina que s'ha fet, però també som conscients de que bueno, s'han comès errades, tant a nivell de l'equip tècnic com a nivell de jugadors, i ja tenim ganes de començar a treballar-les per ser un millor equip l'any que ve.
1: Perquè la idea és mantenir la mateixa plantilla o hi hauria la possibilitat d'incorporar nous jugadors?
2: Bé, tenim alguns jugadors que ja sabem que per qüestions personals no poden continuar i sí, la idea és que el bloc sigui principalment el mateix. L'únic que sempre bé, has de fer algun retoc i jugant a primera catalana, doncs, entre algun jugador que pugui pujar de categories inferiors i jugadors que ja tenim en ment per mostrar el nostre interès que vinguin a l'equip, intentarem apuntalar-lo però amb jugadors que pugin al nivell, no simplement amb jugadors que omplin, diguéssim.
1: Clar, entenc que tot això doncs, seran converses que s'aniran produint en els propers mesos doncs, per preparar el que és la temporada vinent, perquè tot just ara doncs, heu finalitzat aquesta temporada. També vull preguntar-te, Jaume, per la teva figura com a entrenador, com t'has vist aquesta temporada? Quina és la valoració personal que faria?
2: Doncs a nivell personal m'he sentit força còmode, com ja havia comentat en alguna ocasió, m'he sentit força còmode, molt motivat, molt convençut de la feina que estava fent, però sí que és veritat que he patit més del que esperava. Quan ets jugador pateixes, t'agafa la responsabilitat i acaben els partits i analitzes una mica el que has fet bé, el que has fet malament, però a nivell d'entrenador agafes com la responsabilitat de per què no has aconseguit que tots els jugadors hagin fet el que tu volies o tots els jugadors hagin fet un bon partit. T'agafes, en comptes de visualitzar que l'errada és seva, et fas les seves errades com teves. Aleshores, en aquest nivell podríem dir que pràcticament assumeixes la càrrega dels 12 o 13 jugadors que tens en plantilla. Però, bueno, personalment, la veritat que ho he disfrutat molt. Encara no hem parlat amb la directiva, crec que sí que volen que continuï. Òbviament, sóc un home de club. I a partir d'aquí, doncs, això. Moltes ganes de treballar l'any que ve. També hem parlat amb el senyor B, que també ha aconseguit l'ascens. Ell és a segona catalana, així que de manera... A nivell de club és molt important tenir un equip a primera i seguir mantenint un equip a segona.
1: Clar, perquè a més també en el teu cas t'incorporaves com a entrenador aquesta temporada, heu aconseguit l'ascens, que això no sol passar, no? Doncs quan t'incorpores com a entrenador en un equip nou, tot i que, com comentes, ja estaves vinculat amb l'equip i amb el club.
2: Sí, no, és difícil, sobretot pel que deia al principi, és arribar a un equip nou, encara que sigui una opció una mica continuista, entre cometes, jo tinc la meva metodologia, la meva manera de portar l'equip, el segon entrenador, diguéssim, també era la primera vegada que portava el sènior, i tots aquests petits detalls que volíem incloure de nou en el joc, el treball d'estratègia i tot això, al final costa que s'acabi conjuntant. Però a poc a poc, quan vas veient que les coses surten i que funcionen i quan veus que l'equip està en el punt on tu volies que fos, la veritat és que el nivell de satisfacció és molt alt.
1: Doncs ja, amb això de posem punt i final a aquesta conversa, que de ben segur que en tornarem a parlar a mesura doncs, que es vagi confeccionant la plantilla de cara a l'any vinent i també doncs, per veure com us prepareu. Agrair-te que ens acompanyis en aquest espai dels esports i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Jaume, bon dia.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
3: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, el portaveu autoritzat de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Luis Arroyo assegura que Zapatero està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial als informes de l'UDEF que l'assenyalen com a presumpte cap d'una trama internacional. Segons Arroyo, l'expresident considera que els informes estan plens de conjectures desdibuixades i atribueix les acusacions al context polític davant de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. Qui també ha parlat avui és l'expresident del govern espanyol Felipe González, que creu que hi hauria d'haver eleccions aquest any. Això sí, rebutja una moció de censura per part del PP en una intervenció aquest dilluns a València. González també ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident socialista Rodríguez Zapatero, tot i que admet que l'auto el va impressionar molt. I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats. 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
2: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
1: I el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica. A la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via per resoldre els conflictes en aquest món globalitzat. I a Terrassa, l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla a la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres. L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment només arriba al 7,7%. I un home que mal vivia en un magatzem de Cabrera de Mar ha mort en un incendi local uns baixos a l'Avinguda Maresma. Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre l'acumulació de ferralla. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: La cooperativa Les Tosopos espera davant de l'Institut d'Aigua Viva.
1: Posarem a la venda clauers, imants i articles de decoració.
2: Si a l'Hospital de Sant Joan de Déu voleu ajudar...
3: A la parada de Les Tosopos no podeu faltar!
1: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
4: Hola a tothom!
5: Som l'Urquians, la cooperativa de l'Escola Federico García Lorca.
4: Ens trobareu el dia 26 de maig a la Rambla Balmes, just al costat de l'Institut Aigua Viva de 9 i mitja a 12 i mitja.
6: Voleu conèixer els nostres productes?
4: Són tots artesans, fets per nosaltres i molt econòmics.
5: Tindrem clauers, panjols, pulseres, punts de llibre, molinets de vents, baldufes i moltíssimes sorpreses més.
6: Part dels beneficis aniran destinats a Pallapupes, una ONG formada per pallassos professionals que treballen als hospitals. La seva missió és portar alegria i humor a les persones hospitalitzades.
4: Recordeu, ens veiem el 26 de maig a la Rambla Balmes, a partir de les 9:30 del matí.
3: Us hi esperem!
7: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
8: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Aquesta és la sintonia que ens acompanya tots els dilluns en aquesta franja horària, i és que tenim allò a l'espai que compartim amb l'empresa municipal Enfo. Aquest és l'Enfoca't, i en el que compartim els diferents programes que es promouen, que acull l'empresa municipal. Avui us volem parlar del programa Integral Plus, que de fet és un programa que ve de lluny, però que s'ha anat modificant i ara doncs té aquest nom, no? Abans crec que era el 30 Plus, una cosa així.
1: Correcte.
0: Estic mirant allò a la tècnica d'Enfo que ens acompanya, que és la Laura Domingo. Molt bon dia, Laura.
2: Bon dia.
0: I era un programa, això, doncs, que tenia té un llarg recorregut,
2: sí,
0: però que s'han introduït canvis.
2: Sí, aquest any, de fet, en aquesta nova edició s'han introduït nous canvis molt, molt significatius respecte al 30 Plus.
0: Doncs ara els comentarem. La Laura ha vingut acompanyada de l'Encarni. L'Encarni Bravo, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Que a més ha participat en aquest programa,
3: sí,
0: en aquesta edició, i està treballant, i avui doncs tenim la sort de tenir-la aquí allò en els estudis de Ràdio Mollet. També parlarem amb ella.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: I tindrem oportunitat de parlar amb la persona que ha contractat a l'Encarni, que és la Lorena, que avui la tenim a casa, però que intervindrà allò telefònicament. Anem a parlar precisament de quin programa, aquest que anomenem Integral Plus, Laura, uh-huh, i aquests canvis que s'han introduït.
2: Sí, bueno, l'Integral Plus és un programa que està cofinanciat entre el SOC i el CEPE, amb el suport d'Enfo, en aquest cas, i el que busca és afavorir la inserció de persones majors de 45 anys, principalment, que estan en situació d'atur, o bé persones majors de 30 anys que porten un anyet ben bé a l'atur, i alhora, doncs, afavorir la contractació de persones de l'entorn de Mollet i Rodalies a les empreses de Baix Vallès.
0: Mm-hmm. Llavors, això és el que persegueix. Mm-hmm. Els canvis que s'han introduït... És un programa que és interessant per les persones que estan buscant feina, evidentment, però també pels empresaris, oi?
2: Correcte, correcte. Respecte al 30 Plus, el canvi més significatiu és que en aquesta nova edició les contractacions han de ser indefinides a jornada completa, des del primer moment, independentment de que després hi hagi o no un període de prova, però la contractació inicial ha de ser indefinida, i alhora les empreses reben una subvenció, doncs per acollir-se a aquest programa. La subvenció consta d'un total de 12.430 aproximadament, tenint en compte que aquesta persona doncs està un mínim de 18 mesos a l'empresa.
0: Que aquesta és una de les... ho estaven comentant quan han arribat aquí als estudis de Ràdio Mollet, que era una de les modificacions. Abans potser la subvenció era més elevada, però la durada era menor.
2: Exacte.
0: No?
2: Uh-huh.
0: I per contra, doncs ara la subvenció, si calcules, doncs és igual o superior, i a més amb el benefici de que estàs fent aquest contracte indefinit.
2: No? Exacte, exacte. Al final l'objectiu principal d'aquest programa és aconseguir que aquestes persones tinguin una estabilitat laboral, i per aquest motiu doncs, han canviat aquest requisit. Abans si eren contractes eventuals, doncs ara sí o sí han de ser contractacions indefinides.
0: Hi ha algun altre requisit que hagin de tenir les persones?
2: Sí, les persones han de... Bueno, hi ha com tres col·lectius diferenciats. Primer va dirigit a persones majors de 30 anys que portin en situació de desocupació un mínim 12 mesos. També hi ha persones majors de 45 que estiguin en situació de desocupació, i després l'últim col·lectiu, que diguéssim que és l'excepció, que serien persones majors de 30 anys que estiguin en situació de desocupació però que no tinguin estudis universitaris. I aquests serien els requisits.
0: Entenem que són persones que han d'estar inscrites al SOC.
2: Exacte,
0: no?
2: Exacte, han d'estar inscrites com a demandant d'ocupació no ocupada, el que anomenem DONO, i a més han de residir en poblacions del Baix Vallès.
0: I llavors, Laura, una qüestió també. Han de tenir un perfil concret? És a dir, han d'estar cercant ocupació d'alguna, no sé si d'algun sector concret o no? O el ventall és prou ampli?
2: El ventall és molt ampli. Al final, des d'Enfo, recollim la necessitat de... Bueno, les prospectores del programa recullen la necessitat d'incorporar una persona en plantilla a les empreses, i venen empreses de diferents sectors, de diferents perfils, des de perruquers, perruqueres, fins a operaris, fins a comercials, és a dir, el ventall és prou ampli.
0: Des de petita empresa a gran empresa.
2: Fins a gran empresa, exacte.
0: I,
2: sí,
0: i els empresaris que se'l han de fer, perquè crec que ara està obert el termini, no? És allò, unes condicions allò favorables, dèiem, sí, per la persona que busca feina, però també pels empresaris. Crec que hi ha un termini, així que anem a informar-los perquè sí, es posin les piles.
2: Exacte. Es poden fer contractacions fins l'1 de juliol. Per tant, ja entrem com a la recta final de la primera part del programa. És important que sàpiguen això, que és fins l'1 de juliol. Per a partir del 1 de juliol ja no podem fer aquestes contractacions subvencionades, i les empreses, sobretot, bueno, són els requisits habituals d'una empresa que s'acull a un programa de subvencionable, que és que han d'estar al corrent de pagament, no han pogut tenir algun acomiadament en els 3 mesos anteriors a la nova contractació, ni havia estat afectat d'EROS, etc. Són requisits habituals d'altres programes subvencionables.
0: En tot cas, aquells empresaris que ens puguin estar escoltant, o si no ens estan escoltant, però que els hi arribi el comentari, ai, he sentit a la ràdio, no?, que parlaven d'aquest tema, que sàpiguen que el que poden fer és adreçar-se directament a Enfo, que a més a més els agilitzaran, no?, tota aquesta tramitació, i els ajudaran també d'aquesta borsa de treball que teniu, no?, d'aquests demandants de feina, a cercar la persona que s'ajusti més al perfil que necessiten.
2: Exacte. Al final, nosaltres farem l'acompanyament des del moment del procés de selecció fins tot a la contractació, i també fem un acompanyament posterior tant a candidat com a empresa durant els primers mesos que la persona està incorporada a l'empresa.
0: L'Encarni va arribar també just quan engegàveu, no?, aquest programa, sí, Integral Plus.
3: Sí, sí.
0: Encarni, com és que vas arribar... No sé si vas adreçar-te a Enfo, si Enfo, sí, es va posar en contacte,
3: no,
0: amb tu.
3: Mira, saps què passa? Que jo a desembre em vaig quedar a l'atur. Llavors, a gener vaig apuntar-me al
0: SOC, a l'oficina,
3: sí,
0: no?
3: I allà em van informar que havia aquest programa. Llavors vaig agafar l'hora ràpida perquè jo volia treballar, i més amb l'edat que tinc. Llavors em va tocar mirar la Laura, precisament, que és una noia molt encantadora. Llavors, des del començament, va estar molt per mi, em va dir si volia treballar de lo mateix o si volia una altra possibilitat, em va ajudar també a fer el currículum, i llavors va estar molt pendent i ajudar-me en tot el moment, i de seguida doncs, va sortir aquesta oferta de treball. M'ho va comentar, que si m'interessava per les hores i tal. Va parlar també amb la Lorena i va fer que tinguem ella, Lorena i jo, que ens coneixem.
0: Una trobada, sí.
3: Una trobada, i tot ha sigut a través de Laura.
0: I, Encarni, tu quan arribes et parlant d'aquest programa, la Laura et planteja, vols seguir en el mateix sector? Abans la Laura ha dit, des de perruquers, tu estàs treballant en una perruqueria.
3: Estic
0: Bibioti,
3: de perruquera,
0: no?
3: Però ella em va dir que si volia una altra cosa. Llavors em va fer dos currículums, un com perruquera i un altre per si volia fer d'una altra cosa, per tenir més opcions i més abanic, no? Perquè estigui tot més obert. La veritat que em va ajudar, i en tot moment, doncs, què vols treballar? Provem també de, jo què sé, de vendedora en una fàbrica, d'això, vols fer cursets, o sigui...
0: I has comentat, Encarni, que va ser des de l'oficina, no?, des del Servei d'Ocupació de,
3: sí,
0: Catalunya, que et van adreçar a Enfo, però tu n'havies sentit a parlar d'Enfo o no? O no,
3: sí,
0: tenia
3: que,
0: referències?
3: No, sí que tenia referència, però saps què passa? Que quan sempre has treballat i de cop i te quedes sense treball amb una edat que sembla que el món se te cau en sobre, perquè, clar, jo tenia ja, doncs, 50 anys, no? I ara què faig, no?, amb la meva vida, amb la meva vida? I no estàs... sí que l'has escoltat, però no saps bé en què funciona, no? Hasta que vas aquí i te trobes amb persones que t'ajuden.
0: I tu t'esperaves allò, tenir una contractació tan ràpida? Perquè, clar, tu arribes i al cap de poc temps, no?, arriba aquesta oferta de treball...
3: Sí, pues no esperava que fossi tan
0: ràpid.
3: Tan ràpid.
0: Perquè tu des del mes de març, crec, no?, que estàs treballant.
3: Sí.
0: És a dir, al desembre et quedes sense feina, has estat allò escassament 3-4 mesos, no?
3: Res, he estat res. Sí. Sí, no m'esperava, però quan comences a fer amb ella les sessions i t'ensenya que tens tantes possibilitats... i ja tu preguntes, vols començar a treballar allà, vols esperar-te, què vols fer, i ja també te...
0: I en Carni, no sé si prèviament a la trobada amb la Lorena et van preparar des d'Enfo?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí, te preparen. Sí. Te preparen i és el que t'he dit, te preparen, t'expliquen com t'has de presentar, per exemple, ante un treball o una empresa, te fan, tu portes un currículum que te diuen, tu fes-lo, no? I després ja te diuen, pues mira, aquí jo faria això, o perquè no te treus aquest partit, o saps? Elles
0: treure més èmfasi en aquelles coses, mateix, no? Destacar, aquelles coses, competències.
3: Això, coses teves, la veritat és que sí. Uh-huh. Sí, perquè si no jo faig un currículum d'estar treballant aquí, aquí, aquí i allà, no? I elles en tot moment t'ensenyen i t'expliquen.
0: Molt bé. Doncs, Encarni i Laura, poseu-vos els auriculars perquè crec que ens està escoltant la Lorena. Molt bon dia, Lorena.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Lorena Armengol és la propietària de la perruqueria Be Beauty d'aquí de Mollet del Vallès, la persona que ha contractat a l'Encarni. Explica'ns una miqueta allò, com és que t'ha... És a dir, no perquè has contractat a l'Encarni, que suposem que és perquè doncs, us heu vingut molt bé, sinó com t'assabentes d'aquest programa Integral Plus, si és que prèviament t'adreces a Enfo, si és des d'Enfo que veuen l'oferta de feina que fas pública i es posen en contacte amb tu?
1: No, bueno, la cosa va ser que, bueno, jo vaig fa, bueno, no sé, uns... En Carni va entrar el 24 de març i jo un mes abans tenia una treballadora que em va dir que s'anava. Llavors, justament en aquest moment, vaig veure un mail de la Enfo que deia, bueno, que explicava una miqueta el tema de l'Integral Plus i em vaig posar en contacte amb ells. Llavors ja em van explicar una miqueta tot i vam començar a buscar algun candidat.
0: Perquè tu mai havies fet ús dels serveis d'Enfo?
1: Sí, bueno, jo fa 3 anys vaig obrir la perruqueria, vaig fer tot el projecte, el tema de la capitalització, ho vaig fer amb ells.
0: És a dir, que ells ja et tenien fitxada, de manera que per això vas rebre aquest correu dient, escolta'm, ara tenim obert aquest programa, potser és del teu interès, i et va coincidir perquè just una treballadora et va dir que marxava.
1: No? Exacte. Sí,
0: llavors,
1: sí.
0: Entenc que si l'obertura de la perruqueria l'has fet acompanyada d'Enfo i ara, doncs, novament, no?, en aquest programa, tens confiança, t'agrada la manera de treballar dels professionals d'Enfo?
1: Sí, la veritat que sí. Quan vaig començar amb ells va ser tot molt fàcil perquè, bueno, obrir una empresa no és res fàcil. Em van ajudar en tot moment, amb les meves necessitats, amb el que volia. I, bueno, i després amb el tema de l'Integral Plus pues, ha sigut tot molt fàcil perquè, bueno, en tot moment han estat en contacte amb mi. Ha sigut superfàcil la comunicació amb l'equip. Bueno, si jo tenia alguna necessitat, els trucava. Si no estaven o estaven reunits, em tornaven la trucada o el mail. Ha sigut tot superfàcil. Fàcil, ràpid i amb una gestió molt bona.
0: Lorena, amb l'Encarni sembla ser que la trobada va fluir, perquè ella ha dit és que vam estar gairebé 2 hores xerrant. La Laura ens deia, és que vam fer match, no?
1: Sí,
0: no sé si...
1: Jo crec que el primer dia que vam quedar ja sabíem la vida de l'altre.
0: És a dir, que va haver-hi molt bona sintonia.
1: Sí, la veritat que sí. Sí,
0: més enllà de l'Encarni, vas haver d'entrevistar més... És a dir, des d'Enfo van facilitar diferents perfils, diferents persones, no?
1: No, perquè no va fer falta.
0: Ah, era la primera i van encertar de totes.
1: Exacte, sí.
0: Quan vas quedar amb l'Encarni, ella ens comentava des d'Enfo hi ha una preparació. Mm-hmm. Tu també tenies molt clar el perfil que buscaves... És a dir, bueno, no sé si des d'Enfo també et diuen, escolta'm, doncs, si t'ajuden també a preparar aquesta entrevista de selecció.
1: Sí, bueno, ells fan una entrevista prèvia amb tot el que jo busco, ¿vale? Bueno, vam parlar abans i ells fan com una criba de lo que ells creuen que encallarà millor amb l'empresa. I la veritat, bueno, que van fer molt bé el seu treball, després vaig fer jo l'altra entrevista i superbé tot.
0: Trobes que és un programa interessant per als empresaris, en el teu cas, sí, petit empresari, no? Allò de tenir no només aquest suport als professionals d'Enfos, sinó aquesta subvenció, no?
1: Que... Exacte. I, bueno, a veure, com ja sabeu, els empresaris no tenim les coses molt, molt fàcils i, bueno, i les ajudes aquestes pues, venen molt bé per poder seguir treballant, per poder oferir serveis a la gent i, bueno, i per sobreviure una miqueta.
0: Lorena, l'Encarni ens ha dit, jo espero jubilar-me amb el bibliotec, sí o no, Encarni?
3: Sí, sí, i tant, i tant.
0: Ella hi conta. Jo no sé si, en tot
1: també,
0: cas, Lorena, tu també, comptes que l'Encarni t'acompanyi en aquest viatge?
3: Pues sí. Compaginem molt bé totes dues.
0: Heu encaixat totes.
3: Sí, treballem molt bé totes dues. Ja, o sigui, en la miqueta de temps que portem juntes, jo crec que ja amb una mirada ja sapiguem una de l'altra el que volem dir o fer.
0: Això és fantàstic.
3: Sí. Jo estic com a casa meva ja.
0: Ho dic, Lorena, perquè tens... Imagina't allò que creix, no?, el negoci, sí, perquè funcioneu totes dues fantàsticament bé. Si haguessis de contractar amb una altra persona, confiaries novament a Enfo?
1: Home,
0: sí?
1: I tant.
0: Recomanaries
1: sí,
0: aquest servei?
1: Sí, sí. 100%, sí, sí, sí, sí, perquè ja et dic, ha sigut tot superràpid, o sigui, jo vaig trucar en un mes i mig i vaig dir, escolta, que necessito algú, sisplau, que em quedo sola, i va ser tot superràpid, tema, després amb el contracte, la gestió de, bueno, de tota la documentació, tot super, superràpid.
0: De fet, 100%,
1: sí, perquè és una ajuda molt gran.
0: De fet, estava pensant que l'Encarni també feia escassament 3-4 mesos que s'havia quedat sense feina i també, doncs, sorpresa per aquesta coincidència.
1: Pues
0: dir,
1: sí,
0: que de vegades allò diuen si els àngels s'assisteixen, doncs en aquest cas ha fluït tot.
1: Pues sí, la veritat que sí. Ha arribat en el moment adequat per les dues.
0: Jo no sé si amb alguns companys, companyes, no?, també petits empresaris, has comentat el teu cas, sí, Lorena, allò... Perquè la Laura ens deia, escolta'm, aquells empresaris que estiguin interessats en acollir-se a aquest programa, que sàpiguen que tenen de termini fins al dia 1 de juliol. Llavors,
1: bueno,
0: no sé si...
1: Perquè, bueno, som de família autònoma, ¿vale? Som molts autònoms a la família, i sí que, bueno, i tenim negocis aquí a Mollet, i sé que ho he comentat, perquè ja et dic que jo crec que els ajudaria molt.
0: Doncs, Lorena, et deixem. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest espai radiofònic.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I res, a créixer com a perruqueria, perquè sí, ja veiem allò que com a equip funcioneu molt bé, doncs ara créixer com a negoci.
1: Per això. Moltes gràcies a tots.
0: Fins una propera. No sé si li voleu dir
3: sí,
0: adéu, no?
3: Un petó. Fins demà.
2: Una abraçada, Lorena.
1: Molt bé.
0: Molt bé. Doncs ara sí que volem allò finalitzar aquesta conversa una miqueta allò recordant, Laura, aquests requisits. Hem dit allò persones que es trobin en atur.
2: Exacte.
0: De 30, 45, no? Anem a recordar,
2: sí,
0: fer un petit recordatori.
2: Persones que estiguin en situació de desocupació, si són persones entre 30 i 45 anys han de portar mínim un any, o estar a l'atur però no tenir estudis universitaris, i si no, col·lectiu de majors de 45 anys en situació de desocupació. I sobretot que les contractacions han de ser indefinides a jornada completa.
0: Això sobretot als empresaris, eh?
2: Ah, exacte.
0: Bueno, també el treballador que sigui conscient, que hi ha persones que de vegades diuen, escolta'm, és que a mi m'interessa un treball de mitja jornada. Doncs no, són contractacions de... No?
2: Sí, en el cas de... Sí, podria arribar a ser jornada parcial, però és una excepció i és per una situació familiar molt concreta del candidat. Ara per ara, totes les contractacions que estem fent des d'Enfo lligades a aquest programa són a jornada completa.
0: I llavors els empresaris, això, el que hem anat dient, fins al dia 1 de juliol tenen aquesta possibilitat, com ens comentava la Lorena, és un ajut important, sobretot pel petit, no?, petit i mitjà empresari, no? Aquesta subvenció, que és una tramitació que, si no la podeu o sabeu fer, des d'Enfo us donen un cop de mà.
2: Tot l'acompanyament en quant a contractació, en quant a procés de selecció, contractació, gestió de la subvenció, i després, doncs, si s'ha de fer algun requeriment, també hi estem de sobre i fem aquest bueno, donem totes les indicacions que calgui.
0: I sobretot això que ha comentat la Laura, no? Aquesta selecció prèvia de personal, que de vegades també això ho agraeixen molt, sobretot potser allò, empreses més grans que ja tenen allò al seu, no?, departament de recursos humans, uh-huh, ho tenen més, sí, per la mà, però quan ets un petit empresari, sí, això doncs va molt bé.
2: Sí.
0: I si a més coincideix com el cas de la Lorena i l'Encarni, no?, que sí, sí, no van caldre més candidates, no, ni candidats.
3: No, no, no, no. Jo sí que és veritat que tenia alguna cosa més.
0: Alguna oferta?
3: Sí, però sí, jo és que com a la Lorena va ser veure-la i parlar una miqueta i jo ja deia, és aquí i m'espero el que calgui perquè ha de ser aquí, amb ella. Uh-huh. Tinc que venir-me amb ella.
0: És a dir, que en poc temps sí que t'havia sortit allò altres,
3: sí,
0: possibilitats,
3: sí, sí, sí,
0: però vas però tenir no, clar que...
3: Ser, sí, no? Sí, i com estava molt bé assessorada, doncs jo sabia que això tenia que sortir bé.
0: A més, tu també el que buscaves una cosa més sòlida, de continuïtat,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
0: i potser
3: sí,
0: això
3: sí,
0: ho vas valorar també,
3: sí,
0: no?
3: Sí, perquè a mi no m'agrada això de, ara d'anar picotejant, no? Aquí, allà, no, jo vull una cosa estable.
0: Doncs, Encarni, que jubilis a Be Beauty.
3: Ah, això.
0: Recordeu que doncs és una de les perruqueries que tenim a Mollet del Vallès i que trobareu tant a l'Encarni com a la Lorena, que us atendran perfectíssimament. Moltíssimes gràcies,
2: gràcies a
0: vosaltres, per
2: gràcies
0: compartir l'experiència. I ara sí, com és habitual, finalitzem allò escoltant un àudio en relació a aquest programa, que evidentment està subvencionat i per això doncs, ni empresaris ni persones que cerquen feina tenen que pagar cap, no, cap servei que els ofereixen de forma totalment gratuïta des de l'empresa municipal Info. Adéu-siau.
3: Moltes gràcies.
4: Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marc del

Mira, hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però ja sabeu que demà tornarem. Aquesta és la nostra intenció, puntuals a les 9 del matí, aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, amb reemissió del programa a partir de les 3 de la tarda. També possibilitat de descarregar-lo, compartir-lo, tornar-lo a sentir a través del web de Ràdio Mollet, radiomollet.com. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Demà dimarts, Mollet acollirà una nova edició de la Fira de Cooperatives Escolars. 261 alumnes de cinquè de primària de diferents escoles de Mollet del Vallès participaran en la 14a edició de la Fira, en la qual exposaran i vendran els productes elaborats dins dels seus projectes cooperatius. En aquesta ocasió participen 7 centres educatius, com són el Col·legi L'Estonac, l'Escola Nou Claver Cooperativa, el Centre d'Estudis Mollet, l'Escola Sant Gervasi, l'Escola Montseny, l'Escola El Bosc i l'Escola Federico García Lorca. Entre tots han impulsat 9 cooperatives escolars que posaran demà a la venda els seus productes, coincidint amb el mercat setmanal de la Rambla Balmes davant de l'IES Aigua Viva. I en esports us informem que el primer equip masculí de la Unió Futbol Sala Mollet ha finalitzat la temporada amb una victòria a casa. Els molletans s'han imposat al Vall d'Atenes per 4-1, una victòria que els ha consolidat a les posicions d'ascens directe a Primera Catalana. En referència a aquest maig, Jaume González, entrenador molletà, ha comentat que ells van dominar el partit en tot moment.
1: Va ser un partit que, la veritat, vam jugar a casa, vam jugar amb la nostra afició, també hi havia una part de la seva afició i l'ambient era fantàstic, era espectacular. A nivell de joc, va ser un partit amb uns minuts inicials amb una mica de respecte pel que els jugaven tots dos equips. Ells ja es van avançar en una pèrdua de pilota nostra, però la veritat és que la sensació és que vam tenir el partit controlat en tot moment, per intensitat, per nivell de joc, i ja vam marxar la primera part amb un 3-1 favorable al marcador i la segona part la vam controlar també de principi a fi, marcant aquest gol extra que ens va donar tranquil·litat per acabar el partit.
0: L'ascens a Primera Catalana de la mà de González és especialment rellevant, ja que l'entrenador s'ha estrenat aquesta temporada a la banqueta molletana. En referència a la seva funció en l'equip, ha afirmat que ha gaudit i patit la temporada i espera continuar capitant l'equip de cara a la temporada vinent. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Fins a les 4 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 109.000 vehicles, un 36% dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit d'avui. El Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència davant l'operació tornada aquests 3 dies de festa que de moment malauradament ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes. Un volant que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. Des d'ara a les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7. En aquesta via hi haurà un carril adicionat sentit nord a Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, un altre en sentit sud, entre Llinars i Montornès. L'Amiel, el director del Servei Català de Trànsit, ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable. I el govern aprovarà demà al Consell Executiu l'ampliació de la plantilla escoles i instituts del Departament d'Educació. Crearà més d'un miler de places noves per docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ràtios i impulsar escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arriba el mateix dia que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Escoltem Esther Niubó, consellera d'Educació.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
1: I el Brull a Osona reclama mesures a la carretera Collformic després de la mort de dos motoristes. Només l'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a velocitats molt importants. El darrer va morir dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior va morir al pont de l'1 de maig amb la víctima de dissabte. Ja són 4 les que han perdut la vida en carreteres d'Osona des de principis d'aquest any. I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de l'L4. Els fets van passar la matinada de diumenge. A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons els Mossos, seria una persona aliena a aquesta baralla. Darrer punt, Madame Butterfly. Madame Butterfly ja se presenta avui a Barcelona a la popular òpera de Puccini i farà parada al Palau de la Música Catalana.

0: Ei, ei, ei, necessites un regal original o alguna cosa superxula per casa teva?
1: Doncs, para atenció, som la cooperativa infantil Mixins Claver, formada per l'alumnat de 5è de l'escola, no Claver Cooperativa.
2: A la nostra paradeta hi trobareu ventalls, posallapis, llamparetes de nit i moltes coses més fetes totes per nosaltres.
3: El millor de tot és que, comprant, també ajudes, ho sabies?
4: Exactament, col·laborem amb la Fundació Eleven, que ajuda a nenes en situació d'exclusió social a través del futbol.
0: Vine a veure'ns el dia 26 de maig al mercat.
5: T'hi esperem!
6: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. L'Escola de Dansa Urbana SQS Team ha obert una campanya de crowdfunding per recaptar diners pel Campionat Mundial de Hip-Hop, que se celebrarà el pròxim mes de juliol a Arizona, als Estats Units. Per poder fer front a aquest repte econòmicament, des de SQS han engegat una campanya a través de la plataforma GoFundMe perquè es puguin fer aportacions que permetin als equips pagar part de les despeses del viatge. Evelyn Díaz, directora de l'Escola de Dansa, ha comentat que part del viatge el pagaran amb els premis econòmics que han guanyat en els darrers campionats.
1: Nosotros sí que es verdad que hace dos años ya planteamos la posibilidad de volver a intentarlo. No este año, o sea, no el pasado, sino este, para dar un margen de recaudación para que a las familias y a nosotros también no fuera algo tan elevado. Y sí que nos ha ayudado, porque como hemos seguido compitiendo, hay campeonatos que tienen premios en metálico.
2: Exacto.
1: Entonces, lo que hemos hecho es que cualquier equipo de la escuela que gana, si tiene premio en metálico, se mete en un bote para el equipo internacional que vaya.
0: Des de SQS repeteixen per segona vegada en el Campionat Mundial de Hip-Hop d'Arizona, una fita que ha estat possible a dos anys de treball, creativitat i passió. L'Escola Molletana ja es va classificar el passat 2024 i ara repeteixen fita amb l'experiència de la primera edició. I també us informem que el Futbol Club Barcelona Femení ha tornat a conquerir Europa després d'aixecar la seva quarta UEFA Women Champions League amb una contundent victòria a la final. El conjunt blaugrana confirma així la seva hegemonia al futbol femení europeu, amb quatre títols continentals en només sis temporades. Entre les grans protagonistes de la nit hi va tornar a aparèixer la molletana Alexia Putellas, que ja suma quatre Champions amb el Barça i continua engrandint la seva llegenda. Més del nou títol europeu, Alexia arriba a aquesta fita en un dels moments més brillants de la seva carrera. Aquesta temporada ha superat els 500 partits amb el Barça i s'ha convertit en la segona màxima golejadora històrica del club, només per darrere de Lionel Messi. La futbolista de Mollet del Vallès continua fent història amb uns registres mai vistos al futbol femení blaugrana. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí, on el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

Sons d'Òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. El 96.3 de la FM, Ràdio Mollet.

0: tarda, són les 6 i, per tant, ja podem donar inici al ple ordinari del mes de maig. I comencem pel primer punt, que és l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 d'abril, que no sé si hi ha algun comentari o la podem donar per aprovada. Sí, la podem donar per aprovada per part de tots els grups, senyora secretària. L'acta. I passem al punt segon de l'ordre del dia, que és el dictamen sobre l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 210, reguladora de la taxa per l'ocupació i aprofitament especial dels terrenys d'ús públics. Senyora secretària.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Passem a lectura dels acords. Primer, aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal número 2.10, reguladora de la taxa per l'ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic en els termes que consten a l'expedient i s'expressen a continuació. A continuació, es descriu la modificació de l'article 3 en l'àmbit de no subjecció. Punt segon, aprovar inicialment el text refós de l'annex que s'incorpora a les modificacions anteriors. Tercer, exposar al públic l'acord durant el termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci al butlletí oficial de la província i a la seu electrònica municipal durant el període d'exposició pública. Els que tinguin interès directe o resulten afectats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Quart, considerar definitivament aprovada la modificació en cas que no es presentin al·legacions durant el període d'informació pública. Cinquè, publicar el text integral de l'ordenança modificada una vegada aprovada definitivament al butlletí oficial de la província, entrarà en vigor una vegada publicada. I a continuació s'incorpora com a annex a l'acord el text de refós.
0: Gràcies, senyora secretària. El regidor d'Economia donarà explicació d'aquest punt. Senyor Broto, endavant.
2: Molt bona tarda. Doncs es tracta d'un canvi per arreglar un error material. En aquest cas, doncs, vam fer un canvi de redactat i això va provocar que es comencés a liquidar ocupacions de via pública a entitats sense ànim de lucre i aquest no era la voluntat que teníem amb el canvi. Per tant, doncs, tornem a proposar un nou redactat per evitar que això passi.
0: Gràcies, senyor Boto. Es demana intervenir en aquest punt. Senyora Vilaret, endavant.
3: Gràcies, molt ràpidament. Només que votarem afirmativament. El redactat també és proposat, crec que és més complet que l'anterior. Per tant, en aquest cas, malgrat haver-nos abstingut a les ordenances, aquest canvi concret que ens sembla positiu i votarem afirmativament. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Vilaret. Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Vots en contra? No n'hi ha. Abstencions? El regidor no ha escrit s'absté i la resta són vots afirmatius. I passem al punt tercer de l'ordre del dia, que és el dictamen sobre l'aprovació del Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i de la Biodiversitat fase primera. Senyora secretària.
1: Gràcies, alcaldessa. Passem a lectura d'acords. Aprovar el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat, fase 1, document estratègic que s'adjunta com a annex a aquest acord com un instrument de planificació estratègica ambiental on s'estableix el marc conceptual, territorial i operatiu per al desenvolupament de la infraestructura verda del municipi durant els propers anys. Segon, disposar que el pla té caràcter estratègic i programàtic, no té naturalesa normativa, no constitueix planejament urbanístic ni comporta modificació del planejament urbanístic vigent ni del que està en fase d'aprovació i no suposa per si mateix l'aprovació de projectes d'obres, serveis o actuacions executòries. Tercer, integrar les seves determinacions com a document de marc de referència en la planificació i execució de projectes municipals. Quart, publicar el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat fase 1, document estratègic, mitjançant la publicació d'anunci al butlletí oficial de la província de Barcelona i al tauler d'anuncis de la corporació, així com a qualsevol altre mitjà de comunicació que s'estimi oportú.
0: Gràcies, senyora secretària. El senyor Sagarra donarà explicació d'aquest punt. Endavant.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. A dia d'avui jo crec que tots i totes som conscients de la importància que juga el medi ambient en el nostre món i alhora també dels beneficis que aquest té per la salut mental. A Mollet ja portem molts anys treballant amb la gestió del verd i, si m'ho permeteu, també treballant força bé amb els recursos que tenim. I aquest fet també ens va valdre el reconeixement europeu de l'European Green Leaf el 2015. Actualment comptem amb un llegat de 80 hectàrees de zones verdes i prop de 15.000 arbres. Però no ens podem conformar, sinó que ens toca afrontar el nou context, o potser no tan nou ja, que tenim, no? I continuar apostant per polítiques verdes i pel medi ambient. Aquest pla que avui portem a aprovació ens ha de servir com a full de ruta per seguir transformant Mollet els anys vinents en un entorn més adaptat i més saludable pels nostres veïns i veïnes. Gràcies a la feina feta en el treball d'aquest document, també s'inclou una diagnosi de la nostra ciutat basat en criteris tècnics i objectius aplicant la regla del 3-30-300, que ja més una vegada em sembla que he parlat, ja me la sé força bé, que bàsicament és doncs, veure tres arbres des de la porta de casa, disposar d'un 30% de cobertura vegetal i tenir una zona verda de qualitat a menys de 300 metres de casa. Aplicant aquesta regla, doncs, tenim aquesta diagnosi que ens ha de permetre planificar millor les actuacions que fem per seguir millorant en aquest àmbit. Avui volem, i si m'ho permeteu també per ser una mica original, volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda, una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental, sinó que també l'entenguem com una infraestructura bàsica de la nostra qualitat de vida. Per això us demano el vot afirmatiu. Moltes gràcies.
0: Gràcies, senyor Sagarra. Ara és el torn dels grups municipals, si ho demanen. Senyora Eulària, comencem per vostè, endavant.
5: Gràcies, alcaldessa, regidors, regidores, públic assistent, regidor ponent. Evidentment donarem suport en aquest pla, degut a que les infraestructures verdes són una manera de planificar el territori i les ciutats aprofitant processos naturals per millorar la qualitat de vida, la resiliència climàtica i la biodiversitat. En lloc de dependre només d'infraestructures grises com l'asfalt, canonades, els murs de formigó, es combina vegetació, aigua i espais naturals perquè facin funcions ecològiques útils, canviar el gris pel verd. Són una eina clau per protegir la biodiversitat, les plantes, animals, els microorganismes i tot això ajuda a adaptar-se al canvi climàtic. En part, també anem cap al benefici de les persones com els ecosistemes. Estarem atents a com es va desenvolupant el pla i donarem suport. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Eulària. Ara és el torn de la senyora Rèbola, del grup municipal del Partit Popular.
6: Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, nosaltres també votarem favorablement aquesta primera fase del pla estratègic. Creiem que és positiu avançar cap a una ciutat més saludable amb aquests espais verds, amb zones d'ombra i una millor connexió amb aquest entorn natural que tenim la sort de tenir a Mollet com és Gallecs. També valorem, no, que aquest document mantingui aquesta coherència amb les eines de planificació com el PEMUS i el POM, que també van votar a favor. I dit això, creiem que el més important no serà aprovar avui aquest pla, sinó com s'executarà. Ja sabem que totes les queixes que ens han traslladat els veïns sobre l'estat de l'espai públic i, per tant, creiem que la sostenibilitat també és cuidar el que ja tenim. Per això esperem també que les futures actuacions arribin a tota la ciutat amb prioritats clares, recursos suficients i escoltant les necessitats dels veïns. Dit això, actuarem amb responsabilitat institucional i votarem a favor. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Arrèbola. Ara és el torn de la senyora Vilaret, portaveu del grup municipal de la Mollet Esquerra d'Avui. Endavant.
3: Moltes gràcies, alcaldessa. I abans em sembla que no ho he dit. Bona tarda a tothom que ha vingut avui, que hem anat aquí prou fet i ni tan sols he saludat. El nostre vot serà afirmatiu, també. Crec que és molt difícil votar que no a aquest pla. Tot i així, volem comentar algunes coses. Ens va explicar ja més àmpliament, potser que avui, el ple de l'estat de la ciutat. Crec que va ser doncs, aquesta regla 3-30-300 i aquesta intenció, no, d'augmentar el verd urbà, que és una necessitat i compartim, en aquest cas, plenament aquests objectius. De fet, ha sigut molt interessant llegir el document. Crec que això doncs, hauria de poder arribar a la ciutadania perquè és molt interessant de veure. No, el diagnòstic que es fa, doncs moltes coses es podien deduir, però està molt bé veure-ho amb xifres, no? I aquesta feina empírica que s'ha fet de mesurar la diferent temperatura que hi ha doncs, segons el paviment en diferents zones de la ciutat, crec que és molt interessant perquè no sé si tots som conscients de les places dures o els paviments poc permeables, doncs com ens augmenten la temperatura de la ciutat. I ara que ja comencem una setmana maca de calor, no? Em sembla que l'acabarem amb temperatures molt altes, començarem a notar la diferència. Per tant, està molt bé que s'hagi fet aquest diagnòstic. El diagnòstic també diu una cosa que ja sabíem, que és que en barris especialment mancats, no? Per la seva configuració, els més antics, bàsicament, per la seva configuració de carrers, i aquí sobretot posa molt èmfasi en col·legis nous i en la zona centre, i de diferent manera en l'estació del Nord i l'estació de França. Llavors, aquí sí que volíem dir que hi ha propostes molt interessants, però que és difícil entendre que això es pugui concebre aïllat d'altres coses, no? O de la reformulació dels carrers. És a dir, hi ha propostes molt interessants, aquí s'han de plantar arbres o en aquestes cantonades, etc. Jo crec que aquí també estaria bé un estudi que considerés aquest carrer tot, no? Per poder-hi posar arbres i tal, doncs també farem les voreres més amples, és a dir, potser, i bueno, es pot fer ara, no dic que no, però crec que falta doncs, acompanyar-ho, com moltes vegades m'heu sentit a dir a mi, que no es tracta només de reasfaltar els carrers, sinó que és reconfigurar-los i també repavimentar-los. Aquí s'hi fa una mica d'incidència en alguns carrers, però de vegades, més enllà de zones verdes, també alguns paviments són més permeables que els que tenim, no? I ara hi ha una àmplia gamma al mercat de paviments que incorpora aquesta permeabilitat que fa que les temperatures doncs, no pugin tant a l'estiu o que permet doncs, que l'escalfor no es concentri d'aquesta manera. Per tant, els animem doncs, a fer aquesta planificació conjunta, no només doncs, al verd, sinó de tot l'espai urbà, perquè en aquests barris, i això també ho hem dit moltes vegades, doncs, els carrers estan molt iguals que fa molt de temps. I l'última cosa que volíem comentar és que està molt bé la fase primera i les fitxes a més de l'Estació de França són molt atractives i home, pot millorar molt el barri, però potser hauria estat bé intentar fer actuacions puntuals que milloressin una mica tots els barris per allò de, no sé per què s'ha optat per concentrar la primera fase en un barri, deu haver-hi algun motiu, però també és una pregunta que volia fer, perquè potser seria doncs, més equànim o més ben rebut, no? Fer una intervenció en cadascun dels, sobretot els barris més mancats, perquè sabem que per sort per als veïns de Can Borrell o del barri de Riera Seca, doncs tenen un arbrat de carrer i uns parcs més doncs molt més dissenyats ja al segle XXI i per tant d'una altra manera. Per tant, el nostre vot serà afirmatiu, però també dir això que doncs, ha d'anar acompanyat d'altres mesures i aquesta pregunta que li volíem fer de per què concentrar tota aquesta primera fase en un sol barri. Gràcies.
7: Moltes gràcies, senyora Benedet, i li passo la paraula a la senyora Escribano, portaveu de Mollet en Comú. Endavant.
8: Sí, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Debatem doncs, del que bueno, parlem avui del present, amb aquest anàlisi que fa aquest pla i sobretot del futur de la nostra ciutat, que el volem més saludable, més habitable, més resilient i més just. Per això doncs, és important aquest pla d'infraestructures verd que jo crec que avui s'aprovarà doncs, per unanimitat amb aquesta base del 330-300, que és una, doncs, avalat per evidència científica i que estem parlant doncs, en definitiva de salut, de qualitat de vida, de drets urbans, perquè viure en un entorn verd o més verd que actualment Mollet a alguns espais, doncs no és només una qüestió estètica, significa, com deien altres portaveus, menys calor als carrers, millor qualitat de l'aire, més espais de trobada, beneficis per la salut física i mental i, doncs, evidentment, una ciutat més ben preparada davant de l'emergència climàtica que fa que doncs, tots sabem que pugin les temperatures i l'asfalt no hi ajuda gaire. I és clar, i aquí també doncs, una mica el que s'ha dit ara en l'última intervenció, que no tots els barris parteixen de la mateixa situació, ho veiem en l'anàlisi, en els plànols, com hi ha carrers doncs, o de barris que no hi ha arbres per la morfologia, no hi ha arbres als carrers, o d'altres que tenen espais doncs, més castigats pel sol. Per tant, aquest anàlisi jo crec que és un element superpositiu i necessari com a punt de partida per començar. Però que veient aquests dèficits i aportant una mirada de justícia urbana, d'equitat territorial, doncs caldrà, segons el nostre grup, més enllà del pla d'acció, en paral·lel a aplicar mesures urgents allà on el dèficit sigui més gran i, per tant, prioritzant actuacions, ja sigui més puntuals o més de més envergadura als barris amb menys cobertura verda, perquè aquestes desigualtats doncs, afecten directament els veïns i veïnes i jo crec que estem tots d'acord en que volem doncs, una igualtat entre barris i entre els ciutadans de Mollet perquè et puguin tenir tots doncs, espais verds propers, una qualitat de vida millor i, per tant, doncs, agilitzar aquestes actuacions. Jo crec que el concepte clau és aquest, no? Ara parlem de la via pública, s'ha parlat molt d'asfaltat, de voreres, però la via pública, l'espai públic, que és de tots, també és doncs, el verd urbà i no són espais neutrals. Aquests espais han de garantir drets, el dret a respirar millor, a caminar amb confort, a protegir-se de la calor, a tenir espais de comunitat, de convivència i, en definitiva, actuar en aquest espai públic i avui en el tema que ens ocupa, però que estic molt d'acord, que ha d'anar lligat a tota una altra sèrie de plans a la via pública, doncs el que ha de perseguir és democratitzar una ciutat saludable que ho sigui per tothom, no només pels barris més verds o els barris més benestants pel tipus d'habitatge. Per tant, nosaltres creiem que això requereix doncs, aquesta ambició, una certa urgència i el compromís que tenim també com a grup que som a govern. Per tant, evidentment, el nostre vot favorable.
7: Moltes gràcies, senyora Escribano. No sé si el senyor Sagarra vol donar resposta. Endavant, senyor Sagarra.
4: Sí, gràcies. Bueno, agrair els vots favorables als grups. Comentava la senyora Vilaret, al final és molt important la pedagogia, no? Al final és molt fàcil a vegades veure la molèstia que ocasiona un arbre, però cal explicar, no, quins beneficis té i coincideixo que és molt important. Com diu, moltes de les conclusions ja ens les podíem imaginar, però també és veritat, no? Tenir-les ja amb un criteri tècnic doncs, també ens ajudarà a planificar millor les actuacions. I una cosa que comenta, que potser no quedava clar amb el propi document, que sí que vam comentar a la sessió que vam fer, primera fase fa referència que és el primer document com a pla estratègic. A partir d'aquí es desenvoluparan els plans d'acció que desenvolupin aquest pla estratègic. No, o sigui, això el que és, diguem, incluir aquesta primera fase eren exemples d'actuacions o fitxes tipus que es van centrar en aquest barri. Però ara ja s'està treballant també juntament amb la Diputació de Barcelona, s'està treballant amb el primer pla d'acció que inclourà aquestes actuacions, però altres, a tots els barris. La idea és actuar a tots els barris, sí. I potser no estava clar amb això de fase 1, però no és que actuem només amb el barri aquest ara, sinó que ara s'està treballant amb el pla d'acció que quan estigui ja més desenvolupat doncs, també ja comentarem. Vale? I com diu, doncs, també aquí és aprofitar tots els projectes que es fan a la ciutat, si s'ha de fer una reurbanització de carrer, doncs ja fer-ho també tenint en compte aquest pla estratègic com a criteri. Gràcies.
7: Moltes gràcies, senyor Sagarra. Doncs passem al punt de votació. Si sembla bé a tots els grups, doncs vots en contra. No n'hi ha. Abstencions? No n'hi ha. Doncs s'aprova el pla estratègic d'infraestructura verda per unanimitat. I passem al punt 4 de l'ordre del dia, que és el dictamen sobre l'otorgament de la distinció cívica per Mollet a l'entitat Fòrum Abelló, Associació Musical Sarsuela de Mollet. Senyora secretària.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Va ser la lectura d'acords. Primer, concedir la distinció per Mollet a l'entitat Fòrum Abelló, Associació Musical Sarsuela de Mollet, una entitat que porta més de 30 anys fent activitat, que està arrelada a la ciutat i ha contribuït i contribueix a la vida social i comunitària. Segon, atorgar aquesta distinció és reconèixer la tasca desenvolupada per l'entitat al llarg de 30 anys, així com el seu compromís i la seva contribució significativa a la vida social i comunitària de Mollet de Vallès. Tercer, establir que posteriorment a l'acord del ple és previst que es faci un acte públic per lliurar públicament a aquesta entitat l'atribut pel qual consta aquesta distinció, una placa amb el nom de la distinció, el nom de l'entitat guardonada i la data d'atorgament, acte del qual es farà publicitat de manera convenient quan estigui acordada. Quart, traslladar aquest acord a l'entitat nominada.
7: Moltes gràcies, senyora secretària. El regidor coordinador general donarà explicació d'aquest punt. Endavant.
2: Sí, en aquest cas doncs, també subsanem un error en certa manera perquè, com sabeu, fa uns plens vam aprovar les distincions cíviques per Mollet, que es farà entrega oficial el proper 12 de juny. Hi havia persones, hi havia entitats i en les entitats doncs, hi havia tota una sèrie de criteris, però el Fòrum Abelló Sarsuela de Mollet doncs, se'ns va escapar perquè hi havia hagut un canvi de nom que complia amb els criteris totalment, però amb el canvi d'any de nom doncs, se'ns havia escapat. En tot cas, crec que això fem justícia perquè és una entitat plenament arrelada a la ciutat que compleix amb tots els criteris de la distinció i per tant doncs, crec que era molt necessari poder passar aquest punt perquè així doncs, oficialment el proper 12 de juny es farà oficialment aquesta entrega de la distinció.
7: Gràcies, senyor Broto. Es demana intervenir pels grups municipals. Doncs, senyor Escribano, endavant.
8: Doncs res, el nostre grup volíem doncs, manifestar que estem contents d'aquest reconeixement a la Xarxa de la Mollet, una entitat, com es deia, molt molletana i molt reconeguda. Vull aprofitar per fer salutació a algun dels seus membres i artistes que estan avui aquí al ple i doncs, contents que s'afegeixi a aquesta entitat, a la llista d'entitats i persones que, doncs, que en el ple vam aprovar per atorgar aquesta distinció cívica per Mollet. Si heu entrat a la pàgina web, no? Doncs veureu que explica aquest grup d'amics que els 90 reunien i que van acabar formant aquesta entitat dins l'associació Pau Casals i que, a més, doncs en Joan Antoni Salom va ser un dels principals impulsors i també coordinador musical escènic i escenogràfic que també rebrà a títol pòstum la distinció per Mollet. Desenes de persones han actuat, han protagonitzat les més de 25 obres, començant per Los Gavilanes, estrenada el 92 i ja en fa una colla d'anys, i amb un objectiu, no? Doncs que era acostar aquest mal anomenat género chico de la cultura musical a les generacions diferents, també doncs, donar-li una volta, actualitzar el gènere de sarsuela i dignificar-la, i per tant doncs, res més, felicitar i ens veiem el dia 12 de juny juntament amb totes les altres persones i entitats.
7: Moltes gràcies, senyora Escribano. Senyora Pérez.
9: Parlaré alt perquè el president m'escolti bé. Res, felicitar-vos, una merescuda distinció, felicitar-vos per aquesta llarguíssima trajectòria amb una gran qualitat dels vostres espectacles. I també felicitar-vos molt per la gran tenacitat del president que teniu.
7: Doncs tal com vàrem fer i com ha dit el regidor, avui esmenem un error que vàrem cometre a l'hora de preparar el llistat i aprovarem, no? Ara passarem al punt de votació, doncs aquesta distinció al Fòrum Abelló, doncs per reconèixer la tasca desenvolupada al llarg de 30 anys, de més de 30 anys a la ciutat de Mollet i pel seu compromís i la seva contribució a la vida social i comunitària i cultural de Mollet. Passem al punt a votació. Vots en contra? No n'hi ha. Abstencions? No n'hi ha. Doncs atorguem la medalla al Fòrum Abelló per unanimitat del ple de l'Ajuntament.

0: I ara passem a la part de les mocions dels grups municipals i comencem pel punt 5è, que és la lectura del manifest amb motiu del 17 de maig, que és Dia Internacional contra el... I li passo la paraula al senyor Sagarra per explicar aquest punt. Endavant.
1: Gràcies de nou. Actes com la lectura del manifest que vam fer fa uns dies són molt importants, i més en el context actual on els discursos d'odi continuen a l'alça. I tot i això, i també val a dir-ho, és motiu d'orgull que Espanya, es va sortir l'altre dia, s'ha col·locat com a país de la Unió Europea més avançat en drets LGTBI, però que això tampoc ens ha de fer abaixar la guàrdia. I dic que és important actes com aquesta lectura perquè visibilitzen que encara queda molt camí per recórrer contra la intolerància, perquè uneixen el teixit social del nostre municipi en un compromís per la diversitat i perquè envien un missatge molt clar, i és que a Mollet tothom té dret a ser i estimar en total llibertat. Aquí també vull aprofitar per agrair, com ja vaig fer a la lectura, als instituts que van assistir a l'acte i també a SQS Team, que ens va permetre gaudir del seu enorme talent, però sobretot també dels valors que tenen en la lluita contra la intolerància i per la igualtat i el respecte. En definitiva, i com ja ho comentava el passat mes de febrer, en el dia de la LGTBI-fòbia a l'esport, 2025 tornava a ser un any de rècord, trist rècord, amb gairebé una incidència al dia. I això posa de manifest que cal continuar donant a terme polítiques valentes per lluitar per la igualtat, per la diversitat i pel respecte a cada espai on puguem, per tal que tothom pugui viure en llibertat, ser qui és i estimar qui estima. No volem tornar als marges, tot i que alguns és el que voldrien. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Sagarra. A la resta de grups municipals... Doncs comencem per la senyora Eulària. Endavant.
2: Gràcies de nou, senyora alcaldessa. Altre cop n'hem de continuar parlant. Cal incrementar la consciència sobre la homofòbia, la transfòbia, la fòbia. Cal garantir els drets LGTBI al món. Defensem la diversitat i la igualtat i cal que avancem en drets, en respecte i en valors. Com deia, l'esperança mai serà el silenci i la diversitat ens fa únics i el respecte ens fa humans. Donem suport. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Eulària. La senyora Rèvol, endavant.
3: Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, des del nostre grup volem reiterar el compromís amb el respecte, la dignitat i la igualtat de totes les persones, independentment de la seva orientació sexual. Condemnem igualment qualsevol agressió, discriminació o situació d'odi envers les persones LGTBI, perquè en una societat democràtica no hi ha lloc per a intolerància ni per a la vulneració dels drets fonamentals. És important defensar la convivència, el respecte mutu i la igualtat davant la llei per tothom, i continuarem treballant perquè Mollet sigui una ciutat on qualsevol persona pugui viure amb llibertat i seguretat. Òbviament votem a favor. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Rèvola. El senyor Sergi Suárez, endavant.
4: Gràcies, alcaldessa, regidors i també el públic que ens acompanya avui en el ple. Per afegir alguna de les coses que s'han dit, naturalment, com hi coincidim amb el que ha dit el regidor Sagarra, creiem que actes com el del passat 17 de maig, doncs encara avui, malauradament, són molt necessaris, i tots els que vindran, i els que vindran en el futur, com el 28 de juny, que és el Dia Internacional de les Persones LGTBI. Per posar una mica de context amb les dades que tenim, no? M'agrada fer-ho cada any. Ens agrada fer-ho cada any quan parlem en aquest punt, segons una entitat amb reconegut prestigi, no? Com és l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. L'any passat a Catalunya hi va haver unes 353 agressions, incidències amb motiu LGTBI-fòbic. A la nostra ciutat també s'hi van produir un parell que estiguin registrades per aquesta entitat, i això també demostra, no? Pues que la LGTBI-fòbia també ens afecta a la nostra ciutat, aquesta xacra. També manifestar, no?, que han crescut molt els delictes d'odi a les xarxes socials, i això és conseqüència, doncs, de la impunitat que molts partits polítics, entitats, etc., de l'extrema dreta, doncs, tenen a l'hora de dir i de promulgar els seus discursos d'odi amb absoluta normalitat. També ens preocupa, doncs, l'augment de delictes i d'agressions i de discriminacions cap a les persones trans, especialment cap a les dones trans, i per tant encara avui, doncs, hi ha sectors dins de les persones LGTBI, doncs, que pateixen fins i tot assassinats, no? Com la setmana passada una dona trans a Figueres va ser assassinada. I per tant, doncs, volem reafirmar el nostre compromís i ara, no?, que estem en plena fase d'aprovació en els propers mesos del pacte local LGTBI, doncs esperem també poder millorar la nostra ciutat per tal de tenir més recursos i més mecanismes per fer-ho possible. I nosaltres, doncs, aportem, no?, que esperem que en el futur a la ciutat doncs hi hagi un espai permanent LGTBI visible i reconeixible, que tothom sàpiga on es pot adreçar, on se sentirà acompanyat, i també doncs a potenciar aquesta xarxa SAI que existeix a la ciutat, que existeix a nivell català, però que malauradament pràcticament ningú coneix, no?, a la ciutat i a Catalunya. I per tant creiem que encara hi ha polítiques que podem millorar per tal de que posar el nostre granet de sorra com a municipi compromès en contra de la LGTBI-fòbia per tal d'erradicar-la. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Suárez. I ara és el torn de la senyora Amulla. Endavant.
5: Sí, buenas tardes. Desde Mollete en Comú queremos expresar nuestro firme apoyo a este manifiesto y reafirmar nuestro compromiso político como en defensa de los derechos de las personas LGTBI+. Además, un derecho fundamental. En un momento en que los discursos de odio y otros que fomentan el discurso de odio y hacen un seguimiento del discurso de odio y de la extrema derecha intentando cuestionar derechos conquistados tras décadas de lucha. Creemos que las instituciones y los ayuntamientos debemos ser un muro de contención frente a cualquier forma de discriminación. La igualdad, la libertad y la diversidad no son privilegios, son derechos fundamentales. Defendemos una sociedad donde todas las personas puedan vivir con dignidad, sin miedo y con plena libertad para quienes son. Y eso implica reforzar las políticas públicas, la educación inclusiva, los servicios de acompañamiento y la lucha activa contra cualquier agresión o discurso LGTBI-fóbico. Porque definitivamente no hay democracia plena mientras existan personas que sufran odio o exclusión por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Hoy y cada día desde Mollete en Comú seguiremos trabajando por una ciudad más justa y diversa y orgullosamente inclusiva. Gracias.
0: Moltes gràcies, senyora Moya. Com sabeu, aquest és un manifest que va ser llegit el divendres passat i que va ser aprovat per Junta de Portaveus. Per tant, ara només és donar lectura, no l'hem de votar. I, per tant, passem al punt 6è de l'ordre del dia, que també és la lectura d'un manifest, en aquest cas per una nova llei d'autonomia i d'atenció a la dependència. En aquest cas hi ha una paraula sol·licitada. Aquest manifest va ser aprovat pel Consell Municipal de la Gent Gran de Mollet del Vallès i ens van demanar doncs passar-ho per aquest ple i ens han demanat també paraula. I ha demanat doncs la paraula autoritzada el senyor Josep Torrecillas Moreno i per tant començarem per aquesta paraula. Endavant.
6: Bé, bona tarda, alcaldessa, regidors, regidores, assistents en aquest ple. La compareixença per part meva, que va en nom del Consell de la Gent Gran de Mollet i que estem aquí avui, una petita delegació, és que vostès li donin suport a l'aprovació que vam fer per part del Consell de la Gent Gran de Mollet del Vallès del manifest per una nova llei de dependència impulsada per la plataforma per l'autonomia i la vida digna que la composen a l'entorn de 30 entitats de l'àmbit de Catalunya. Entre elles, Ozmai Wintermont, el Col·legi d'Infermeres i Infermers de Catalunya, la gent de Marea Blanca i Marea de Pensionistes, Comissions Obreres, UGT, la xarxa del dret a la cura, és a dir, tot un conjunt d'entitats que responen a la societat civil, que és rica i que, a més, estem compromesos en defensar el tema d'una llei de dependència que tingui en compte les persones. Voldria fer el que ha suposat durant tot aquest temps el sistema d'autonomia d'atenció a la dependència, que ha tingut tres fases. La primera fase, una vegada aprovada la llei el 2006, es va caracteritzar per un desplegament institucional ràpid i un impuls pressupostari que va elevar cobertura, despesa i ocupació. Una segona fase, 2012-2016, que va estar marcat per la crisi financera i l'austeritat, i on es van fer retallades importants en la finançació estatal, més de 4.000 milions d'euros, i per tant va afectar els serveis i es va incrementar les llistes d'espera. I una tercera fase, 2020-2021, que a través del pla de xoc en la dependència, fruit de la pressió social i sindical, hi ha hagut un augment de la finançació i una aposta per modernitzar el model d'atenció. Actualment està en el Congrés de Diputats en comissió i s'espera que s'avanci en el debat de les esmenes presentades a l'entorn d'unes 300, però també es avança en la possibilitat que el mes de juny-juliol pugui passar al Congrés. Per nosaltres hi ha cinc pilars bàsics: la millora de l'autonomia de les persones, l'ampliació dels drets de les persones dependents, polítiques de desinstitucionalització, reconeixement de nous models de convivència, el 4, l'afavoriment dels drets i el reconeixement de les persones cuidadores, tant del seu entorn com dels professionals, i el 5è, l'augment del finançament i altres millores econòmiques. Cal posar l'èmfasi en que els pressupostos dedicats a aquesta llei arribin a curt termini a un 2% del PIB i que les entitats prestadores del servei siguin organitzacions sense ànim de lucre, ja que, segons les dades de l'IMSERSO, la inversió total de cures solament representa actualment el 0,77% del PIB estatal, quan la mitjana de la Unió Europea és de l'1,6% i alguns països del nord d'Europa s'apropen al 4%. I això, aquest augment ha de servir per millorar el servei que es donen a les persones dependents i acabar amb les llistes d'espera. Una prova del que estem dient és que el temps mitjà en les llistes d'espera és de 349 dies, 15 dies més des de que va començar l'any 2025. 25.000 persones van morir en les llistes d'espera des del començament d'any. D'aquestes, 13.713 esperen ser valorades i 11.347 esperant sobre la prestació a la que tenen dret, o tenien, perquè van morir. Són dades de l'Observatori Estatal per a la Dependència. I és evident que sense un millor finançament no podrà fer efectiva l'aplicació de la llei i moltes persones continuaran veient negades els seus drets a la cura. Plantejar-se l'objectiu de que els pressupostos dedicats a aquesta llei arribin a curt termini al 2% del PIB ha de ser una aspiració social i política. Per acabar, la reforma de la llei que s'està plantejant suposa un avanç en la millora de l'atenció de les cures en el nostre país i hi ha marge per millorar-la encara més. Ara bé, el que seria inacceptable és que les forces polítiques utilitzin bloquejar la llei que afavoreix el dret de les persones en l'àmbit essencial com és el de les cures de les persones amb discapacitat i o dependència per motius merament partidistes o de conjuntura política. Aquesta ha de ser una llei de país. I quan parlem de país, parlem de l'Estat i de les seves comunitats autònomes, dels seus ajuntaments i de la ciutadania. És una llei de país, no és una llei particular d'algun ministre o ministra que hagi cregut convenient. És una llei de país per a millorar la vida de milers de persones que ho necessiten. I per tant seria bo que les confrontacions polítiques que existeixen i que existiran, aquesta llei pugui passar i per tant es vegi millorat moltes de les persones que ara i en el futur, perquè anem a una societat longeva, ara i en el futur, moltes persones ho necessitaran. Moltes gràcies per haver escoltat aquesta breu intervenció.
0: Moltes gràcies, senyor Torrecillas. Com deia, és un manifest que ha sigut aprovat pel Consell Municipal de la Gent Gran de Mollet i en primer lloc li passaré la paraula a la senyora Muñoz, regidora de la Gent Gran, i després a la resta de grups, si així ho sol·liciten. Senyora Muñoz, endavant.
7: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Molt bona tarda a tots i a totes. Primer de tot, gràcies al senyor Josep Torrecillas per la seva intervenció i als altres membres que es troben avui del Consell de Gent Gran. El Consell Municipal de Gent Gran de Mollet ha donat recolzament per unanimitat al manifest per la nova llei d'autonomia i atenció a la dependència, impulsat per la Plataforma Unitària per Autonomia i la Vida Digna. L'actual llei de dependència va néixer infrafinanciada i les crisis financeres posteriors la van asfixiar amb retallades. El 2020, fruit de la pressió social i sindical, es va aconseguir implementar un pla de xoc amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera i recuperar l'ampliació d'aquelles mesures que havien quedat aturades per mancança de pressupost. Per tot això no van ser suficient i l'aportació total de l'Estat no arriba ni al 29%, quan el compromís era del 50%. La Plataforma Unitària per l'Autonomia i la Vida Digna posa de manifest que sense un millor finançament no es podrà fer la llei i que moltes persones continuaran veient negades els seus drets de la cura. Aquesta iniciativa no només denuncia, sinó que també defensa que les persones i la comunitat siguin al centre de les cures i enumera una sèrie de mesures per tal de que siguin aprovades pel Congrés dels Diputats. Des del nostre govern reconeixem l'esforç i la tenacitat de la ciutadania organitzada, com en aquest cas per reivindicar millores que faran que la nostra vida i la qualitat del servei siguin millor. La Plataforma Unitària

0: sinó com una inversió social més humana. Gràcies a la feina que feu des del Consell i a la gent gran. No només pel que ens mostreu aquí, sinó pel vostre dia a dia i el vostre compromís. Cal continuar treballant de valent per fer-ho possible. Ja ho vàrem dir i estem a favor d'aquest manifest.
1: Moltes gràcies, senyora Olària. Senyora Calvo, endavant.
2: Bé, bona tarda. En primer lloc, volia agrair l'exposició que ha fet el senyor Torrecillas. Jo crec que tots ho coneixem, aquesta situació, i jo en recolzaré aquest manifest com ja va fer-ho el meu representant en el Consell de la Gent Gran, un manifest que ha centrat en això, en una qüestió que afecta directament a la dignitat i a qualitat de vida de moltes persones i de moltes famílies, que és l'atenció a la dependència i a l'autonomia personal. La llei de la dependència va néixer com un dels grans pilars de l'estat del benestar amb un compromís clar entre les administracions. L'estat hauria de posar el 50% del cost del sistema conjuntament doncs, amb les comunitats autònomes. Aquest era l'esperit que es va aprovar i aquest era l'esperit que es va prometre a tota la ciutadania, però realment, malauradament, tot això ha sigut molt diferent. Com ja diu el propi manifest, l'aportació real de l'Estat avui en dia no arriba ni al 29% del pressupost destinat a l'aplicació d'aquesta llei i això doncs, comporta unes conseqüències molt concretes. Llistes d'espera interminables, expedients bloquejats, famílies esgotades i ajuntaments i comunitats autònomes assumint una càrrega econòmica cada vegada més gran sense un finançament suficient. Ja podem aprovar tots els manifestos possibles que hi hagin, però el que no es pot permetre doncs, és que aquest finançament real continuï sent per sota d'aquell que es va prometre. Per tant, esperem doncs, que aquesta nova llei també signifiqui serà i un compliment institucional. També és veritat que amb aquest text que es vol, amb la nova llei que es vol aprovar, suposarà un avenç positiu en aspectes importants com la simplificació dels procediments, el reconeixement de nous drets i una millora de l'atenció més centrada a la persona. Però, sincerament, no ens podem quedar únicament amb una reforma estrictament normativa. El veritable repte que tenim i que continua és l'execució efectiva del finançament que es necessita. Perquè de poc serveix ampliar drets sobre un paper si no existeixen recursos suficients per després fer-los realitat. Les famílies no viuen d'anuncis, necessiten serveis, necessiten ajudes i necessiten respostes concretes. Jo sempre he dit i m'heu escoltat dir que qualsevol reforma de llei ha d'anar acompanyada d'un finançament estable, suficient i garantit. I com no, les lleis socials no es poden sostenir sobre titulars o declaracions de bones intencions. Hem de ser clars. El govern no està complint amb el compromís del 50% del finançament. Està traslladant aquest pes econòmic a les comunitats autònomes i de manera indirecta als serveis socials municipals, que són qui acaben tenint moltes de les urgències i necessitats quotidianes dels veïns. Si realment volem fer una nova llei d'autonomia i atenció a la dependència, ha de ser una llei molt més eficient, menys burocràtica i, sobretot, millor finançada. Perquè parlar de dependència no és parlar de xifres abstractes, és parlar de persones grans que esperen ajudes que no arriben, és parlar de persones amb discapacitats que necessiten suport per desenvolupar una vida digna i també és parlar de famílies que sostenen soles situacions molt complicades. Per això nosaltres, ja es va fer el Parlament, al Congrés, i aquí ho farem, donarem suport a aquesta i a totes aquelles iniciatives que serveixin per millorar el sistema, però també serem exigents denunciant allò que no funciona i reclamant a l'Estat que compleixi amb el finançament que es va prometre. La dependència mereix menys propaganda i més compromís real. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Calvo. Ara és el torn del senyor López. Endavant.
3: Bé, bona tarda a tothom. Des del grup municipal d'Esquerra Republicana i Esquerra Unida Alternativa defineix el model de societat que volem, la defensa dels drets socials i la dignitat de les persones dependents. La llei d'autonomia personal i l'atenció a la dependència va presentar un avenç històric. Però la realitat és que massa sovint aquest dret arriba tard o simplement no arriba.

0: arriben, com ha dit el ponent, senyor Torrecillas. Darrerament, cada expedient hi ha una persona gran esperant l'ajuda, una persona amb discapacitat, reclamant autonomia i una família esgotada, cuidadores invisibilitzades, sostenint el sistema amb esforç i precarietat. No podem acceptar que un país avançat la llista d'espera que siguin eternes. No podem acceptar que moltes persones morin abans sobre la prestació reconeguda. No podem acceptar la dependència contínua marcada per la burocràcia i l'infracinament. Per això, el manifest per la nova, la PAC, manifesta que reclama un més finançament, tal com s'ha dit aquí, públic, més professional, més servei d'atenció domiciliària, més suport als cuidadors, una xarxa pública forta, accessible i universal. Però també reclamem un canvi de mirada. La dependència no és una caritat, és un dret. I el dret no es poden dispondre dependre del codi postal que estem, dels recursos econòmics, de la capacitat resistent de la família. Per això nosaltres recolzem aquest manifest. Des de l'Ajuntament són la primera porta d'entrada de moltes persones vulnerables. Coneixem perfectament aquesta realitat. Els serveis socials municipals estan suportant una pressió enorme i necessiten més recursos, més coordinació institucional i menys traves administratives. Des de Mollet del Vallès volem dir clarament: defensarem els serveis públics, defensarem una atenció digna i defensarem que ningú quedi enrere. Perquè la societat de seny es mesura com es tracta les persones més vulnerables. I avui toca decidir si volem continuar gestionant mancança o si volem construir un sistema de cures digne, públic i universal. Aquest és el compromís que defensem al nostre grup municipal. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor López. I ara és el torn de la senyora Escribano. Endavant.
2: Sí, moltes gràcies. Em sumo a una salutació i agraïment a membres del Consell de la Gent Gran que han vingut avui. També recordar que a l'últim Consell de la Gent Gran vam tenir una sessió i de com funcionava la dependència i la discapacitat, diferenciant-ho bé, no?, les particularitats de cada una, i per tant, doncs, que va estar molt interessant, i també felicitar al departament, no?, de gent gran que ho va organitzar. En aquest manifest, doncs, estem parlant de garantir el dret a ser cuidat. Ves tu, no?, quina cosa. I tenim unanimitat aquí, tots els que hem parlat, tant de bo d'altres drets, també hi hagués unanimitat, altres drets que parlem aquí en aquest ple, drets igual d'importants i de bàsics. Com s'ha dit, des de que va néixer la llei de dependència ja partia, doncs, mancant de finançament i també d'endarreriment en algunes aplicacions. Per això, des de la seva aprovació per unanimitat, que va ser, hi ha hagut tot de moviments socials, sindicals, col·lectius vinculats, doncs, pressionant i reivindicant aquests canvis i millores que avui estem parlant. També, doncs, des d'aquest espai que és el Consell de la Gent Gran. És una constatació, i abans el Josep Torrecillas ens deia les xifres, que les xifres d'inversió a Espanya en comparació amb països de la Unió Europea, doncs, estan a anys llum, i és necessari, doncs, sí o sí, aportar un percentatge molt més elevat si de debò volem que això funcioni, si de debò volem atendre l'autonomia i la dependència com cal. I entre d'altres, com s'ha dit també, doncs, va de reduir els temps d'espera, perquè malauradament, desastrosament i desgraciadament, a alguns casos, doncs, aquests ajuts estan arribant massa tard, no? Com deia, parlem de drets, parlem de cures, allò que tant diem, i aquí és on es trasllada, no? Aquesta proposta de reforma de llei va d'això i ha de ser una oportunitat, però no només, ha de ser una realitat de millora. L'altre dia al Casal Cultural la catedràtica Dolors Comas venia i ens feia una xerrada absolutament interessantíssima i ens parlava d'aquest canvi de paradigma, que penso que també és molt important. Com a eix principal, posar les persones al centre de les cures i, per tant, que els ajuts, els recursos, es puguin adaptar a les necessitats de les persones i no pas a l'inrevés. Per tant, també és un canvi de visió des de la xarxa comunitària, des de qui som, des de la realitat, no? Des d'agafar el protagonisme, aquesta idea de col·lectiu. Perquè jo, nosaltres ens estem molt, no? Quan parlem d'en comú, volem parlar del col·lectiu, parlem de l'habitatge en col·lectiu, parlarem després de l'educació, parlem de la salut, parlem de les cures. Molt pocs se'n sortiran yendo por libre. Crec que hem de dotar de molta força aquesta idea de comunitat. Parlem, doncs, com estic dient, de la perspectiva pública, de la perspectiva preventiva, comunitària, col·lectiva, que és un repte davant de l'envelliment de la població que s'accelera i que cada cop capgira més les piràmides de població. Que ha de tenir una resposta pensada, planificada, que pensi en les persones, que incrementi recursos, que aporti noves solucions, i aquestes, algunes d'elles, passen doncs, per nous marcs de convivència, noves idees que ja s'apliquen i que nosaltres doncs, hem de començar a posar-nos les piles, anar avançant en això, a traçar estratègies que beneficin no només a les persones dependents, sinó al seu entorn, que moltes vegades cuida de forma, evidentment, no remunerada d'altres, sí, però també a tota la societat. I vull acabar amb alguns elements que es deia, no? Com d'aquest canvi que hem de plantejar i que aquesta reforma ha d'aconseguir. En primer lloc, les persones. En segon lloc, uns serveis suficients per poder, si és possible, envellir a casa. I, per tant, tres, desinstitucionalitzar els habitatges que ara doncs, molta gent dependent amb discapacitat doncs, estan trobant en uns marcs molt institucionalitzats, allunyats d'allò que pot semblar més una llar. Per tant, un altre punt seria residències més petites, més semblants a casa. I, per últim, que no se n'ha parlat i crec que és importantíssim, dignificar el treball de les persones cuidadores, de la formació, de salaris dignes, de plantilles suficients, perquè sense un bon personal, sense tot un col·lectiu que està treballant en aquest àmbit amb unes condicions dignes, tampoc avançarem com ens convé i com correspon. Així que molt d'acord que això ha de ser una llei de país, una llei que velli per les persones i per les persones amb una situació absoluta vulnerabilitat, que són les persones dependents i les persones amb discapacitat. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Escribano. Doncs, havent donat lectura a aquest manifest, passem al punt número 7 de l'ordre del dia, que en aquest cas ja és una moció que presenta el grup municipal de Mollet en Comú perquè l'Ajuntament de Mollet del Vallès insti a la Generalitat de Catalunya a millorar les condicions laborals del personal educatiu i la qualitat de l'educació pública. Senyora secretària.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Passem a lectura d'acords. 1. Expressar el suport de l'Ajuntament de Mollet al manifest i les reivindicacions del col·lectiu de docents de Mollet, on s'expressa la necessitat de dotar de més recursos l'educació pública. 2. Expressar el suport de l'Ajuntament de Mollet a les reivindicacions del manifest Dignifiquem la nostra professió d'USTEC, STS i AC i el conjunt de reivindicacions unitàries dels professionals de l'educació. 3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a acordar millores amb els sindicats representatius en les taules de negociació del personal d'educació pública sobre les següents demandes mínimes. Recuperar el poder adquisitiu perdut i millorar els salaris. Crear un sistema d'actualització salarial directament vinculat a la inflació. Revertir les retallades pendents, deutes dels estadis, salaris base, pagues extraordinàries, etc. Reclassificar les categories de personal d'atenció educativa conforme a la llei vigent. Reconèixer i remunerar totes les tasques desenvolupades, càrrecs, tutories, treballs de recerca, colònies i sortides, etc. Revertir la sobrecàrrega de treball, menys burocràcia, millor horari i més recursos per atendre l'alumnat. Abaixar les ràtios, augmentar la plantilla i assegurar recursos per desplegament de l'escola inclusiva. Reduir dràsticament la burocràcia i tasques de gestió innecessàries, aplicatius, memòries, programació, avaluació, etc. i reforçar les plantilles de personal d'administració i serveis als centres educatius. Garantir les plantilles estables al centre de treball amb oferta suficient de places als concursos d'oposició i trasllats, així com tenir en compte la veu dels professionals de l'educació per consensuar els currículums i les polítiques educatives. 4. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reforçar de manera suficient i estructural el finançament de l'educació en totes les seves etapes, programes i equipaments, garantint els recursos necessaris perquè no siguin els ajuntaments que hagin d'assumir competències i despeses que no els corresponen. 5. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya estableixi un calendari clar amb terminis concrets i implementar aquestes mesures abans de la finalització del curs escolar 2025-2026. Sisè, notificar l'aprovació d'aquesta moció al Departament d'Educació de la Generalitat, als sindicats d'educació i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya perquè s'involucrin en aquest procés de millora de les condicions professionals i laborals.
1: Gràcies, senyora secretària. El grup ponent m'ha comunicat que ha arribat a un acord a modificar dos punts de la moció amb el grup socialista, que ho ha comunicat a la secretaria i a la resta de grups, però han llegit la versió inicial. No, al migdia. Jo li passo els dos punts, és tot igual, excepte el punt 2 i el 3, que s'han modificat. Per tant, si vol llegir el punt 2 i el 3...
3: Passem a la lectura rectificada dels punts 2 i 3. 2. Expressar el suport de l'Ajuntament de Mollet a les reivindicacions del manifest Dignifiquem la nostra professió i el conjunt de reivindicacions unitàries dels professionals de l'educació. 3. Instar el Departament d'Educació i Formació Professional a mantenir el diàleg continuat en el marc de les meses de negociació i amb els diferents sindicats representatius i col·lectius de la comunitat educativa, docent, equips directius, famílies i personal d'atenció educativa per acordar millores de les condicions laborals dels professionals i de la qualitat del sistema educatiu sobre les següents demandes mínimes i es manté el redactat de les demandes mínimes.
1: Doncs gràcies, senyora secretària. Ara sí, li passem la paraula al grup ponent, que com deia és Mollet en Comú, i li passo a la senyora Escribano la paraula. Endavant.
2: Sí, gràcies. Bé, en primer lloc, vull fer una salutació i agrair també la feina que estan fent l'Assemblea de Docents de Mollet, que s'ha constituït recentment i que crec que és important en si mateixa la pròpia Constitució, perquè, com es diu, reivindicar també educa, i jo penso que està donant un exemple també doncs això, no? De defensa de drets laborals, de defensa de l'educació pública, i és positiu i una bona notícia. Al final, les lluites organitzades són lluites fortes i que també són més fàcils d'explicar i de compartir amb tota la comunitat educativa. Vull començar per dir que jo crec que hem de fer una reflexió seriosa, quasi bé diria que definitiva, quan abans parlàvem de dependència de llei de país, que no pot ser que anem doncs, donant toms i canviant i no solidificant quin és el model d'educació que volem pel nostre país. Quin futur ens imaginem, quin avenç volem com a societat i quines oportunitats desitgem que tinguin infants i joves d'ara i del futur. Des de la nostra formació estem fermament compromesos amb un model d'educació que sigui eix central dels serveis públics. Apostem i defensem una educació pública de qualitat, que arribi a tothom. La igualtat d'oportunitats ens la creiem de debò, no és només un titular, i perquè hi sigui, realment, hi han d'haver recursos. És necessari enfortir de professionals a primària i secundària per poder atendre les necessitats que sabem que cada vegada estan sent més exigents i més diverses. És necessari que les condicions laborals siguin dignes, i no només a nivell salarial, sinó també a l'hora de desenvolupar la feina. No es pot mirar cap a una altra banda. Hem de posar en valor la tasca que es fa a escoles i instituts per part de tot el col·lectiu de professionals, docents i no docents. La vocació és important, ho sabem, però no és suficient. Calen bones infraestructures, calen condicions laborals, cal reduir burocràcia i, sobretot, cal posar les eines perquè les escoles i els instituts s'amansin de debò en tot allò que són reptes avui dia, i jo m'atreviria més a dir que són urgències avui dia. Jo crec que tots som conscients que les darreres dècades, això no ve de fa uns mesos, han estat marcades per retallades del govern de Convergència i polítiques que han anat cronificant les precarietats, que han anat fent permanents i, bueno, una mica quasi bé, jo no sé si soc molt agosarada, dic, com que ja una mica sentia aquella mena de resignació del col·lectiu dels professors, bueno, estem així, bueno, fins i tot d'algun alumnat, no?, quan veu els dèficits que hi ha a les aules, bueno, no tenim pissarra ara, bueno, està... No, crec que això és tremendament preocupant. Com deia, ha cronificat aquestes precarietats, augment de ràtios, pèrdua de poder adquisitiu del personal educatiu, manca de recursos, com deia, generalitzats, i en especial per l'atenció a la diversitat, una altra normativa que es va plantejar sense els recursos suficients. I, com deia abans també, aquesta sobrecàrrega burocràtica que treu hores de la tasca que jo crec que prioritàriament haurien de fer mestres. Aquesta retallada, sumat a la manca d'increment de diners dedicats, no s'han revertit ni amb govern d'Esquerra ni amb governs de PSC, no s'han revertit i, per tant, anem acumulant aquest dèficit. I encara avui, per tant, continuen afectant a la qualitat del servei públic i, per tant, doncs, afectant a l'alumnat i a tota la comunitat educativa. De fet, en aquest ple no és el primer dia que parlem d'educació pública. Hem portat el nostre grup en diverses ocasions i d'altres grups mocions reivindicatives de l'educació pública. La de que hem d'arribar al 6% del PIB en educació pública, la de la internalització de les vetlladores, la de l'etapa 0-3 com una etapa educativa amb els recursos suficients i d'altres més de caràcter local, reivindicacions de l'escola Federico García Lorca o de la situació de l'escola Col·legis Nous. I, per tant, també parlàvem en aquestes mocions en la línia que també manifesta la moció i és sobre aquesta eterna disputa o no disputa, però sí que de vegades debat ambigu sobre les competències i sobre les obligacions que tenen ajuntaments o Generalitat i que en l'entresí doncs, hi ha persianes trencades, en l'entresí hi ha aules per climatitzar, etc. i que sovint acaben carregant en les administracions locals, però que en definitiva tenen com a principal afectats la comunitat educativa i en especial els infants. Nosaltres creiem que tota aquesta situació està, doncs, evidentment, amb un malestar dels docents que s'ha d'atendre, que s'ha de treballar de forma conjunta i que hem de posar en el centre aquesta voluntat, com deia, de quin és el nostre model com a país. Si de debò ens creiem i volem que tota la societat tingui dret i tingui accés a una educació pública de qualitat, que el codi postal, com deia abans el regidor López, el codi postal no sigui el que garanteixi una millor o pitjor educació i que sobretot posem en valor la tasca que fan docents, igual que posem en valor la tasca que fan els professionals de la salut i que, per exemple, sabem perfectament que no n'hi havia plou amb els aplaudiments durant la Covid, sinó que també s'han de millorar les condicions salarials. Per tant, jo crec que res més. Fins aquí. Esperem doncs, que es doni suport i per continuar doncs, amb la defensa de l'educació pública, que és la de tots i totes. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Escribano. Ara és el torn dels grups municipals, de la resta de grups municipals, si així ho demanen. Senyora Eulària, comencem per vostè.
4: Gràcies de nou, senyora alcaldessa. L'educació és un dret fonamental i una eina clau per garantir la igualtat d'oportunitats. Crec que això tots hi estem d'acord. L'educació és imprescindible per assegurar que cap infant ni cap jove quedi enrere. Evidentment, donem suport al personal docent d'aquest país amb les més que raonables i exigibles condicions que demanen. És urgent donar resposta a les demandes d'aquest col·lectiu imprescindible i valorar com pertoca la vostra responsabilitat. Concretem. Cal recuperar el prestigi de professorat, donar estabilitat als equips docents, reduir el desgast burocràtic i millorar el diàleg amb la comunitat educativa. És urgent més autonomia de centre, una formació continuada de professorat, una estabilitat laboral i una avaluació del sistema educatiu. En defensa del model d'escola catalana, la millora de la qualitat educativa amb una reducció d'alumnes per aula, una especial atenció en contextos de vulnerabilitat i un reforç de recursos humans i atenció personalitzada. No defalliu, cal aquest diàleg, cal aquest esforç que no vol dir forçar, perquè si forcem les coses es trenquen. Cal esforçar-se cada dia per aconseguir tot el que demaneu i a tot el nostre suport. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Eulària. Ara és el torn de la senyora Santiago. Endavant.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Esta moción habla de mejorar las condiciones del personal educativo y la calidad de la educación pública. Hasta aquí bien. Nadie puede estar en contra de que los docentes trabajen con medios suficientes, menos burocracia, ratios razonables y recursos para atender bien a los alumnos. Pero también conviene decirlo claro, la responsabilidad principal es de la Generalitat. No puede ser que año tras año los ayuntamientos acaben tapando agujeros que no les corresponden. asumiendo gastos y competencias impropias por falta de planificación y financiación. La educación necesita orden, exigencia, autoridad del docente, estabilidad en las plantillas y recursos bien gestionados, no solo grandes declaraciones. Por tanto, apoyaremos todo aquello que sirva para dignificar la labor educativa y mejorar los centros. Pero exigimos que la Generalitat asuma sus obligaciones y deje de trasladar el problema a los municipios. Gracias.
1: Gracias, señora Santiago. Señora Calvo, al su turno.
6: Bé, nosaltres donarem suport a aquesta moció per instar la Generalitat a millorar les condicions laborals del personal educatiu i, en conseqüència, la qualitat del nostre sistema educatiu, perquè parlar d'educació no significa parlar d'ideologia. És parlar del futur dels nostres fills, de la igualtat d'oportunitats i de la capacitat d'una societat per progressar. Però, sincerament, també hem de dir que la realitat que tenim avui en dia doncs preocupa. Els docents fa anys que suporten una sobrecàrrega burocràtica insostenible, manca de recursos, ràtios elevades, inseguretat a les aules i una pèrdua constant d'autoritat i reconeixement. Mentrestant, el govern de la Generalitat ha estat més preocupat per imposar debats ideològics que per resoldre els problemes reals de l'educació catalana. Jo, en l'exposició de motius, no entraré a parlar del franquisme, perquè sembla que això sigui una cosa que sempre tingui que sortir el franquisme, i em sembla que els problemes que tenen avui els docents i els alumnes a l'any que estem avui en dia no es solucionen mirant permanentment 50 anys enrere, sinó afrontant els reptes actuals amb responsabilitat i sobretot amb molt sentit comú. Catalunya ha passat de ser un referent educatiu a patir uns resultats acadèmics cada vegada més alarmants. Els informes que tenim mostren un retrocés en depèn quines matèries, com la comprensió lectora, les matemàtiques i les competències bàsiques. I això no passa per casualitat. Això passa quan durant molts anys els governs que hem tingut han pensat més en relats polítics que en l'excel·lència educativa. Nosaltres creiem que donar suport als docents és imprescindible. És per això que volem expressar també el nostre suport al manifest Dignifiquem la nostra professió, impulsat pels professionals de l'àmbit educatiu que denuncien la degradació de les condicions laborals, la manca de reconeixement i la pèrdua d'autoritat del professorat. Aquest manifest posa veu a una realitat que molts docents pateixen cada dia i que masses vegades l'administració prefereix ignorar. Escoltar els mestres i professors és necessari si realment el que volem millorar és el nostre sistema educatiu. Per això nosaltres seguirem defensant sempre més recursos humans i materials pels centres, reducció de ràtios, reforç de l'autoritat del professorat, millors condicions laborals i estabilitat pels docents i personal educatiu, més suport a l'atenció a la diversitat i a la salut mental a les aules i una aposta clara per la cultura de l'esforç, l'excel·lència i el mèrit. Però també, i si no, no seria jo, vull deixar clar una cosa. Defensar l'educació pública no significa mai atacar l'educació concertada. L'educació pública i la concertada són complementàries. Totes dues formen part del servei públic educatiu i totes dues mereixen respecte, suport institucional i llibertat per desenvolupar el seu projecte educatiu. Nosaltres creiem en una educació de qualitat, plural, exigent i lliure. Una educació on l'objectiu principal torni a ser que els alumnes aprenguin més i millor. I per aconseguir tot això, el que hem de fer és menys propaganda i molta més gestió, menys ideologia i més solucions. Per tant, nosaltres seguirem, com sempre, defensant l'educació pública i votarem favorablement aquesta moció, esperant que l'Ajuntament de Mollet pugui traslladar a la Generalitat un missatge clar. L'educació catalana necessita menys sectarisme polític i més compromís real amb els docents, alumnes i les famílies. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Calvo. Ara és el torn de la senyora Planillas. Endavant.
7: Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, doncs des del nostre grup municipal també donarem ple suport a la moció, de la mateixa manera que donem ple suport al col·lectiu de docents en vaga i a les seves mobilitzacions. I cal entendre per què, no? Perquè des de les grans retallades que van viure els sectors públics l'any 2011, les quals doncs, van suposar aquesta forta debilitació a l'educació, no s'han pogut encara revertir les condicions, sinó que seguim doncs, sense recuperar el que ja teníem i mantenint aquesta insuficiència econòmica crònica incapaç de respondre a les demandes actuals del sistema educatiu. Però tot i això hem vist que el sistema educatiu no s'ha aturat, que l'educació formal ha continuat amb totes les exigències que hi havia i que alhora últimament ha anat absorbint tot de nous reptes que han acabat per desbordar el personal educatiu i que s'ha vist amb l'obligació de fer mans i mànigues per compensar aquesta limitació de recursos. Parlem d'assumir noves exigències i responsabilitats com l'aprenentatge competencial, l'educació digital, l'educació emocional, afectivo-sexual, sense estar suficientment formades, perquè sembla que tan sols eduquem a les escoles. Parlem de ràtios massa elevades, amb estances d'I2 fins a 20 alumnes, aules de primària que arriben als 28 o aules de secundària que freguen els 35. Parlem de professorat que, tot i tenir unes hores lectives regulades, doncs sovint veu com aquestes no es respecten i cal ampliar-les, o que es veuen amb l'obligació d'assumir càrrecs i coordinacions sense cap mena de reconeixement o de retribució econòmica o sense l'espai suficient en el seu horari laboral. Parlem d'aquest sistema educatiu que continua arrossegant una pèrdua de poder adquisitiu important estimada a prop d'un 25%. Parlem de claustres que són massa canviants any rere any, amb la inestabilitat que això suposa per les persones treballadores, així com per la continuïtat dels projectes educatius dels centres. Parlem de currículums, de plans educatius que també canvien massa sovint i que massa vegades són decidits i elaborats sense la veu dels docents. Parlem d'una manca estructural de suports a l'educació inclusiva, que encara es veu més descompensada amb l'augment de complexitat a les aules i les necessitats de l'alumnat. Per tot això, doncs, aquests darrers mesos han estat marcats per un cicle de mobilitzacions històric fins la data, amb mobilitzacions multitudinàries als diferents territoris, com a la capital, a Barcelona també, i amb una organització exemplar a través de la creació d'assemblees educatives als centres, a les localitats i als serveis territorials. En aquestes darreres mobilitzacions, a més, hem vist que no tan sols s'han organitzat les docents, sinó que també doncs, el personal com les vetlladores, els TEIs, les educadores socials, entre d'altres, s'han sumat a aquestes reivindicacions per veure doncs, que la lluita que compartim és la mateixa i que és un exemple més del treball en xarxa dels professionals de l'educació. I davant de tot això, què s'han trobat fins ara? S'han trobat doncs, plantades reiterades als espais de diàleg amb els sindicats, s'han trobat un pacte signat esquenes amb uns sindicats que no representen ni una cinquena part del col·lectiu docent i que ha estat rebutjat per part de més de 40.000 docents. S'han trobat l'inici o el suposat inici d'un pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra als centres educatius, del qual en parlarem seguidament. Però s'han trobat, doncs, de moment, amb respostes que disten del bon tarannà de la conselleria del que presumia el govern de la nostra ciutat quan vam fer el canvi de govern a la Generalitat. Amb tot això, doncs, tant nosaltres tampoc, evidentment, no podria aquí ara fer aquest discurs sense assumir, sense mirar cap a una altra banda, deixant d'assumir doncs, que la responsabilitat d'haver liderat el Departament d'Educació durant 6 anys també ha estat en el nostre govern. I malgrat que tan sols es recorda a vegades el dolent i es parla sobretot doncs, del famós conseller Cambray o d'algunes mesures, cal posar en vigor que realment sí que s'han fet esforços durant tots els anys de Bargallols, de Cambray i els de Simó. S'han canviat, s'han substituït els terços de jornada a favor de les mitges jornades per guanyar aquestes hores lectives als centres. S'ha reduït la càrrega lectiva als docents i s'ha arribat a la reducció de 2 hores als majors de 55 anys. S'ha recuperat, que no ha compensat els que ho han perdut, l'estadi als 6 anys i no als 9. S'ha canviat la regulació per tal d'intentar blindar la llengua catalana a l'escola, que sembla que continuï sent objecte de persecució per part del nostre estat. S'ha retirat la subvenció pública als centres que segreguen per sexes i s'ha impulsat la gratuïtat de l'etapa D2, entre d'altres altres mesures. Però tot i això, sabem, i com hem comentat abans, que malgrat tots els esforços dels diferents governs, no tan sols el nostre, per a l'hora d'impulsar doncs, aquestes mesures per intentar compensar aquesta urgència, el sistema educatiu encara no ha arribat allà on hauria de ser. Per tant, reitero el nostre suport a aquestes mobilitzacions i a aquestes propostes. I m'agradaria aprofitar també com a conclusió a apel·lar doncs, al nostre Ajuntament, perquè sabem, i no volem fer demagògia amb això, que la responsabilitat principal de les competències en educació és del Departament de la Generalitat, però que a Mollet també en tenim les nostres i que els infants, tant a l'espai migdia com a partir de 4:45, són responsabilitat dels consistoris locals. Per tant, no pot ser que tinguem un caos amb el pagament de les empreses de menjador, que moltes estan tenint problemes per afrontar doncs, les seves tasques, i tampoc pot ser que tinguem els tallers d'estudi assistit, que són part del nostre pla d'educació educatiu d'entorn, que comencen més enllà de la meitat del curs, perquè si no m'erro, aquest any va començar al febrer, quan ja tenim 2 trimestres pràcticament coll avall. Per tant, doncs, animem també a l'Ajuntament a assumir les nostres responsabilitats i a fer com aquest diàleg o que ens ajudin també doncs, a dialogar amb el departament actual, perquè no volem que cap alumne es quedi enrere, perquè volem una educació de qualitat pública i en català, perquè volem que educar torni a ser el centre i que tingui la importància doncs, que es mereix, perquè volem arribar a una societat més crítica i més justa. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Planelles. Ara és el torn de la senyora Jara. Endavant.
8: Gràcies, alcaldessa. Abans, primer de tot, donar la benvinguda doncs, als representants de l'Assemblea de Docents de Mollet. Agrair a Mollet en Comú per acceptar l'esmena proposada pel nostre grup municipal i agrair també a la secretària per la rectificació que s'ha fet a última hora. Vull practicar la contenció i així ho faré, però em sorprèn com poden tenir la consciència tan tranquil·la amb el panorama que tenim al sistema educatiu després de tants anys de no fer res. Gràcies. A partir d'aquí, el nostre grup municipal coincideix doncs, en la necessitat de continuar reforçant l'educació pública a Catalunya i de millorar les condicions laborals dels i les professionals que la sostenen cada dia. Ho fem des del convenciment que no hi haurà millora educativa possible sense una professió docent reconeguda, escoltada i valorada. També des de la consciència que existeix un malestar real dins del sistema educatiu, acumulat, com deia, durant molts anys, que mereix respecte, escolta i respostes. Sabem perfectament que molts docents i professionals de l'atenció educativa han sostingut durant massa temps el sistema educatiu gràcies al seu compromís personal i professional i a un sobreesforç constant. Ho han fet afrontant un excés de càrrega burocràtica, dificultats creixents per atendre la diversitat, inestabilitat de plantilles i una sensació compartida de manca de reconeixement professional. I aquesta realitat doncs, no la podem ignorar. Ara bé, també creiem que és important posar en valor el que s'està fent i quin és el camí que s'ha iniciat des de la Conselleria d'Educació. Des de fa gairebé 2 anys s'ha estat treballant per reforçar la qualitat educativa, l'equitat i l'escola inclusiva, buscant la complicitat de la comunitat educativa i recuperant espais de diàleg que eren imprescindibles. S'han celebrat meses de negociació amb la participació dels representants sindicals i això ha permès avançar en un acord que representa una reforma estructural del sistema educatiu sense precedents. Parlem d'una inversió de gairebé 2.000 milions d'euros, el que suposa un 25% del pressupost d'educació. Una xifra que demostra que hi ha una clara voluntat política de passar de les paraules als fets. Aquest acord incorpora mesures concretes i llargament reivindicades per la comunitat educativa. Tots sabem que no hi ha solucions simples ni immediates per reptes acumulats durant tant de temps, però sí que hi ha una direcció clara. Actuar amb rigor i reforçar el servei educatiu i aquest ha de ser l'únic objectiu. El nostre grup municipal, però, s'abstindrà perquè compartim bona part dels objectius de millora que planteja aquesta moció, però també creiem que és just i necessari reconèixer els avenços i els acords que ja s'estan impulsant i que representen un pas important en la direcció que necessita el nostre sistema educatiu. I creiem fermament que aquest acord és precisament això, un punt de partida molt important per continuar millorant les condicions laborals, reforçar els aprenentatges i garantir més oportunitats educatives. Tot i aquesta abstenció que tinguem en compte que suposa l'aprovació d'aquesta moció, ho fem perquè creiem que és necessari doncs, instar el Departament d'Educació i Formació Professional a continuar mantenint el diàleg en el marc de les meses de negociació i amb els diferents sindicats representatius i col·lectius de la comunitat educativa. Bé, com ja he dit altres cops, des del nostre grup municipal continuarem defensant una educació pública forta, inclusiva i de qualitat, treballant al costat de la comunitat i reclamant a les administracions competents els recursos necessaris perquè els centres educatius i els seus professionals disposin de les eines, l'estabilitat i les condicions adequades per desenvolupar una tasca tan fonamental pel present i futur de la nostra societat com és una educació pública de qualitat. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Jara. I passo el torn a la senyora Escribano, que és la ponent d'aquest punt. Endavant.
9: Molt bé. Moltes gràcies. Començo, primer agraint els vots favorables. L'abstenció és una abstenció. Ara parlarem. Vull començar per, els discursos els aguanta, tot, ho aguanten tot, no? Els discursos ho aguanten tot, però després venen les votacions i venen els programes i venen les accions verdaderes i començo per Vox, no? Fa poc, una setmana, una esmena a la totalitat a la proposta duta al Parlament pel 6% del PIB a educació. Una esmena a la totalitat per endarrerir i, ja veurem. Això és una acció concreta que xoca una mica amb el discurs. El PSC, perquè és que avui, senyora Susana Calvo, el PP, voldria deixar-ho pel final perquè crec que és el més important i la deixo pel final. El Partit Socialista té una responsabilitat molt important ara en el Departament d'Educació. És cert que portem molts anys en què, com hem dit, s'han anat acumulant mancances, cronificant precarietats. I dic, les dic en plural per com dèiem, infraestructures, atenció a l'alumnat, condicions del professorat, altres professionals que tenen un paper fonamental, que després en parlarem, que calen més treballadors socials, que més integradors, més orientadors i no figures com els agents. En parlarem després. Ara en aquesta situació és una situació d'alta responsabilitat, d'alta complexitat també. No es pot trencar el diàleg, hi ha de ser, però amb una voluntat d'arribar a acords. S'ha arribat a aquest principi, d'acord, però s'ha de seguir perquè la situació és dramàtica, la situació és urgent. Penso que ara l'organització, la fortalesa que tenen els col·lectius de docents és un moment important per poder interactuar, interlocutar i, per tant, per també fer un pensament, i els hi pregunto directament, de quin és el model d'educació que volen per Catalunya, perquè no valen les ambigüitats i si s'aposta realment per l'educació pública amb condicions i amb qualitat. Perquè, i ara me'n vaig cap a la intervenció del Partit Popular, clar que és ideològic, evidentment que és ideològic, senyora Calvo. Igual que ho és la defensa de la sanitat pública i no promocionar les mútues privades, igual que ho és tot, clar que és ideològic, per això vostè està al Partit Popular i jo estic als Comuns, perquè nosaltres defensem que els drets, que els serveis públics arribin a tothom, que arribin a tothom qui ho necessita. Vostè em diu que això menys ideologia i més educació. No sé si això... més gestió, d'acord. Però és que hem de gestionar en base a uns principis, i els principis és si volem la igualtat d'oportunitats per tothom o només per qui es pugui pagar doncs una certa educació. Amb més privilegis o amb més, amb més infraestructures, amb més recursos. clar, tot va d'ideologia, tot va de defensar quin model i qui pot arribar i qui no pot arribar. Quan una persona amb necessitats educatives especials, un alumnat, no té el recurs de reforç, d'acompanyament, doncs té moltes més dificultats que la que pugui tenir una persona, doncs, amb un alumnat en un altre centre. Vostè ho ha dit al final, diu, perquè si no, no sóc jo. Bueno, doncs jo no, si no, nosaltres no som nosaltres, si no li contestem que efectivament això va d'ideologia. El 2013, el PP va aprovar la famosa Ley Wert, si se'n recorden, la LOMCE. Només la va aprovar el PP. Va tenir una alta contestació, una alta polèmica, manifestacions, vagues generals d'educació, de col·lectius, de tota l'oposició en contra. Entre d'altres, aquesta llei reforçava la creació de centres concertats. Jo no ataco cap centre, només dic que és ideològic. Només dic que és ideològic. El 2021 s'ha quedat sol, es van quedar sol votant contra la nova llei de l'FP, que era una norma que augmentava el temps de formació a l'empresa, que impulsava el reconeixement de competències professionals als treballadors, que ajuntava connectava la formació professional amb la universitat. Per tant, aquí es pot dir coses, però després el que vostès voten no va lligat. Per tant, nosaltres insistim, defensem i actuem en conseqüència amb les votacions per una educació pública de qualitat. I que això vol dir tenir recursos en tots els aspectes, en els professionals i les professionals que hi treballen, com en tot allò que fa necessari que tirin davant de la millor manera i que no sigui, doncs, que no acabem. Ara em diran exagerada, que no acabem amb aquell model d'Estats Units, no? Que veiem a les pel·lícules, tant, no? D'escoles, doncs les públiques són aquelles que evidentment no arribarem perquè no arribarem, perquè creiem en l'estat del benestar, perquè hi apostarem i perquè els professionals són vocacionals i s'ho creuen. Però el que no pot ser és tenir un doble sistema o una doble qualitat de l'educació. Per tant, reforcem la pública, igual que reforcem tots els serveis públics, que són els que arriben a tota la ciutadania, indistintament del seu poder adquisitiu.
1: Moltes gràcies, senyora Escribano. Obrim un segon torn, llavors. Senyora Calvo, endavant.
6: No volia fer un segon torn, però jo em sembla que la senyora Escribano és que o no m'escolta o és que ja desconnecta com parlo jo, que també podria ser. Jo, des que estic en aquest ple, i ella em coneix no d'un any ni dos, que ja portem aquí les dues bastants anys, mai he anat en contra de l'escola pública. Mai m'haurà sentit parlar en contra de l'escola pública. Si aquí s'han demanat més recursos, la Susana, el Partit Popular, ho ha recolzat. Que jo recordi, a millor vostè recorda alguna cosa que no... Tot el que està dient vostè, tot el que ha arribat a dir, és solament per dir que tenim diferents ideologies. Per suposar que tenim diferents ideologies. Però crec que en mocions com aquesta, encara que vostè vulgui colar aquí alguna coseta, parlar en contra meva, que tant se m'endona, ja estic acostumada, perquè per això està la ideologia que vostè diu... Pensem el mateix. El que passa, l'única diferència que tenim és que jo no m'amago. Jo sempre he defensat la llibertat d'elecció que puguin tenir totes les famílies en escollir quin centre volen, ni menys ni més. Això no vol dir que no vulgui el millor per l'escola pública. És que ho he dit i, a més, li he votat que sí a la moció, per això m'ha estranyat. Perquè jo rebo quan voto en contra, però quan no voto en contra també rebo. Vull dir, això ja és política. Però solament li diré una cosa. Tots els mestres que s'estan manifestant ho estan fent per la política que hi ha ara. I li puc assegurar que aquí poca cosa tenim nosaltres que veure. Llavors, fes un pensament de mirar una altra vegada per altres costats, que millor no voten la moció. Però aquí, que jo sàpiga, no li ha anat res en contra. Per tant, diguem això. Vull dir, la ideologia, jo crec que la ideologia està molt bé per defensar-la, depèn quines coses, però... No m'interpreti malament quan dic depèn quines coses. Em refereixo que com a mocions com aquesta estic segura que tots els que estem aquí votem el mateix, perquè tots volem el mateix. Volem, doncs, que els docents tinguin, doncs, millor les seves condicions laborals. Faltaria més. Si els docents van bé, tots els alumnes aniran molt millor. Això és així. Vostè pugui disfressar-ho com vulgui, però no em farà canviar. I l'únic, ja et dic, l'única diferència que jo li he dit amb aquesta moció és aquesta defensa que jo sempre he fet de la llibertat d'elecció, que sempre he fet tant amb les llengües, amb el català i el castellà, he dit exactament el mateix, que tothom pugui escollir amb aquella llengua que se senti més còmode parlar. Per tant, si això és fruit d'un debat, doncs jo crec que millor l'alcaldessa tindrà que obrir un ple per vostè i per mi per poder veure aquestes diferències que tenim. Però mocions com aquesta no val la pena. Gràcies.
1: Crec que rebutgem aquesta proposta. Li passo la paraula a la senyora Escribano per tancar el punt. Endavant.
9: I tanco el punt. Ella acabava dient que no val la pena. Jo crec que sí que val la pena. No, val la pena totalment. Per mi és un dels temes més importants que hi ha, l'educació, dels més importants. Per tant, sí, sí que val la pena. Re, no vull entrar, evidentment no tinc cap intenció de canviar-la. M'ha tret el tema de la llibertat d'elecció i és que esa és la clave, és que no va d'això, és com la llibertat d'elecció, doncs te haces una mútua o te vas a la pública. Bueno, doncs és que hi ha gent que no es pot fer una mútua i que si la pública funciona bé, tindrem prou, no? I que, bueno, ja hem parlat moltes vegades de salut i com va tots els temes. La llibertat d'elecció del català i el castellà, ho hem parlat aquí també moltes vegades, pels que no hagin estat, els hi faig un petit resum, doncs podem parlar català o castellà i nosaltres el que diem és, si el català és la llengua minoritzada, la llengua que està en perill i està en risc, se l'heu de reforçar. I si el que està en risc perquè no té recursos suficients és l'escola pública, l'haurem de reforçar. I per tant, sí, parlem de biologia, sí, és que sense cap mena de dubte jo crec que el públic ho ha entès. I dos, parlem de coherència. I quan jo li he posat aquests exemples era per parlar de coherència, perquè podem ara aquí estar tots d'acord mutant una moció a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, Vallès Oriental, que tenim zero competències, i ho dic així de clar, bueno, ara parlem, padre, tenim més competències, però no podrem canviar certes coses, no podrem decidir quin és l'increment salarial dels docents, que no podrem, i per tant aquí és fàcil, no?, donar suport, però llavors jo el que demano és coherència als llocs amb decisió per tal de votar. I sí, aquí evidentment que tenim incidència, aquí evidentment que l'Ajuntament tenim poder i tenim, jo crec que hem de tenir la voluntat per incidir també en, bueno, jo crec que ho estem fent, amb un pla d'inversions que milloren les escoles, que ja està en marxa el tema de les pintures a les escoles, amb inversions doncs, de millores en els lavabos, els equipaments, etc., amb el pla educatiu d'entorn i amb tot d'elements que sí que estan a la nostra mà i que sí que s'hi estan posant els recursos. Res més. Endavant i endavant amb les reivindicacions i amb la millora de l'escola pública. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Escribano. Passem la moció a votació. Sí? Vots en contra? No n'hi ha. Abstencions? El regidor no ha escrit i el grup municipal socialista s'abstenen. La resta són vots afirmatius i, per tant, queda aprovada la moció. I passem al punt 8 de l'ordre del dia, que és una moció que presenta el grup municipal de Mollet en Comú i el grup municipal d'Ara Mollet Esquerra UIA per la retirada del pla pilot de presència estable dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. Senyora secretària.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Passem a lectura d'acords. Primer, manifestar el rebuig al pla pilot del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya consistent en el desplegament estable d'agents de Mossos d'Esquadra als centres educatius. Segon, instar el Govern de la Generalitat i el Departament d'Educació a retirar immediatament el pla pilot i obrir un procés de diàleg i consens real amb la comunitat educativa, docents, famílies, equip directiu, sindicats, alumnat i entitats educatives i socials per identificar les necessitats dels centres i definir respostes adequades. Tercer, instar el Govern de la Generalitat a prioritzar un model de prevenció basat en l'enfortiment dels recursos educatius, socials i comunitaris amb la incorporació progressiva d'educadors, psicòlegs, orientadors, tècnics d'integració social, personal de suport a la inclusió i altres figures socioeducatives als centres educatius. Quart, reclamar el desplegament generalitzat de programes d'educació socioemocional, mediació, justícia restaurativa i mentoria educativa per a l'alumnat en situació de vulnerabilitat, així com el reforç de plans de convivència dels centres. Cinquè, instar el Govern de la Generalitat a reforçar i universalitzar els plans educatius d'entorn com a eina clau de coordinació entre centres educatius, serveis socials, administracions públiques i teixit comunitari. Sisè, reafirmar que l'escola ha de ser un espai educatiu de convivència, confiança i oportunitats i no un espai de control o vigilància. Setè, demanar al Departament d'Educació informació detallada sobre l'abast del pla pilot, els centres afectats, el grau de voluntarietat dels centres participants, les funcions assignades als agents i els criteris d'avaluació previstos. Vuitè, traslladar aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Educació, al Departament d'Interior, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als sindicats de l'àmbit educatiu i als centres educatius del municipi.
1: Gràcies, senyora secretària. Com deia, és una moció que presenta conjuntament Mollet en Comú i el grup municipal de la Mollet Esquerra, avui ja. Seran ells els que comencin amb la ponència d'aquest punt. No sé per on... Sí, senyor Moreno, endavant.
10: Gràcies, alcaldessa, i bona tarda a tots i a totes. Avui portem a aquest ple una moció sobre educació, convivència i sobre quin model de ciutat volem per als nostres infants i joves. El Departament d'Educació ha anunciat una prova pilot per desplegar agents dels Mossos d'Esquadra de paisà dins dels centres educatius. El govern ho presenta com una mesura preventiva i de suport a la convivència. Però nosaltres creiem que parteix d'un error de fons. Tractar un problema educatiu i social com si fos principalment un problema de seguretat. I volem deixar una cosa clara. Aquesta no és una moció contra els Mossos d'Esquadra. Els cossos de seguretat tenen una funció necessària davant situacions de risc, de delicte, etc. El debat és un altre. Si els problemes de convivència es resolen amb més presència policial o amb més recursos educatius i socials. Nosaltres ho tenim clar. Els conflictes educatius necessiten respostes educatives. Quan hi ha alumnes vulnerables, calen educadors socials, orientadors, tècnics d'integració social. Quan hi ha conflictes, cal mediació i acompanyament. Quan hi ha centres tensionats, calen més recursos, només estigmatització. A més, la comunitat educativa fa anys que reclama més professionals i més eines per afrontar la complexitat social que arriba a les aules. I la resposta no pot ser enviar agents de paisà als centres. També ens preocupa el mètode. Una mesura així no es pot decidir des d'un despatx i presentar després com una simple prova pilot. Les escoles no són laboratoris on experimentar sense consens de docents, famílies i equips educatius. I encara menys en una ciutat com Mollet del Vallès, on els centres educatius són una peça clau d'equació social i d'igualtat d'oportunitats. Per això demanem tres coses molt concretes. La retirada d'aquest pla pilot, l'obertura d'un diàleg real amb la comunitat educativa i que els recursos públics es destinin allà on realment fan falta. Educadors socials, orientadors, tècnics d'integració social, personal de suport i programes de convivència i mediació. Acabo. Els ajuntaments no podem mirar cap a una altra banda quan decisions del govern afecten directament els centres educatius dels nostres municipis. Tenim l'obligació de defensar un model basat en l'educació, la inclusió, la mediació i la confiança. I acabo amb una idea molt simple. Per aprendre a conviure cal educar, escoltar, acompanyar. Els vincles es construeixen amb els recursos educatius i socials, no amb la normalització d'una mirada policial sobre els conflictes escolars. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Moreno. Ara és el torn de la senyora Oliva. Endavant.
11: Hola, bona tarda. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom i en especial als docents que avui ens acompanyen. L'entorn educatiu s'ha de donar en un espai segur, inclusiu, de confiança i de construcció de convivència democràtica. Des d'ara Mollet Esquerra i Esquerra Unida Alternativa considerem que la presència de Mossos als centres educatius no aborda les causes reals dels conflictes o problemàtiques que ens trobem en els centres. Els reptes pedagògics, la convivència escolar, la prevenció de violència, l'acompanyament emocional, la cohesió social requereixen de recursos educatius, socials i psicològics, no d'una presència policial continuada a les escoles i centres. Per això, el nostre grup defensa la retirada del pla pilot i aposta per reforçar les polítiques educatives, socials i comunitàries que garanteixin una bona convivència i una igualtat d'oportunitats. A més, aquest debat es produeix en un context de manca de recursos educatius i socials que fa temps ja és denunciat per la comunitat educativa i que en el punt anterior s'ha tractat. Com he dit, al principi, l'entorn educatiu ha de ser un espai de confiança, d'aprenentatge i cohesió social, allunyat de dinàmiques de control. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Oliva. Doncs ara és el torn de la resta de grups municipals, si ho demanen. Senyora Olària, comencem.
4: Gràcies de nou. Un pla pilot, una mesura presa pel govern amb manca de transparència, planificació, participació de la comunitat educativa en la seva elaboració, una mesura d'aquesta envergadura que afecta directament alumnes, famílies, docents i, evidentment, agents policials. No pot anunciar-se sense el consens previ dels actors implicats. Un cop més, el govern ha actuat d'esquena a la comunitat educativa. No sabem si els centres escollits han rebut instruccions clares i amb suficient antelació, si les famílies han estat o no informades de la posada en marxa d'aquesta mesura, quines millores de convivència concretes pretenen assolir i en quins recursos, més enllà dels policials, quin és el pressupost previst i quants agents es mobilitzarien diàriament i amb quin criteri s'havien seleccionat aquests centres, quin és el termini d'execució i és més enllà de quines conclusions es pretenen treure. Així no. Nosaltres defensem un model educatiu basat en la mediació per a la resolució de conflictes on hi predominin les figures dels educadors socials. La convivència als centres educatius és un repte real que mereix respostes serioses, planificades i consensuades. Introduir agents policials de paisà en l'entorn escolar sense un procés participatiu previ, sense haver parlat, informat a les famílies, sense buscar un acord, sense buscar una manera de fer, és una mesura precipitada que pot generar més conflicte del que pretén resoldre.

0: El profesor está solo. Ojalá no hiciera falta policía en ningún colegio ni instituto, pero la realidad es que hay más conflictos, más inseguridad y más situaciones difíciles, especialmente en centros de máxima complejidad. Y mirar hacia otro lado no protege ni a los alumnos, ni a los docentes, ni a las familias. Además, hablamos de agentes de paisano, que es un recurso complementario. No sustituya a los profesores, orientadores ni educadores sociales. Pueden ayudar a prevenir, mediar y garantizar seguridad cuando sea necesario. Una escuela no deja de ser educativa por tener apoyo policial. Deja de serlo cuando el profesor no puede dar clase, cuando un alumno tiene miedo o cuando se normalizan las amenazas y la violencia. Por eso defendemos la autoridad para los docentes, orden en los centros y apoyos a quienes quieren garantizar la seguridad. Este grupo votará en contra.
1: Gràcies, senyora Santiago. Ara és el torn de la senyora Rébola.
2: Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, des del nostre grup municipal compartim aquesta preocupació per la convivència als centres educatius i per les dificultats creixents que viuen molts docents i alumnes. Creiem que calen més recursos educatius, més suport psicològic, més orientadors i més eines per garantir un bon clima als centres. Ara bé, no compartim aquest plantejament perquè creiem que transmet una visió injusta també dels cossos de seguretat. Els cossos policials fan una tasca fonamental de prevenció, proximitat i protecció, també amb joves i entorns educatius. Si avui es plantegen aquestes mesures extraordinàries és perquè existeixen problemes reals de convivència que no podem ignorar. I davant d'això, el que toca és actuar amb responsabilitat, coordinació i sentit comú, no convertir els Mossos o cossos policials en el problema. Evidentment, qualsevol actuació als centres educatius s'ha de fer amb consens, proporcionalitat i respectant l'autonomia educativa. I és evident també que la policia no pot substituir mai la feina educativa ni els recursos socials que necessita el sistema. Però rebutjar frontalment qualsevol col·laboració amb els cossos de seguretat ens sembla un error. Quan a més es tracta d'una acció voluntària per part dels centres, és a dir, el centre que ho demani ho tindrà i qui no ho vulgui no ho tindrà, i on els policies actuen de paisà i no uniformats. L'escola ha de continuar sent un espai de convivència, respecte i oportunitats. I precisament per protegir aquesta convivència, tots els serveis públics han de poder col·laborar quan sigui necessari. Per aquest motiu, el nostre grup no donarà suport a aquesta moció. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Arrèbola. I ara és el torn de la senyora Jara. Endavant.
3: Gràcies, alcaldessa. Doncs bé, compartim plenament que la convivència als centres educatius és essencialment una responsabilitat educativa. La convivència es construeix des de l'acompanyament, la prevenció, la mediació i la confiança, i la feina del Departament d'Educació ha d'estar encaminada fonamentalment en el reforç de les figures socioeducatives i en la consolidació progressiva d'aquests perfils professionals, i així s'està fent. Però també hem de parlar amb responsabilitat de la realitat que malauradament viuen avui molts centres educatius. Els equips directius i docents afronten cada cop situacions més complexes, com serien les violències digitals, assetjament a xarxes socials, difusió de continguts sexuals entre menors, discursos d'odi. I davant d'aquesta realitat, les administracions tenen l'obligació d'explorar eines de coordinació i prevenció que ajudin a protegir millor els infants i adolescents. I precisament aquesta prova pilot neix després d'haver escoltat el territori, els municipis i també equips directius i docents que reclamaven suport davant de conflictes que sovint es generen fora dels centres però que acaben afectant directament a la convivència escolar. És important assenyalar que cap centre de la nostra zona educativa i concretament de Mollet està inclòs dins d'aquest programa. Cal destacar també que la convivència continua descansant plenament en els equips directius i en els professionals especialitzats dels centres. Els agents que participen en aquest pilot tenen un paper totalment complementari a aportar coneixement expert en prevenció, mediació, assessorament i coordinació amb altres serveis quan sigui necessari. Per tant, no estem parlant d'un canvi de model educatiu, no hi haurà presència policial estructural als centres, no se substitueix cap professional educatiu ni socioeducatiu, I a més, aquesta coordinació no és nova. Fa anys que els centres treballen

0: conjuntament amb altres serveis, com són els serveis socials, salut o policies locals, davant de situacions complexes. Entenem les inquietuds que aquest debat ha generat, perquè tots volem que les escoles continuïn sent espais de confiança i de protecció, i així ho pensem nosaltres també des del nostre grup municipal, però volem traslladar que aquesta és una prova pilot limitada i totalment voluntària. Per tant, per responsabilitat i perquè creiem que és important poder analitzar i avaluar aquesta prova pilot abans de rebutjar-la de manera definitiva, el nostre vot serà negatiu al tractar-se d'una iniciativa en fase d'avaluació i demandada per una part de la comunitat educativa, com dèiem. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora Jara. Li passo, no sé si els ponents... Sí, senyora Oliva, endavant, endavant.
2: Moltes gràcies. Mira, és que a mi em sap greu perquè jo porto 34 anys a l'educació. De política no en sé fer gaire, però de mestre tinc una mica d'experiència. I la societat ha canviat i no és qüestió d'imposar-te d'estar en una tarima o no estar en una tarima. Es basa de que a l'escola hi ha d'haver una confiança, hi ha d'haver un espai democràtic i el mestre no tot ho sap. Nosaltres anem allà per ensenyar els nanos, donar-los els coneixements i educar juntament amb la família. No és un problema contra els Mossos, ni molt menys. Senzillament el que estem dient és que a les escoles i als instituts és un territori on hi ha d'haver un ambient pedagògic i pedagògic amb més psicòlegs, amb més treballadors socials, amb més integradors, amb molts més recursos, que és justament el que abans es demanem i s'ha parlat en el punt anterior. O sigui, no és anar en contra de ningú, però els Mossos d'Esquadra tindran les seves funcions quan toqui, i els mestres que ens deixin fer la feina on ens toqui i en el lloc on ens toca. I falten psicòlegs i falten moltíssims recursos, que és el que, senyors, estem demanant als mestres i hem dit fins aquí. I quan això veiem que ja no podem assumir-nos, manca d'autoritat. Autoritat tots ens la guanyem i tots la tenim. És manca de recursos. Amb la qual cosa, doncs, em sap molt greu que aquí tothom acabi opinant de la feina del mestre, quan la veritat, vull dir, m'agradaria veure molta gent a les aules. Jo no m'atreviria mai a opinar sobre una feina que no conec ni domino. Però realment és una manca de recursos. I ja està. I aleshores, i em sap molt greu que vulguem, que ens pensem que eduquem posant policia, quan educar no vol dir això. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, senyora Oliva. Doncs tanquen els ponents i ara passem al punt a votació. Vots en contra. El regidor no ha escrit. Vox, Partit Popular i el Partit Socialista voten en contra. Abstencions? No n'hi ha. La resta són vots afirmatius. Queda rebutjada la moció. I passem al punt 9 de l'hora del dia, que ja està dins de la part de control d'aquest ple, i comencem donant compte dels informes de morositat i del període mig de pagament del primer trimestre del 2026 de l'Ajuntament i dels seus ens dependents. I li passo la paraula al senyor Broto, regidor d'Economia, per explicar aquest punt.
3: Sí, en aquest cas donem compte com anem fent periòdicament, i és cert que aquest cop superem els 30 dies que marca la normativa. Sobretot aquí el motiu és ens costa fins que no... En tot cas, doncs ja les mesures perquè el segon trimestre tornem a tornar a dintre dels 30 dies que marca la normativa.
1: Moltes gràcies, senyor Bruto. Es demana intervenir en aquest punt. No? Doncs passem al punt 10 de l'hora del dia, que també és donar compte dels decrets d'alcaldia fins al 13 de maig. No sé si es demana intervenir. No? Doncs passem al punt 11, que són punts d'urgència que no em consten. Passem, per tant, al punt 12 de l'hora del dia, que són els precs i preguntes. I començarem pels precs, si així m'ho demanen.

0: Senyora Eulària, comencem pel seu prec.
1: Sí, gràcies. El meu prec va... Avui parlarem de benestar animal i el prec és intentar donar una resposta a certes preguntes que ens fa la ciutadania i que moltes vegades es troben amb un actual... Actualment no estem en aquesta línia concreta. I els hi parlo dels espais perquè els gossos puguin anar deslligats. Deslligats. Sabem perfectament que des d'aquí Mollet s'ha sol·licitat, s'ha demanat a benestar animal i la resposta ha sigut que no estem per aquest tema. Jo el que m'agradaria i li faria arribar perquè en puguem treballar, perquè crec que estem en un moment que s'ha de fer, Granollers obre dues grans àrees on els gossos poden anar deslligats. Barcelona en té, no us hi puc comptar. Sant Cugat, unes altres. Sabadell també. I Mollet? Doncs crec que és el moment de posar-se a parlar sobre aquest tema. Jo li faré arribar tota la documentació a veure si podem arribar a alguna cosa. Gràcies.
0: Senyor López, és el seu torn.
2: Moltes gràcies, senyora Claresa. Sí, a Mollet del Vallès necessita avançar cap a un model de ciutat més social, més sostenible i inclusiva, que posi al centre de les persones i la cohesió territorial en la defensa dels serveis públics. Primer, demanem impulsar la creació d'un alberg comarcal destinat públic, lògicament, per tota la comarca, donar resposta a l'emergència social. Persones sense llar, situació temporal, vulnerabilitat residencial. Segon, el 22 de maig de estem aquí 4 anys del tancament del servei del Molt Petit, que és el restaurant que a vegades he preguntat si ja està, que garanteix una alimentació digna, un espai social a la gent gran i pensionista de la nostra ciutat. Tercer, s'ha vist a vegades desenvolupament en el parc del riu Besòs algunes poblacions com un eix verd i connexió en barris. Vostès diverses vegades han dit que s'ha de fer una actuació en aquest vegada en aquest espai de parc foliar de... i per tant demanem que més que pront o tarde pues lo haga. Ja està.
0: Ara és el torn de la senyora Planelles.
3: Sí, gràcies. Mira, avui aprofitant que parlem tant d'arbres, m'agradaria demanar-vos que em comenten uns veïns que a l'encreuament amb el carrer Via Ronda amb Fèlix Ferran hi ha un arbre que té la soca molt proper al carrer i que hi ha perill, o sembla que hi hagi perill, per si es podria revisar de que caigui o de que està en mal estat aquest arbre. Merci.
0: Moltes gràcies, senyora Planelles. I ara és el torn dels premis del senyor Suárez. Sí. Endavant.
4: Gràcies, alcaldessa. Tres. El primer és, fa unes setmanes se'ns va comunicar que es posaria en funcionament la comissió d'estudi de reforma del reglament orgànic municipal, que vam presentar la proposta al febrer, però encara no ha passat, no tenim notícies. En tot cas, esperem i preguem que aquesta comissió d'estudi es pugui constituir abans del proper ple, per tal de que tinguem, ara ve l'estiu, per tant que tinguem el temps suficient com per poder tenir una reforma d'aquest reglament a final de la legislatura, per tant poder-la tenir abans de finals d'any, perquè tots aquests processos són llargs i per tant demanar que abans del proper ple es pugui ja tenir constituïda aquesta comissió d'estudi que vam aprovar entre tots i totes. El segon és sobre uns panots aixecats en Semclavé 13-15, que ahir al matí es va notificar, ahir a la tarda entenem que o brigada o policia local, no ho sabem, diumenge a la tarda qui actua, es van retirar, però es van deixar a la pròpia vorera i ara els panots ja no estan aixecats, sinó que hi ha forats. Per tant, faríem el prec que amb la rapidesa, no? Que quan passen aquestes coses sols passar, i és una zona molt transitada, i ahir la veritat que la situació era perillosa, perquè està en una situació lamentable, intentar que almenys posar panots el més ràpid possible. I la tercera és, la setmana passada vaig parlar amb el regidor d'Esports sobre el club de gimnàstica rítmica que es va constituir a Mollet l'any passat i que durant tot aquest curs doncs, han hagut d'assajar a la sala d'actes de l'escola Nou Claver i que fa unes setmanes doncs, des de l'Ajuntament se'ls va dir doncs, que no hi havia cap espai disponible per tal de poder-ho fer. Ho torno a comentar perquè faríem el prec, el regidor ho sap i si vol després en parlem sobre hi ha alguna novetat sobre això, però pregaríem doncs, intentar buscar una solució per tal que aquest club de gimnàstica rítmica de Mollet doncs, tingui les mateixes oportunitats que la resta de clubs i per tant doncs, que puguin tenir un espai disponible. Ells també parlen d'algun gimnàs d'alguna escola pública, també els hi vindria bé, però en tot cas doncs, poder tenir aquest feedback que fins ara doncs, no han tingut amb l'Ajuntament. Per tant, també faríem aquest prec.
0: Gràcies, senyor Suárez. Prenem nota dels precs que s'han formulat. Només respecte als panots ja han estat arreglats per la brigada aquest matí, per tant, una cosa que ja tenim feta. D'acord? I passem a les preguntes, si es demanen. Vale. Doncs comencem per vostè, senyora Calvo.
5: Bé, tinc una pregunta d'unes queixes que ens han fet arribar veïns d'algun edifici o comunitat de Planellador referent als alguns locals que s'estan utilitzant com a vivenda, no com a local, per tant s'entén que no hi ha cèdula d'habitabilitat. I són pràcticament locals que sota d'aquest local comercial que dona al carrer hi ha sòtanos a baix. Què passa? Que s'estan utilitzant, per el que comenten els veïns, com a vivenda i allà entra moltíssima gent i amb bastant escàndol. El que provoca és malestar amb els veïns. Jo volia saber si hi havia algun tipus d'actuació, de revisió, d'inspecció respecte a tots aquests locals que es pot veure que a millor arran de carrer no hi ha res però que està per sota l'activitat. Gràcies.

0: Gràcies, senyora Calvo. El senyor Antonio López, endavant.
1: Molt bé, moltes gràcies. Si està previst incorporar noms de dones al nomenclàtor municipal, reconeixement especialment a dones treballadores, activistes, educadores i referència social del Mollet i en general. Això és una pregunta. L'altra és si una paret de l'Agua Viva, que és l'institut de secundària, he vist que és que està d'Uralita, sembla ser. No sé si és Uralita o és Amiens, és que això és un municipi municipal. I aquest sembla que no està. No sé si l'he preguntat i no m'han contestat encara todavía. Per tant, el pregunto aquí si aquesta paret, que suposo que serà per Cotera i tot això, de la... bueno, tot això, bueno. Després, una vegada que ja tenim, sembla ser que tenim pressupost de la Generalitat, o sembla ser que hi ha tres forces que tenen suficient força i diputats, si ja tenen, sembla que la plataforma de defensa de la República ha demanat una reunió per al 25%, que vostè, senyora alcaldessa, se va compromès a demanar al Departament de Serveis Socials, pues si tenen alguna notícia, ja. Si tenen alguna notícia, perquè ja està.

0: Gràcies, senyor López. I ara és el torn de les preguntes del senyor Suárez.
1: Gràcies, alcaldessa. La primera és sobre transparència. És una pregunta doble. Si bé es recorda, cada any doncs, la Universitat Autònoma de Barcelona otorga els Premis InfoParticipa a tots els ajuntaments del país que compleixen doncs, uns criteris. La primera pregunta seria per què l'Ajuntament doncs, no ha rebut enguany aquest Premi d'InfoParticipa. I la segona, relacionada també, és per què els índexs de transparència en la comunicació de l'Ajuntament de Mollet en l'informe de l'any 2024 ha baixat d'un 96% l'any 2024 a un 72% l'any 2025, que és el que ha fet doncs, que l'Ajuntament no rebi aquest premi, i la resposta no pot ser un canvi de criteri perquè els criteris són els mateixos per aquest organisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. La segona és, s'ho esperen, suposo, sobre Canari Mont. N'hem parlat moltíssimes vegades. Com saben, doncs, les últimes setmanes vam poder tornar a veure imatges de vergonya, com es veia, paneroles mortes, paneroles vives, humitats. La situació és insostenible des de fa anys i, per tant, doncs, la pregunta seria si s'ha requerit a foros sobre què farà o ja directament si l'Ajuntament assumirà aquesta situació ja insostenible per part d'una empresa que no compleix i que no podem tenir doncs, un complex esportiu d'aquesta manera. I per tant, doncs, si l'Ajuntament ha requerit a Foros i si Foros li ha donat alguna solució a mig termini ja, perquè ja a curt termini doncs, ho veiem impossible. I la tercera, també, ho hem pogut veure els darrers dies, doncs, com a la Biblioteca de Can Molà també té una situació bueno, de falta de manteniment. Tots segur que ho heu pogut veure a través de les xarxes socials i, per tant, ens agradaria saber si hi ha destinada alguna partida pressupostària en aquest pressupost de l'any 2025 per tal d'acabar amb aquests problemes de manteniment que no són de fa un any o dos. I en algunes d'elles, com en els sostres, la falta d'il·luminació, les portes, etc., les humitats doncs, són des de fa bastant de temps i, per tant, si hi ha previst algun pla d'actuació abans d'acabar aquest any 2026.
0: Gràcies, senyor Suárez. Doncs comencem, no m'he deixat a ningú, perfecte. Doncs comencem a donar respostes. Li passo en primer lloc a la senyora Ortiz sobre el segell InfoParticipa.
2: Doncs en aquesta ocasió i com cada any hi ha certs criteris doncs, que canvien cada any, no havíem tingut la comunicació per part d'InfoParticipa de quins eren aquests nous criteris, i el que sí que li puc dir que ens hem posat en contacte d'ells i a finals d'any ens ha dit que ens faran una nova revisió.
0: Moltes gràcies, senyora Ortiz. El senyor Conde sobre el seguiment de Canari Mont.
3: Hola, bona nit. Som conscients de les incidències de Canari Mont i s'està treballant i s'estan demanant actuacions a Foros, no? Entenent la molèstia si farem un seguiment d'aquestes actuacions.
0: Moltes gràcies, senyor Conde. La senyora Pérez sobre la biblioteca.
4: Sí. Aviam, la biblioteca, com altres equipaments municipals, es fa petit manteniment de manera habitual. En quant a les inversions que han fet darrerament a la biblioteca, va ser tota la substitució dels banys, també s'ha substituït tota la climatització, i les properes inversions previstes són la substitució de tots els tancaments, balcons, finestres i la substitució de l'escala d'emergència.
0: Gràcies, senyora Pérez. I el senyor Broto, una resposta a la resta de preguntes.
5: Sí, sobre el tema dels locals comercials del planejador, doncs planificarem inspeccions, que ja de fet se'n van fent, ja sigui perquè ens arriba alguna informació o de manera proactiva. Pel que fa al tema del nomenclàtor i les dones, ja vam aprovar el reglament, ara doncs el que necessitem és nous carrers per posar els noms. Del tema de l'Institut d'Aigua Viva no ens consta, però ho revisarem, i sobre el tema de la residència no hi ha novetats.
0: Moltes gràcies, senyor Broto. Doncs, havent donat resposta a les preguntes, donem per finalitzat aquest ple. Molt bona tarda a tothom, molt bona nit.
6: Fins aquí la retransmissió del ple municipal. Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Són les 9, el carrer està ple. No hi ha res nou en aquest indret.
1: El 26 de maig serà brutal. A l'Escola Oficial d'Idiomes hi trobareu una parada especial.
2: Això és Coopera Kids. No és cap acudit. Fins 2:15 estarem aquí.
3: Només som nens, dirà tota la gent. Però nosaltres som del Centre d'Estudis Mollet.
4: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula descobrir. Descobrir la sopa d'all és pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom. Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d'all i això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i, en realitat, volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa. Li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant. I vosaltres, sou gaire de descobrir coses o furetejar? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Biologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 703, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Avui seguirem amb la història de l'alpinisme modern. Deixem els temps en els quals l'alta muntanya era una desconeguda per endinsar-nos en l'interès que va despertar, primer científic i posteriorment esportiu. Capítol 2. El Mont Blanc, primera part. En el capítol anterior vàrem acabar amb que l'Horace Benedict de Saussure havia aparegut per Chamonix i va quedar encantat pel Mont Blanc, fins a tal punt que va oferir una generosa recompensa per aquell qui aconseguís demostrar que escalar el Mont Blanc era possible. Corria l'any 1760. Malgrat que l'oferta de Saussure era prou esplèndida com per despertar l'interès dels modestos guies de la zona, el repte, però, era tan gran i la muntanya tan imponent que fins passats 15 anys no es va dur a terme un intent per tal d'assolir el cim i per tal de guanyar el premi. Cal tenir present que aquella gent no en tenia ni idea de com afrontar els problemes que es podien trobar durant l'ascensió i no disposaven d'equips adequats, sense els quals cap alpinista modern no gosaria aventurar-se per aquells paratges. A més, persistien els temors atàvics als esperits malignes que habitaven la muntanya. Però el que més els condicionava era la creença generalment compartida de que ningú podria sobreviure a una nit passada en un glaciar. I això ja posava una condició d'entrada. Calia pujar i baixar en el mateix dia. Això, per a aquella gent, era missió impossible, i actualment també per gairebé tothom. El repte, doncs, no es va acceptar fins al 1775. A les 11 de la nit del 13 de juliol, quatre guies sortiren de Chamonix i s'adreçaren cap a l'esperó de roca conegut com la Montagne de la Côte, que s'enfila entre els glaciars de Bossons i Taconat. A les 8 del matí varen arribar al cim de la cresta i des d'aquest punt entraren en el món del gel. A partir d'aquí, es veieren obligats a obrir-se pas per un laberint d'esquerdes, moltes d'elles amagades sota una capa de neu recent, i ponts de gel que amenaçaven de trencar-se sota el seu pes. Es trobaven en el paratge conegut actualment com la Jonció. Val a dir que actualment aquesta ruta, donada la seva perillositat, no es pot escometre sense bons coneixements de progressió en gel ni material adequat. Imagineu, doncs, el drama d'aquella gent movent-se per aquell lloc. I tot això intentant dur-ho a terme en un sol dia. Després de 3 hores d'esforços esgotadors, varen arribar a un lloc de més fàcil progressió, però, tot seguit, es trobaren avançant entre enormes seracs que amenaçaven de caure'ls al damunt. Després d'una profunda depressió, coneguda actualment com la Vall de la Neu, sentiren una forta debilitat, que es coneix com lassitud glaciar, provocada per l'aire estancat i saturat per la intensa reverberació solar a la neu. Se sentien dèbils, i això, per aquells homes, sense entendre què els estava passant, devia ser terrible. A la tarda, davant l'evidència de que no seria possible avançar gaire més, decidiren fer marxa enrere amb l'única esperança de tornar vius a casa. Tot i que, al tornar a creuar la junció, un d'ells va estar a punt de desaparèixer en una esquerda. Arribaren a Chamonix a les 11 de la nit, esgotats i espantats per l'experiència viscuda i pel fet de que es tractava dels guies més forts i experimentats que es podien trobar al poble, aquell fet només va servir per corroborar la creença de que pujar al Mont Blanc era impossible. La setmana que ve seguirem amb la història.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: M'han passat una nota del club que dona unes dades de la caminada per la serralada de Marina d'aquest cap de setmana. Van haver-hi 383 inscrits, dels quals 157 dones i 226 homes. Va anar tot molt bé i no hi ha gran cosa més a comentar. Dijous 28, extrem. Matinal, grup dels dijous. Casa de la Vall, Queixal Colcat, Sant Llorenç del Munt. Vocal, Francisco Vera. Recorregut 7,5 quilòmetres amb un desnivell de 300 metres amunt i 300 metres avall. 4 hores de durada. Dificultat mitjana. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 hores. Transport, vehicles particulars. i el diumenge 31 el grup Extrem fa una sortida a les Pallargues, Montroig, Pelagall, Cisteró i visita el castell de les Pallargues. Vocals, Toni Baldó i Bartomeu Butjosa. Recorregut 7 quilòmetres amb un desnivell de 107 metres positius i 107 negatius. I 4 hores de durada, dificultat sense. Esmorzar, aigua, bastons i equip personal obligats de portar. Opcional, dinar de restaurant, lo racó de l'Olivera, a Fonolleres. Preu, 30 euros. Lloc de sortida, pavelló de Barriera Seca a les 7 del matí. Transport, autocar. Preu, 15 euros socis, 20 euros no socis. Fins aquí, l'agenda del Pals i Botes.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
2: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La bona música amb Music Calaix.

0: Notícia d'última hora!
1: Els petits cooperatius us volen avisar que al mercat setmanal vendran productes
2: artesans,
1: útils
0: i ecològics.
3: I amb molta il·lusió!
4: Perquè ho fem els nens i nenes de l'Escola del Bosc de Mollet del Vallès.
0: Units per créixer, cooperant pel futur, la força en treball en comú i on s'arribem més lluny.
3: Us estem esperant!

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.

0: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'Espai de Portaveus Municipals. Avui dilluns i com cada setmana és el torn del Partit Socialista de Mollet i en la seva representació ens acompanya la seva regidora i portaveu, Encarna Ortiz. Bona tarda, Encarna.
1: Hola, molt bona tarda. Molt bona tarda, Carla, i a tothom que ens escolta.
0: Bona tarda a tothom. Doncs en el programa d'avui, com sempre, farem aquest repàs del que és l'actualitat molletana i comencem parlant del ple que tot just tindrà lloc aquesta tarda i és des de l'Ajuntament doncs, acollir una nova sessió plenària ordinària en coincidència amb el darrer dilluns de mes, corresponent doncs, en aquest cas al mes de maig. De l'ordre del dia, Encarna, que es portarà a debat aquesta tarda, quins serien els punts que destacaríeu?
1: Doncs, a veure, així per concretar una miqueta doncs, els punts, com tu dius, més destacables, doncs jo sí que et diria doncs, l'aprovació del Pla Municipal d'Infraestructura Verda. Jo crec que és un punt bastant important perquè afecta molt la nostra ciutat. És un projecte molt important perquè transforma la ciutat doncs, en un espai doncs, més verd, també molt més resilient. Jo crec que l'emergència climàtica ja fa molts anys que ens guia no? I ens marca doncs, que hem de posar el focus no? En què hem de treballar doncs, prioritzant doncs, això, les necessitats climàtiques també i com ens afecten i què podem fer doncs, des de els ajuntaments, des de les administracions. Crec que és molt clar no? Que fa molts anys que Mollet té una estratègia doncs, per treballar en aquest sentit. Des d'Europa ens han premiat també, ens han fet reconeixements. Crec que això mateix, no? Que ja treballem doncs, per intentar doncs, naturalitzar espais, per fer plantacions, per recuperar per tot el que hem patit no? amb la sequera dels darrers anys. I aquest pla doncs, el que ens marca és una ruta molt clara, amb criteris científics, també molt avançats. Ja hem parlat d'aquesta famosa regla del 3-30-300 no? Que diu doncs, que hem de tenir arbres a prop, que hem de veure espais des de les nostres cases, tenir espais verds a 300 metres i jo crec que és una ciutat que compleix molt bé, però això no vol dir que ho hagi... que no haguem de continuar avançant en aquest sentit. I jo crec que aquest pla doncs, posa el focus molt, molt clar en les línies estratègiques que hem de seguir doncs, en aquestes polítiques d'infraestructura verda de la ciutat. Esperem doncs, que aquesta tarda l'aprovem i jo crec que és un nou pas perquè la ciutat, doncs, com et dic, sigui doncs més resilient i més adaptada a les necessitats climàtiques.
0: No sé si vols comentar algun altre punt també, Encarna, d'aquest ple municipal.
1: Sí, doncs parlarem també del Dia Internacional contra l'LGTBI. Crec que ja n'hem parlat prèviament. Farem també un manifest no, per a la nova llei d'autonomia i d'atenció a la dependència, un tema doncs, també molt important i, a més, també que ens toca molt de prop perquè és un tema doncs, que des del Consell Assessor de la Gent Gran s'ha doncs, treballat de forma participada, han participat doncs, impulsant aquest manifest també i crec que és important no, perquè amb la participació, l'expertesa del nostre Consell de la Gent Gran doncs, li dona doncs, molta més transcendència. I tenim dues mocions també importants de temes cabdals que estem ara doncs, també molt importants i que ens afecta també a la nostra vida diària ara, que són de temes d'educació i en aquest cas doncs, sabem doncs, que seran posicionaments doncs, importants i parlarem la propera setmana perquè jo deixo la paraula a la regidora d'Educació, la Laura Jara, perquè aquesta tarda doncs, aquestes mocions sigui ella qui faci el posicionament perquè crec que són temes prou importants i ja en parlarem, si vols, el dilluns que ve. Jo crec que aquests així, en grans trets, són els punts que potser siguin, doncs, que tinguin més representació a l'hora de participació de tots els grups municipals, perquè després tenim altres temes ja més de gestió, com passa a cada ple.
0: Doncs, en tot cas, aquests són alguns dels temes que passaran aquesta tarda per l'ordre del dia i que, com sempre, doncs, començaran aquesta sessió plenària a partir de les 6 d'aquesta tarda. I comentem altres temes, i és que aquest cap de setmana, des del Partit Socialista de Mollet, heu assistit a la Festa de la Rosa celebrada a Granollers, però aquest divendres vinent és el torn de la ciutat, perquè arriba la Festa de la Rosa a Mollet aquest divendres i contribuïm amb la participació de la consellera d'Interior i, de fet, doncs, arribeu a aquesta Festa de la Rosa amb un aforament complet. Encarna, comentem aquesta Festa de la Rosa que es farà aquí a la ciutat.
1: Doncs sí, serà en aquesta ocasió la cinquena Festa de la Rosa. Jo crec que una trobada consolidada, però també molt, molt esperada, un espai, crec que, de referència pel tot el socialisme molletà i també de comarca, perquè és una festa, com bé dius, doncs, que s'omple de gent. Cada any tenim més participació i molta gent, doncs, que a la que no podem atendre per qüestió d'espais, de logística, i tant de bo anar creixent poquet a poquet cada any, perquè això, doncs, ens demostra les ganes que tenim entre tots de trobar-nos, de compartir i de celebrar i de parlar de política, parlar de projecte col·lectiu i parlar una miqueta del compromís que tots tenim, no?, amb la ciutat, amb el país i amb les polítiques en general. I com bé deies, doncs, en aquesta ocasió ens acompanya la consellera d'Interior, la Núria Parlon, i contents, no?, de tenir, doncs, una figura tan important dins del govern de Catalunya, amb el Jonathan Martínez, també des de l'agrupació del PSC del Vallès Oriental, amb l'alcaldessa també, que tindrem ocasió, doncs, de sentir una miqueta, doncs, tots els projectes que estem desenvolupant per la ciutat. I bé, com sabeu, doncs, és una grandíssima festa. Al Parc de Can Mulam tenim moltes ganes i jo crec que, doncs, que serà, doncs, per reafirmar, doncs, el nostre compromís amb la ciutat, explicar, doncs, quins són els projectes al que estem treballant, la nostra visió de la ciutat, i sobretot per conviure amb la militància, per conviure amb tothom que ens vol acompanyar. Són moments també, doncs, això, d'estar a prop i de passar-ho bé, i bé, és molt, molt agradable, i nosaltres agraïm molt, doncs, que tothom tingui aquestes ganes de que quan posem els tiquets de la venda del sopar, doncs, s'acabin en qüestió de dies, i de trobar-nos, com està passant ja, com comentaves, a altres municipis. Ahir vam acompanyar, doncs, el PSC de Granollers també a la seva festa. També hi ha hagut a les Franqueses, a Canovelles, a tots els indrets d'aquest mes, doncs, i el mes de juny, en el que els municipis, doncs, celebren aquesta trobada tan important, doncs, també per la militància.
0: De fet, el que comentaves, aquestes dates, doncs, ja és habitual que hi hagin totes aquestes festes de la Rosa a la comarca, i com dèiem, doncs, aquest divendres és el torn de la nostra ciutat. I comentem també altres temes, i és que demà, dimarts, té lloc una nova edició de la Fira de Cooperatives Escolars. De fet, més de 260 alumnes de cinquè de primària, doncs, participen en aquesta Fira de Cooperatives, que, tot i que demà, doncs, es poden veure aquests productes finals, hi ha tot un treball que s'ha dut a terme al llarg de tot aquest curs. Encarna, comentem aquesta Fira de les Cooperatives.
1: Doncs sí, una iniciativa ja molt consolidada, és una gran experiència educativa i també, doncs, una experiència que després, doncs, tenim tota la ciutadania l'oportunitat de participar. Com sabeu, doncs, des de l'inici del curs, els alumnes de cinquè de primària, doncs, de diferents escoles, doncs, treballen, doncs, dins un programa de cultura emprenedora i desenvolupant, doncs, projectes des de l'inici, des de la primera idea fins al final tenir un producte que posen a la venda, i demà aquesta fira, doncs, és això mateix, ja posar a la venda, doncs, tenir el producte final que han creat, doncs, al llarg de l'any amb aquest projecte, i al final el que és més important de tot és l'experiència, perquè es tracta de fomentar aquests valors, no, de la cooperació, del treball en equip, de saber compartir, de saber també votar, d'entendre que de vegades, doncs, la teva idea no és la que surt endavant, i crec que són valors molt importants pel futur professional dels més joves, i, bueno, i també és un compromís d'aquest ajuntament per intentar, doncs, participar amb les escoles, i també, doncs, a través d'Info, doncs, jo crec que és un gran projecte, i perquè sigui la 14a edició, doncs, ja diu tot. Així que demà, al final de la Rambla Balmes, just arriba al Pompeu Fabra, a les portes de l'IES Aigua Viva, doncs tothom que vulgui, doncs, entre les 10 i la 1, doncs es pot apropar, també perquè les coses que comprin al final també reverteixen en projectes solidaris, perquè tot el que venguin, doncs, després les cooperatives escolars, doncs, decideixen a quines entitats, doncs, ho destina, i aquest compromís també dels infants amb la solidaritat i la comunitat, doncs,

0: perquè enguany van ser més de 1.000 alumnes els quals hi van passar en aquesta fira. Encara no comentem aquest fet en un minut.
1: Sí, és una fira també, com tu dius, molt important. Jo hi vaig ser, hi havia moltíssimes escoles, crec que són 25 centres educatius i gairebé un miler d'alumnes. És una mostra doncs, també centrada doncs, en el que té a veure amb les tecnologies, amb la robòtica, però també vinculada sempre als objectius de desenvolupament sostenible, perquè el que intentem doncs, és fomentar doncs, aquesta ciència i la tecnologia, però també a millorar doncs, una miqueta doncs, la societat, educar en valors, i en aquest any doncs, treballaven doncs, projectes que tenien a veure amb la recuperació del fons marí. La veritat és que hi havia exemples molt inspiradors, robots que netejaven els fons marins, projectes i videojocs educatius. Bé, unes coses, la veritat és que de moltíssima qualitat, i jo crec que això doncs, també ens fa doncs, que siguem una ciutat de referència en aquest sentit, en innovació, en educació, i que els joves doncs, també estiguin més preparats pels projectes del futur.
0: Doncs queda comentada aquesta fira i amb això posem punt i final aquesta conversa de portaveus municipals. Com sempre, Encarna, agrair-te que ens acompanyis un dilluns més per comentar tota l'actualitat i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé i molt bona setmana.
1: Moltíssimes gràcies. Parlem la propera setmana. Adéu.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.

0: aconseguir doncs, que les pugui treballar.
1: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?

0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
0: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
1: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
0: Us esperem!

0: Mans i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 703, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Avui seguirem amb la història de l'alpinisme modern. Deixem els temps en els quals l'alta muntanya era una desconeguda per endinsar-nos en l'interès que va despertar, primer científic i posteriorment esportiu. Capítol 2. El Mont Blanc, primera part. En el capítol anterior vàrem acabar amb que l'Horace Benedict de Saussure havia aparegut per Chamonix i va quedar encantat pel Mont Blanc, fins a tal punt que va oferir una generosa recompensa per aquell qui aconseguís demostrar que escalar el Mont Blanc era possible. Corria l'any 1760. Malgrat que l'oferta de Saussure era prou esplèndida com per despertar l'interès dels modestos guies de la zona, el repte, però, era tan gran i la muntanya tan imponent que fins passats 15 anys no es va dur a terme un intent per tal d'assolir el cim i per tal de guanyar el premi. Cal tenir present que aquella gent no en tenia ni idea de com afrontar els problemes que es podien trobar durant l'ascensió i no disposaven d'equips adequats, sense els quals cap alpinista modern no gosaria aventurar-se per aquells paratges. A més, persistien els temors atàvics als esperits malignes que habitaven la muntanya. Però el que més els condicionava era la creença generalment compartida de que ningú podria sobreviure a una nit passada en un glacià. I això ja posava una condició d'entrada. Calia pujar i baixar en el mateix dia. Això, per aquella gent, era missió impossible, i actualment també per gairebé tothom. El repte, doncs, no es va acceptar fins al 1775. A les 11 de la nit del 13 de juliol, quatre guies sortiren de Chamonix i s'adreçaren cap a l'esperó de roca conegut com la Montagne de la Côte, que s'enfila entre els glacials de Bossons i Taconat. A les 8 del matí varen arribar al cim de la cresta i des d'aquest punt entraren en el món del gel. A partir d'aquí, es veieren obligats a obrir-se pas per un laberint d'esquerdes, moltes d'elles amagades sota una capa de neu recent, i ponts de gel que amenaçaven de trencar-se sota el seu pes. Es trobaven en el paratge conegut actualment com la Jonció. Val a dir que actualment aquesta ruta, donada la seva perillositat, no es pot escometre sense bons coneixements de progressió en gel ni material adequat. Imagineu, doncs, el drama d'aquella gent movent-se per aquell lloc. I tot això intentant dur-ho a terme en un sol dia. Després de 3 hores d'esforços esgotadors, varen arribar a un lloc de més fàcil progressió, però, tot seguit, es trobaren avançant entre enormes seracs que amenaçaven de caure'ls al damunt. Després d'una profunda depressió, coneguda actualment com la Vall de la Neu, sentiren una forta debilitat, que es coneix com lassitud glaciar, provocada per l'aire estancat i saturat per la intensa reverberació solar a la neu. Se sentien dèbils, i això, per aquells homes, sense entendre què els estava passant, devia ser terrible. A la tarda, davant l'evidència de que no seria possible avançar gaire més, decidiren fer marxa enrere amb l'única esperança de tornar vius a casa. Tot i que, al tornar a creuar la junció, un d'ells va estar a punt de desaparèixer en una esquerda. Arribaren a Chamonix a les 11 de la nit, esgotats i espantats per l'experiència viscuda i pel fet de que es tractava dels guies més forts i experimentats que es podien trobar al poble, aquell fet només va servir per corroborar la creença de que pujar al Mont Blanc era impossible. La setmana que ve seguirem amb la història.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: M'han passat una nota del club que dona unes dades de la caminada per la serralada de Marina d'aquest cap de setmana. Van haver-hi 383 inscrits, dels quals 157 dones i 226 homes. Va anar tot molt bé i no hi ha gran cosa més a comentar. Dijous 28, extrem. Matinal, grup dels dijous. Casa de la Vall, Caixal Colcat, Sant Llorenç del Munt. Vocal, Francisco Vera. Recorregut 7,5 quilòmetres amb un desnivell de 300 metres amunt i 300 metres avall. 4 hores de durada. Dificultat mitjana. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 hores. Transport, vehicles particulars. I el diumenge 31, el grup Extrem fa una sortida a les Pallargues, Montroig, Pelagall, Cisteró i visita el castell de les Pallargues. Vocals, Toni Baldó i Bartomeu Butjosa. Recorregut, 7 quilòmetres amb un desnivell de 107 metres positius i 107 negatius. I 4 hores de durada, dificultat sense. Esmorzar, aigua, bastons i equip personal obligats de portar. Opcional, dinar de restaurant, lo racó de l'Olivera, a Fonolleres. Preu, 30 euros. Lloc de sortida, pavelló de Barriera Seca a les 7 del matí. Transport, autocar. Preu, 15 euros socis, 20 euros no socis. Fins aquí l'agenda del Pals i Botes.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: todos los jueves, desde las 19:30 a 20 horas.
1: Les invitamos a acompañarnos en el espacio cultural de la Asociación de Paraguayos Unidos Molletense.
0: Fermín Cabral y Aldo Ruiz conducen Es Paraguay.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula descobrir. Descobrir la sopa d'all és pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom. Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d'all i això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i en realitat volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa, li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant. I vosaltres, sou gaire de descobrir coses o furetejar? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lledó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori. Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és un amic autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: ella. Aznavour, esclar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res. A la plataforma iVox.com també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja alguna mica amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar sobre, perquè queda malament parlar sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant, però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966, mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barcase, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro.

la cançó del xiulet final? Caquis va dir sentado en el muelle de la bahia. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri, moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barclays, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Caquis va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador. Amb grans temes instrumentals, aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Ah, tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, soc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, el negre i blanc, sinó a més agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia asseguda a Calafell davant l'estació del tren i, finalment, una tarda de juliol, vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella, amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors, dedicar-li. Avui, disculpa'm, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

els meus amics Los Rebeldes, dels millors fent rockabilly, country i bluejack.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. Del seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde, en certa ocasió, va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passava. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell. I ella ens diu, la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, no va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma. I llavors va donar la volta al món.

Melodia desencadenada. Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Contacta per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, al 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals d'Eddie Grant i també era Baby Come Down.

I Baby Come Back m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Come Back dels Equals Daddy Grana. Recordes el primer disc que et vas comprar? No el recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert, gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tail. Escolta, permeta'm primer escoltar una altra de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: de Cinema Show. Gènesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era de Gènesis, Trick of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de la...

Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies. En conseqüència, per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Ah, però això sempre ho hem fet junts.
2: Hola, me gustaría escuchar la canción de Los Kings, Lola.
1: Ah, Los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970 quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola. Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que per cert va ser un gran èxit mundial.

0: Lola. Lola, Lola, Lola. The Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Maia.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano. Màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides, i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love's Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

Sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada. Perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura. Baby, all right now. És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball en festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now, de Free. I després, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfacció garantida. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes és una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica. Tan malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

vent, foc, air, wind and fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels vigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans vigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Vigis. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fall of the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan d'Espí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky. When I...

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta, que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-ho, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8a del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco!

Quina canya! Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

Sí. Another One Bites the Dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one. Que otro muerda el polvo. Hey, another one bites the dust. 1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasileña basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumia, et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

Era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

0: Ruta 66.
1: Una setmana més arriba la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i música americana. Com sempre, presentem les novetats discogràfiques i donem un cop d'ull al passat amb els èxits de sempre. Com tenim costum, dono la benvinguda. Soc en Pitu Dos Santos. I per començar l'espai d'avui, anem a escoltar les noves propostes. Vinga, som-hi!

When the Cold Wind Blows és una de les noves dels veterans Black Swan, una banda de hard rock melòdic dels Estats Units amb músics que han format part d'altres grups importants com els Foreigner, Dokken i Mr. Big, entre d'altres. Paralyzed és el nou treball on trobem peces tan interessants com aquesta, Shakedown.

Like Brothers. Aquí tenim la nova proposta del projecte del finlandès Mika Brisbane. S'anomenen Fire Sky, amb influències de bandes americanes com els Toto, Fregner o els Ian. És a dir, parlem d'estil Aur. L'àlbum de títol homònim conté tracks com Can You Feel Me?

0: Ruta 66. Èxits. Música d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Try it on.

The only thing that looks good on me is you. Amb aquesta cançó s'obria el setè àlbum del rocker canadenc Bryan Adams l'any 1996, és a dir, ara fa 30 anys, amb la producció de Robert John Matt Lange. I amb un aire força fresc, juvenil i desenfadat ens portava un munt de hits de rock i balades, on destacava la col·laboració amb Paco de Lucía i aquest blues rock titulat Black Pearl.

Mandolin Rain és una de les creacions de Bruce Hornsby and the Range, d'ara fa 40 anys. The Way It Is és l'àlbum de debut de la banda, tot un èxit arreu del món i a casa nostra, amb la famosa cançó del piano, que va ser tot un número. El disc conté composicions genials com aquesta, Every Little Kiss.

Fast as I Can, nova cançó de la banda de Tennessee A Thousand Houses. Després del seu pas per la música country, tornen a les seves arrels de Southern i Hard Rock amb aquest nou treball, White Flag Down, amb influències, evidentment, dels Lynyrd Skynyrd i The Rolling Stones. Presenten temes com Part of My History.

El Colin Fame, des de Carolina del Nord, l'artista més influent de la música country actual. S'anomena Luke Combs, que amb 36 anys ja ha escrit el seu nom a la història de la música country. The Way I Am és el seu sisè àlbum d'estudi, on continua amb el seu neotradicionalisme d'aquest gènere. Anem per una més d'ell, Mike and the Saturday Night.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop-rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cat and Crew, tanquem l'espai d'avui. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix Pont del Dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: això de ser, em mola això de ser, em mola això de ser.
1: I és que ja ha arribat Nadal i aquest any no tinc regal. I em pregunten com em va, si la feina ha millorat.
0: I la nòvia on està?
1: Sí, sí, la feina ha millorat.

0: Necessito un nou sofà per estirar-me i no pensar.
1: El metge m'ha fet un anàlisi de sang. El resultat és que m'he fet gran. Per això no visc com abans. No mola això de ser gran. No mola això de ser gran. No mola això de ser gran.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé on vaig, però m'és igual. Deixar-ho córrer no està malament.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

0: Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Yo no me sweep.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

out of here. Eat zucchini. Eat zucchini.